0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia. Passen 6 minuts de les 11 del matí. Entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural del programa. Avui parlem de solidaritat i de cinema i sèries. A partir de 11:45, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez ens parlen de pel·lícules i sèries. El crític de cinema, Jacint Fornols, analitza avui Ovejas Detectives i Jo no moriré d'amor, dues cintes molt diferents que es poden veure ja aquests dies a la gran pantalla. El Víctor, de la seva banda, ens parla de la nova temporada de The Bear, que s'estrena el 25 de juny, i també d'un capítol que han fet per sorpresa. A més, també ens parlarà de la sèrie Margo tiene problemas de dinero, una proposta molt original que s'ha estrenat a Apple TV i on, entre d'altres coses, veiem una Michelle Pfeiffer molt diferent de la que estem acostumats. Avui la convidada musical és Olivia Rodrigo. Avui el Barça és notícia. Ahir va guanyar la Lliga al Camp Nou i Olivia Rodrigo va ser una de les convidades d'excepció, entre d'altres coses, perquè és l'esponsor de la samarreta del Club Blaugrana. I ara, només en uns minuts, parlem amb Milagros Calleja, presidenta d'Oncolliga Rubí. D'aquí a un mes fan el sopar solidari de l'entitat i ja us podeu començar a apuntar. A més, ahir es va fer la cursa de la dona i l'entitat va recollir prop d'11.000 euros. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

D'aquí a un mes, el 12 de juny, Oncolliga organitza un sopar solidari. Enguany, a més, commemoren el seu desè aniversari, el

0: El sopar és a les 8 del vespre, al celler, i el menú solidari té un cost de 50 euros al preparar el Pau Barceló de l'Artesana. Avui parlem de tot plegat amb la presidenta d'Oncolliga, amb la Milagros Calleja, qui tenim a l'altra banda del telèfon. Milagros, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Parlem d'aquest sopar, però ahir mateix vau tenir la cursa de la dona, vas poder recollir en nom de l'entitat els gairebé 11.000 euros. Entenc que esteu molt contentes.
1: Va ser un dia molt emocionant, de moltes emocions. La col·laboració de la gent va ser esplèndida, la participació... Bueno, aquests diners són molt importants per a la Fundació i tot el que sigui solidari, la veritat és que Rubí respon. Estem molt contents, molt emocionats. La paraula exacta és molt emocionats per la resposta.
0: L'entitat Oncolliga, moltes altres també, però feu sempre un exercici de transparència. Parlem de com es gestionen aquests diners, perquè, clar, parlem d'activitats solidàries que no deixeu de fer al llarg de tot l'any. Aquests diners, com es gestionen i a què es destinen?
1: Aquests diners van a la Fundació, al Central, i es destinen a tots els tractaments i ajudes que es donen als malalts i als seus familiars, o sigui, es paguen tots els professionals, psicòlogo, advocat, dietista, etc. I una part també va a investigació. Tot està controlat per la Fundació i totes les activitats. De fet, ahir vam recollir quasi 11.000 euros, però en la paradeta que vam muntar també ens va fer més de 600 euros. O sigui que les dones són molt solidàries. Hi havia molta dona i les dones són molt solidàries.
0: Sobretot en temes com aquest, no? Que al final
1: sí,
0: ens toquen...
1: Sí, més sensibilitzat. A veure, aquí no té algun malalt de càncer a prop.
0: Sí.
1: O ell ha passat, o a prop, amic, familiar, etc. Sí, sí, és una malaltia, per desgràcia, molt, molt extensa, però, bueno, la solidaritat és el que s'ajuda a tirar davant i cada vegada pues, hi ha més millors resultats, la investigació va avançant i els tractaments són molt millors.
0: Dèiem que l'entitat està commemorant el seu desè aniversari a la ciutat.
1: Exacte.
0: Va néixer de forma pràcticament molt, molt tímida, podríem dir, però a hores d'ara ja sou una entitat molt consolidada amb la que sempre es compta quan hi ha qualsevol activitat i que, a més, és molt activa, és a dir, participeu sempre en qualsevol proposta que us facin, no?
1: Sí, som una mica pesats, estem a tot arreu, intentem estar a tot arreu. De totes maneres, mira, les entitats esportives ens criden sempre es tenen en compte les activitats de ciutat. Ara també sortirem el dia 30, si no m'equivoco, no? A final de mes, i el dia 30, la botiga al carrer, que fan tot el comerç Rubí, també estarem allà, o sigui, estem presents en la vida de la ciutat. Les entitats ens compten amb nosaltres. Això ha sigut una feina de picapedra, però bueno, la veritat és que molt bé. I és veritat que va començar fa 10 anys d'una manera, bueno, també bastant forta, va ser una aposta personal de la Yolanda i a partir d'aquí, després va haver uns temps que va, sobretot per el temps de la pandèmia, va ser més complicat, però bueno, ara estem contents per l'arraigo que té la ciutat. I bueno, i donar les gràcies també a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ens ajuda molt. De fet, amb el sopar, se la muntem en col·laboració amb l'Ajuntament.
0: No només amb l'Ajuntament, sinó que dèiem, és un menú solidari que prepara el Pau Barceló de l'Artesana,
1: sí,
0: que ja és un cuiner de la nostra ciutat molt, molt conegut. És a dir,
1: no,
0: que
1: no,
0: això també s'ajuda.
1: L'any passat es va fer un sopar esplèndid i aquest any serà igual. O sigui, la veritat és que el Pau també ens ajuda molt, perquè ens ajuda i fa un sopar, un menú, que serà extraordinari, amb peix, carn i entrants. O sigui, una cosa molt completa. I, bueno, celebrem això, o sigui, aquest sopar solidari, que ja és el segon que fem aquí, a Rubí. No, estem molt lluny de com fa Terrassa i Sabadell, però bueno, ja hem començat i ja estem encarrilades. I ara és el segon i celebrarem també el 10è aniversari, que és una data important perquè, mira, de mica en mica en la ciutat ha anat coneixent aquesta entitat.
0: Sí, deies, és el segon, no estem en els nivells de Terrassa i Sabadell, que, insistim, porten més temps,
1: i
0: l'entitat doncs, també està més consolidada o és més coneguda. Però vosaltres, sempre que podeu, aneu afegint cada any alguna activitat més per recaptar més i també per fer-vos visibles, perquè el vostre objectiu és també aquesta visibilitat.
1: Bueno,
0: no?
1: és que són els dos objectius. Nosaltres sortim al carrer amb dues finalitats. Una és, veritat, és la recaptació per ajudar a tot el que els gastos que té la Fundació, però la més important i la que sempre surt és la difusió, el contactar amb la gent. O hi ha gent que no ens coneix i contactar amb la gent que lo necessita i donar-les les hores perquè ens vinguin a veure a l'Ateneo. Aquesta és molt important i aquesta sí l'estem. Ara, aquest any estem també amb escoles. En escoles hem entrat bastant. Hi ha un projecte, que és el projecte Encomana Salut, i bueno, hem estat i a l'escola, bueno, en diverses escoles, i la veritat estem molt contents.
0: En què consisteix aquest projecte d'Encomana Salut? Aneu a fer xerrades?
1: Sí, bueno, l'Encomana Salut és un programa que fan amb el tutor, la tutoria amb els nanos de quart d'ESO. A partir d'aquí ells tenen totes unes fitxes que van treballant el que és la malaltia, el que és la prevenció. Nosaltres anem amb una sessió testimonial que passa una persona que ha passat el càncer, que ha passat la malaltia i que explica la seva vivència. I després ells tenen que fer unes activitats als nanos en pro de la difusió de lo que és oncogida. Mira, l'última ha sigut al Torrent dels Salous, han estat tota una setmana els nanos amb una paradeta i, bueno, molt bé, la veritat és que s'han implicat moltíssim. És molt gratificant, és molt gratificant treballar amb escoles.
0: Quan parlem d'entitats solidàries i d'entitats relacionades amb malalties, visualitzem aquesta part de recollida de diners que deies. Però la vostra feina més important és el suport als pacients de càncer i a les famílies.
1: Pues sí. Jo crec que sí, jo diria que és el pilar. O sigui, el més important seria això, o sigui, no? A fer d'aquest suport, que saben que poden venir, que aquí en Rubí tenim activitats, tenim el taller de Qigong que lo peta. La veritat és que al final aquest any s'ha tingut que fer dos grups.
0: Tenim és demà ioga. I hi ha llista d'espera.
1: Sí, sí. No fem llista d'espera amb els grups.
0: Però la gent es pot apuntar per si queda alguna plaça lliure de visió.
1: Sí, però normalment no fem esperar, perquè són malalts i només va dirigit a malalts i familiars, O sigui, no està obert a la població en general. A la població en general tenim un projecte que sí que està obert, que és les Gancetetes, que són unes dones que es reuneixen els dimecres per la tarda a l'Ateneu i que fan ganxet i que, bueno, han fet producció i són molt actives, molt actives.
0: I aquest sí és obert a la ciutadania. Deies, feu Qigong, feu també ioga. Està claríssim
1: que... Fem xerrades de difusió. L'última important que vam tenir va ser amb la Francesca Mateo, la biòloga, la doctora que està investigant la malaltia del càncer, i fem algun taller, o sigui, no parem.
0: No, absolutament. Però et volia preguntar per aquestes accions de suport, perquè si no tens una relació directa amb el càncer, pots pensar que és així, que el tractament es fa i s'ha de fer en els hospitals. I és així, però hi ha tot un suport i una necessitat, sobretot psicològica i psicosocial, durant aquest període, que vosaltres feu perquè no es troba en altre lloc, no?
1: Jo diria que són importants els tallers, el Qigong i tal, però el que és molt important és es munta un grup com d'autoajuda, no? El que tu has passat, ara l'estàs passant, jo l'he passat. Hi ha tota una interrelació de suport entre les persones que assisteixen i el suport que podem donar-nos des de nosaltres, evidentment.
0: Algú que ens estigui escoltant i que li acabin de donar un diagnòstic de càncer. No és una malaltia com era fa 30 anys, però encara espanta.
1: Espanta. La paraula càncer espanta. quan reps el diagnòstic t'impacta perquè, bueno, perquè té una connotació, no? Però passa que cada vegada es parla més, con lo qual es té més coneixement i cada vegada, evidentment, els tractaments són molt millors i molt adaptables. I cada vegada es detecta precoçment bastant. Bueno, és tot un procés que ha sigut mantingut la societat,

Pràcticament són 2:15 del matí. Us proposem activitats per fer avui a la ciutat. La primera, en horari, és a les 4, una nova sessió informativa sobre la regularització extraordinària. Es fa a l'Auditori Rubiforma. Són unes xerrades que ja es fan de forma periòdica a la ciutat, però des que s'ha posat en marxa el procés de regularització extraordinària del govern, se'n fan pràcticament cada setmana. Aquest procés finalitza el 30 de juny, per tant, encara teniu tot aquest mes de maig i també el mes de juny per fer-ho, però el que es fa des de l'Ajuntament és donar informació i donar detalls de com fer aquest procés i fins i tot si necessitem tenir doncs alguna documentació. S'espera que a través d'aquest procés de regularització extraordinària, la quarta que fa ja l'Estat espanyol, es pugui regularitzar la situació de 500.000 de persones. Les característiques, els requisits són que estiguin al país o que ho estiguessin abans de l'1 de gener de 2026 i que no tinguin antecedents penals. Hi ha diferents motius pels quals es pot regularitzar la situació. Per tant, us demanaran diferents documentacions. Aquí a la ciutat es fa de forma presencial a Correus, demanant cita prèvia, però si assisteixes aquesta tarda a partir de les 4 a aquesta xerrada, doncs també t'informaran de tot el que necessites saber i et revisaran què és el que necessites com a documentació complementària. L'entrada és lliure, és a l'Auditori Rubiforma, però es dona un tiquet amb números per garantir que entra tothom per ordre d'arribada i per complir el límit d'aforament. Avui a les 4 de la tarda, però segurament la pròxima setmana i l'altra setmana també es faran més. A més, al Rubí al dia tenim previst parlar d'aquest procés a finals d'aquesta setmana amb una tècnica de primera acollida. Per tant, també us donarem detalls de tot aquest procés i de tota aquesta documentació. I avui s'acaba la mostra d'Atisme Zero, Alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, que està a la biblioteca des de el mes d'abril. És una activitat que forma part del cicle Gaudeix de la vida en gran, que s'adreça a persones majors de 60 anys. És una exposició itinerant que, com el seu nom indica, vol alliberar l'edat de prejudicis. És una mostra que posa el focus, en aquest cas, en l'edatisme que afecta les persones grans, els majors de 60, una etapa del cicle vital on aquesta forma de discriminació és bastant habitual, té molta intensitat i impacte, volem dir, directament en la qualitat de vida de les persones. L'exposició aborda la temàtica a través del context actual, la definició de l'edatisme, què és l'edatisme i la seva vinculació amb altres discriminacions. Ho podeu veure al racó Rubiplay de la segona planta.

0: de la biblioteca fins avui, 11 de maig. I també avui a la sala Neus Català hi ha el Club de Lectura, que es fa un cop al mes. Com a la resta de clubs de lectura, ens proposen un llibre i a partir de les 7 de la tarda es comenta, es comparteixen reflexions. En aquesta ocasió, el llibre triat és Maite, de Fernando Aramburu. Explica la història de dues germanes de Donosti el mes de juliol de 1997. Durant 4 dies d'aquell mes de juliol va segrestar i assassinar Miguel Ángel Blanco. En aquest cas estem parlant d'una novel·la, però que parla d'un moment històric, d'un moment que molts van viure i que molts recordem. I a partir d'aquesta història i de la història de la Maite, la seva germana i la seva mare, doncs parla dels silencis i de com la informació i els secrets han format part de la societat basca, sobretot en el que té a veure amb la divisió d'aquesta societat entre els que estaven a favor d'ETA o del conflicte armat i els que estaven en contra. Avui a la sala Neus Català a partir de les 7 de la tarda. I acabem amb una altra exposició, en aquest cas adreçada a nens i nenes. Està a la sala infantil de la biblioteca i es diu Cuida't les dents. És una mostra itinerant que hem vist en més d'una ocasió a la nostra ciutat i que parla de la importància de tenir una bona higiene dental els primers anys de vida. S'adreça a alumnes de primària, especialment als de cicle inicial i mitjà. Això és de 5 a 9 anys. I per això, tant la imatge com el vocabulari de l'exposició s'adapta a aquest col·lectiu. Estarà en cartell fins al 20 de maig, com dèiem, a la sala infantil. L'entrada és gratuïta i els pares i mares us pot donar un bon cop de mà per conscienciar les vostres criatures de la importància de cuidar-se les dents. Avui és dilluns, però ja veieu que a la ciutat tenim un munt d'activitats per fer en aquest primer dia de la setmana.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: 2:45 de 12 del matí, parlem de cinema i sèries. Ja tenim amb nosaltres el Víctor Pérez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I estem a l'espera de connectar també amb el Jacint Fornols, que és, ja el veiem aquí, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Jacint, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Si us sembla, anem per feina. Avui tenim una mica més de temps, però anem per feina. Comencem pel cinema. Avui el Jacint ha triat dues pel·lícules que estan en cartell, com sempre, però que són molt diferents. Està bé, perquè sempre... Bueno, anava a dir amb el cinema, però a mi amb les sèries em passa el mateix. No puc veure tots els dies determinades sèries. He d'estar preparada, diguéssim, en alguns casos, per coses més denses, o si vull una cosa més lleugera, doncs potser trio una de les que avui ens ha portat el Víctor. Així que comencem, per exemple, per aquells que doncs vulguin veure una cosa més lleugera, passar una bona estona al cinema, Ovejas Detectives.
3: Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño. Cada día las alimento, las acicalo y todos los días les leo historias de misterio. Yo sabía quién era el asesino. Me gusta creer que me entienden, pero solo son ovejas.
4: Ah, ¿por qué para justo ahí?
5: Estaba a punto de decir quién era el asesino.
6: ¡Qué tortura! Fue la criada, ¿no?
7: ¡Despertad! ¡Despertad todos!
8: Hemos encontrado a George tirado en la hierba y no se mueve.
6: ¡Lily, dinos qué hacemos!
8: Han asesinado a nuestro pastor. Y nosotros resolveremos el crimen. A George lo visitó alguien lo bastante conocido como para ofrecerle una copa.
9: Me temo que aquí no hay mucha noticia.
10: A menos que haya algo fuera de lo común.
8: El policía es un auténtico inútil. Tenemos que ayudarlo.
11: ¿Sois tan valientes como para salir de casa?
12: No tenemos miedo.
8: ¿Qué es eso?
12: Creo que es una carretera.
8: ¿Y de qué está hecha?
11: De hierba no, eso seguro. ¿Venís o qué?
12: Por George.
8: Por George.
13: Agente Derry, soy la abogada de George Hardy. Dejó un testamento.
8: En las historias que nos leía, el culpable siempre aparecía en el testamento.
12: Ese hombre no tenía nada.
13: En realidad, hay 30 millones de dólares.
8: Ahí tenemos el móvil. Tenemos que buscar pistas.
12: ¡Atrás! Al fin y al cabo, soy una oveja detective.
14: ¿Quién mató a George? ¿Qué están ocultando?
8: ¿Y si no puedo resolverlo?
15: Os he leído un montón de historias. Todas siguen reglas muy sencillas.
6: ¡Mirad! ¡Una pista!
14: Cada vez que pasa algo con este caso...
16: ¡Eh, gorra!
14: Ahí están ellas.
16: ¡Una pista!
17: Gracias a todas.
8: Las ovejas podemos hacer algo. En realidad podemos hacer muchísimo.
18: ¡Quiero investirlo!
8: Y yo con todas mis ganas.
14: ¿Qué les pasa?
0: Déu-n'hi-do els diners que s'han gastat en la promoció d'aquesta pel·lícula. No sé si us ha passat, però vas pel carrer, hi ha tanques a tot arreu, els autobusos... Bueno, suposo que serà una d'aquelles pel·lis taquilleres, entre altres coses per lo molt que l'han publicitat, no?
2: Efectivament, però a veure... És interessant, perquè, a veure, quan tu veus aquesta comèdia, perquè és una comèdia realment divertida, perquè té tocs d'humor, però és que juga amb una cosa encara més interessant. Podríem dir que les ovelles són Miss Marple de Ser escrit un crimen, o sigui, l'Àngela Lansbury es transforma en ovella, així de senzill, o és el detectiu d'Agatha Christie, l'Hèrcules Poirot. El personatge d'Hércules Poirot. Kay Valda, que és el seu director, recordem, ell ha fet dos Minions, Gru 3, mi villano favorito, ha passat del camp de l'animació directament a aquesta ficció divertida, perquè és una familiar però intel·ligent. A més, hi ha coses, si tu estàs atent, com per exemple, hi ha un moment donat en què, diguéssim, el cabró del, del ramat li explica a una ovella què és la religió, perquè passen per davant d'una església. Divertidíssima amb les seves, com diria jo, trames. Com explica la trama? Imagineu-vos, és que se n'enriu molt de les típiques pel·lícules en què hi ha un mort, un assassinat, i es té que averiguar qui l'ha matat. Hi ha uns quants sospitosos, evidentment. I sempre hi ha un mòbil. En aquest cas, són 30 milions de dòlars. I tot això a través d'un pastor que les cuida en un ramat d'ovelles i que els explica unes històries d'assassinats i d'intriga. Tot això està molt ben portat. És cine familiar, evidentment, no és aquell cine que podreu recordar tota la vida, però sí, us farà riure i us ho podeu passar molt bé. Una cosa molt curiosa. A la sala de cinema, quan acaba la pel·lícula, normalment tothom s'aixeca i se'n va. I a mi em sorprèn molt com la gent aplaudeix. I és una de les coses que és interessant quan el públic se sent satisfet que ha vist una pel·lícula i aplaudeix. I ja ho va dir l'Alfred Hitchcock. Diu, què li preocupa a vostè d'una pel·lícula? Què li preocupa més d'una pel·lícula? Diu, que el pati de butaques estigui buit.
0: Lògic.
2: Realment interessant la reflexió que va fer Alfred Hitchcock, perquè si no hi haguessin aquestes pel·lícules, evidentment, el cinema, dubto molt que podria continuar existint. Però, dit això, cal dir que les interpretacions d'Emma Thompson, Hugh Jackman, són molt bones, molt ajustades, tot el repartiment ho fa molt bé. Ens trobem davant d'una típica pel·lícula, podríem dir d'aquelles que s'anomenen angleses, d'un humor molt britànic, i en el que es juga molt en el fet de riure-se'n o ironitzar sobre aquestes pel·lícules de misteri, que també ho fan altres pel·lícules com Punyales per l'espalda, per exemple.
0: Sí, jo per tot el disseny pensava que era una mica una nova versió o una cosa molt semblant a Punyales per l'espalda. Però el que dèiem, si el que tens és ganes de passar una bona estona al cinema, sí, que tu deies, no té per què estar senyit... renyit amb la qualitat.
2: Com que és per tots els públics, és una mica ensucrada, evidentment. Arriba un moment en què tu dius, bé, potser li sobra una mica de sucre, que seria el que s'ha passat una mica a la producció. Massa, un pèl massa ensucrada. Però sí que és interessant, si s'esteu atents, a més es diuen coses molt divertides i s'ironitzen molt sobre el que és, per exemple, la família. Hi ha un embolic de família aquí extraordinari i és molt divertit de la manera com ho expliquen i com s'engarça tot al final.
0: Doncs aquesta era la proposta, si tenies ganes de passar una bona estona. La que ens fas ara, Jo no moriré d'amor, em temo que has d'anar més preparat al cinema, com a mínim, per la densitat.
1: Dice que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
16: Invierno.
19: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
1: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
16: Me voy.
19: Pero si acabas de llegar.
16: Yo que sabía que mamá se había perdido.
1: Hay que estar más pendientes.
16: Sí, claro, como tú, ¿no?
1: ¿Como yo qué?
16: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
19: Joder.
16: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
1: ¿Y tú cómo vas con eso?
16: Yo bien, bien.
20: Novia, ¿estás bien?
16: Sí, sí.
20: ¿Qué haces? ¿Sí, seguro?
21: ¿Pero qué haces?
16: ¡Joder, tampoco, joder!
20: ¿Puede pasar otra pareja?
16: ¡Que no!
22: ¡Clau!
16: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
1: Hola, mamá.
16: Hola.
1: ¿Qué pelos tiene, no?
16: Se lo acabo de peinar. Nos viera comiendo esto, nos mataría.
1: Pero bueno, no está viendo.
16: Ya no digas eso.

0: Doncs una història que segur que moltes famílies senten molt a prop, per això deia que has d'anar una mica més preparat al cinema, tot i que té boníssima pinta.
1: Sí, a veure, ens parla de les devastadors efectes de l'Alzheimer i ho fa des del punt de vista d'una jove de 18 anys que passa a ser la cuidadora de la seva mare. Tot això en plena adolescència, com ja tens que començar a pensar en la teva vida, en el teu futur, que tu vols fer una vida normal que faria qualsevol jove, però que et veus obligat a viure d'una determinada manera per culpa de la malaltia de la seva mare. Tot això està molt ben explicat, per això el títol, bé, aquest títol Jo no moriré de mort, i la seva directora, la Marta Matute, que debuta amb aquesta pel·lícula, parla de la seva pròpia experiència. Ella, dels 18 als 29 anys, va haver de cuidar la seva mare malalta d'Alzheimer. Molt interessant el que explica, i la directora també referia a la pel·lícula que volia explicar els efectes devastadors que té aquesta malaltia, però no només pel que la pateix, sinó pel seu entorn. La família deixa pràcticament, es desestructura completament per culpa de com hi ha aquesta malaltia. I els que pateixen directament aquesta malaltia poden ser, per exemple, en aquest cas, aquesta filla adolescent que vol fer la seva vida però que es veu completament obligada a canviar les seves rutines, canviar la seva forma, intenta preservar tot el que pot les seves possibilitats de sortir, de riure, però la malaltia és devastadora. Interessant proposta, cal dir que la Júlia Mascort, l'actriu protagonista, va guanyar la Biznaga d'Or a la millor actriu, i el Tomàs de l'Estal, també, com a actor de repartiment, també es va emportar el primer premi. I la pel·lícula va guanyar també el premi al Festival de la Màlaga a la Biznaga d'Or, també a la millor pel·lícula. No us la perdeu, és molt interessant. De totes maneres, el cine ha tractat molt el tema de l'Alzheimer. Hi ha tot un seguit de pel·lícules com Des de l'Estanque Dorado, Amor, Vortex, Quédate conmigo, Lejos de ella... Bé, tot un seguit de pel·lícules que ens parlen d'aquesta malaltia que sembla que amb els anys s'ha convertit en una pandèmia, gairebé.
0: Total. Una pel·li d'actors i actrius, d'interpretacions.
1: Sí, d'interpretació. I la directora ho fa molt, molt bé. Per ser una pel·lícula debutant, suposo que en el fet que ell hagi viscut aquesta experiència fa que la pel·lícula sigui molt ponderada, molt en el seu punt. No la veus excessivament que busqui recursos fàcils per emocionar l'espectador. No cal. Ho porta molt bé. I sona real. Sí, com tu sents allò, t'arriba. I és molt important una pel·lícula com parla, per exemple, d'una situació en la que els personatges estan al límit per culpa d'aquesta malaltia, té que ser creïble, no té que ser que estiguis veient una pel·lícula. O sigui, juga molt bé amb el realisme fílmic.
0: Estava pensant que s'assembla per moltes coses a la Carla Simón. Quina sort tenim de tenir directors i directores que van de pedrera, podríem dir, tot i que ja tenen una edat,
1: efectivament. Però que està molt bé. Hi ha una generació molt important de joves cineastes que estan mostrant amb el seu cine que poden explicar moltes coses i d'una manera realment, jo diria, nova. És un cine vital, nou, que construeix les històries a partir de retalls de la vida, de la realitat.
0: Això també pot salvar el cinema, que deies tu. Les pel·lis taquilleres o les pel·lis familiars poden ajudar a salvar el cinema, doncs també és cinema de qualitat,
1: sí,
0: i que expliquin històries.
1: Amb això volia explicar-te que ha tingut molt mala distribució aquesta pel·lícula, és els problemes que ens trobem. Aquesta pel·lícula no ha tingut la distribució o no està tenint la distribució que hauria de tenir. Us puc dir, per exemple, que molts cinemes no arriba, o la tens que anar a buscar precisament en quin cinema la pots veure. I això, a vegades, els hi passa a moltes pel·lícules, que passen desapercebudes i s'acaben perdent en el món de l'estream. I aquest és el gran problema que hi ha en moltes pel·lícules, que no s'acaben d'arribar directament a les sales de cinema per la mala distribució que tenen enfront d'altres pel·lícules, com per exemple aquesta setmana s'ha estrenat Mortal Kombat, que la trobaràs a totes les sales de cinema.
0: Clar. El Víctor anava fent així amb el cap, amb lo dels directors i els cineastes, Tu també tens aquesta sí. percepció. Bueno, de fet, són gent de la teva generació.
2: Sí, de fet, bueno, una mica més que jo. Però la Carla Simón, per exemple, que ho va estudiar a la meva facultat, Carla Simón, si sempre està el seu nom por ahí voltant, perquè la gent tenia il·lusió de... Potser soc la següent jo. Jo, bueno, podria ser, no? Si a mi Carla Simón, per exemple, si m'encanta aquest cine, més té molta emoció, diguem-ne, no? Més genuïna, jo crec. Que no és que abans no hi hagi emoció genuïna, però potser està tractada, com diu el Jacinto, d'una altra manera. I enganxa, parlant de realisme, i jo crec que De Bear, precisament,
0: total.
2: És una de les grans característiques de la sèrie.
0: Parlem de De Bear perquè resulta que ha estrenat així, per sorpresa, un capítol, però ben bé no és un capítol, no? És una...
2: Un especial.
0: És un especial que, a més, parla d'abans.
2: Uh-huh. És una prequela.
0: Els que ens estan veient... si ens esteu veient o si ens veieu tenim aquesta imatge que recull, si sou seguidors de la sèrie, dos personatges molt, molt mítics per diferents coses de la sèrie. L'episodi es diu Gary, que és Gary és un dels protagonistes, i en aquest cas el veiem amb el germà del oso.
2: Sí,
0: no?
2: Gary, Michael, Gary, no? És la ciutat on passa l'episodi, que és Indiana. Gary. Sí, Richie, et refereixes.
0: Ai, Richie! Que...
2: Sí, bueno, no passarà. Són noms curts, però Gary és la ciutat on passa, que de fet diuen que no ho vaig buscar, perquè se'm va oblidar, però deia que d'allà eren la família de Michael Jackson, el Jackson 5, d'aquest poble d'Indiana, i és un capítol que va sortir dimarts passat de forma inesperada, o sigui, literalment els actors, el John Berthel i l'Evon Moss Backrack, que són els dos actors de Richie i Michael, doncs van posar un post a l'Instagram, i aquí tenim el capítol escrit per ells mateixos, pels dos actors,
0: sí,
2: i dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. És un capítol que, a part, serveix com a avançament de l'última temporada, que s'ha anunciat que serà el 25 de juny, s'acaba The Bear, una de les sèries més icòniques d'aquesta dècada. Us celebro que s'acabi, perquè tal i com va acabar la quarta temporada, jo crec que donava peu al final de la sèrie, i potser no era una bona notícia allargar això massa, no? També sorprèn perquè els actors ja sabem que s'han anat fent famosos, sobretot el Jeremy Allen White, i potser es parlava que la temporada s'anava a retrasar bastant, i al final, doncs mira, la tenim com sempre una vegada a l'any a Disney Plus el 25 de juny, i seran 8 episodis, dos menys en aquest cas. I aquest episodi especial, doncs, m'ha agradat moltíssim, demostra que la sèrie va molt més enllà de ser una sèrie sobre cuina, que en realitat és una sèrie que sempre ha anat sobre el trauma d'aquesta família Versato, sobre... També una cosa que m'interessa molt, que es parla en aquest capítol, sobre la masculinitat tòxica i l'amistat entre homes, que a vegades pues, on les drogues, l'alcohol, juguen un paper també molt important, com es veu en aquest episodi, i on el John Berthel, per mi, que és el que fa de Michael, fa una actuació brutal, fins i tot una mica devastadora. O sigui, un home pues, amb problemes mentals, clarament, que ja sabem, pues, la història inicia, no? Amb el seu suïcidi de fons, és un personatge que sempre està com sobrevolant la sèrie, que és més com una figura mitificada, diguem-ne, i després, a través de la sèrie, ja vam tenir l'episodi mític de sopar de Nadal, que va quedar per la història, no?, de les sèries, i després, en aquest moment, el que fa és desmitificar-lo, precisament aquest personatge, com no, era una persona pues, amb una bajeza tremenda, no?, a molts nivells, que no era mala persona, però era una persona tremendament traumada, molts problemes, no?, a la seva vida, i aquí ho veiem perfectament, no? Per mi m'ha sorprès moltíssim, ja dic, John Berthel és un actor que sempre m'agrada, té alguna cosa, aquest actor, i sobretot a sèries de televisió, jo crec que ho fa molt bé. De fet, la setmana que ve surt el capítol de The Punisher especial, o sigui que doble ració de John Berthel.
0: Però tu vols dir que aquest capítol no és una forma de testejar per acabar la temporada i poder fer una sèrie
2: no? Jo espero que no. El que sí que t'he de dir que aquest capítol és imprescindible que el vegin tot el món, que potser hi ha gent que no s'ha enterat d'això, normal, també no s'ha fet promoció, potser no s'ha fet de la millor manera, i al final del capítol jo crec que tindrà bastanta rellevància per la temporada final, o sigui, llavors jo a la gent que hagi vist la sèrie li recomano que vegi el capítol sí o sí, evidentment, més enllà del final també, perquè és una exploració dels personatges doncs, que no s'obre per res a la sèrie, eh? De fet, em recorda un moviment que va fer la sèrie d'Eufòria, també HBO, que va fer dos episodis especials molt centrats en el diàleg, en els personatges i tal, que funcionen superbé, i jo crec que de bé ara és un encert. No direm tampoc que és el millor episodi de la sèrie.
0: Hi ha gent que ho està dient.
2: No, tampoc, home, evident, de bé té episodis, per dir això...
0: Clar.
2: Però és un episodi molt bo, està al nivell de la sèrie, és excel·lent. Sempre de bé una sèrie que ja hem parlat moltes vegades, no? Recomanadíssima.
0: No sé per què m'he confós de nom, perquè bueno. El Richie, a més, és un dels personatges que al llarg de les temporades... et va agradar més,
2: sí.
0: No? Al principi comença gairebé com un secundari i després en alguns moments és gairebé un coprotagonista.
2: I de fet, pues, incideix molt, encara que és més protagonista el Mikey en aquest episodi, incideix molt en, el, en aquest Richie, que es diu la sèrie, que té aquest do, no, de tractar amb la gent i bueno, que ho descobreix a la llarg de la sèrie, que deia que no té un propòsit, li deia, i al final pues, trobava aquest propòsit, no, de la seva vida, i això també ho demostra aquest episodi.
0: L'altre que ens proposes és Margo tiene problemas de dinero, que es pot veure a Apple TV i que també ha estat una sorpresa.
3: Entendí, aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
4: Margo, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
3: ¿A Harvard?
4: Sí, a Harvard.
3: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
5: ¿Quién iba a ser?
3: ¡La que quisieras!
5: Decidiste quedarte conmigo.
3: Yo arruiné tu vida. La arruinaste para bien, cariño.
5: He de volver al trabajo por la pasta. Cualquier trabajo que salga, cavo tumbas si hace falta.
3: Me da que ya ha acabado una. Para ganar algo de dinero para mi hijo, he estado trabajando en internet.
6: En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
5: Consultaré con la almohada.
7: Tú no eres así.
5: Mi madre trabajaba en un Hooters y mi padre era luchador. Dime cómo soy.
8: ¿Tienes fans?
9: Es una página muy popular.
10: Dudo que Margo pueda ser una buena madre. No tienes dinero, no tienes planes.
0: I simules... Doncs un drama, perquè la cosa és un drama, sí, però superdivertit.
2: Sí, és comèdia i drama a la vegada, perquè evidentment és un tema seriós. La sèrie comença parlant d'aquest problema que als Estats Units potser és més comú que en altres països, els embarassos de noies joves, no? El tema de l'avortament, que sempre als Estats Units pues, porta molta cua, a tots els països, però als Estats Units sobretot. I se centra en aquesta noia que protagonitza, és la Elle Fanning, l'actriu principal, no? Que es queda embarassada i bueno... I tenim una trama que recorda potser... O sigui, tenim la Michelle Pfeiffer, que és la seva mare, que, per cert, Michelle Pfeiffer està brutal. A la sèrie feia temps que no la veia tan bé, la veritat. I
0: en un paper curiosíssim per ella, eh?
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, podríem dir... Mira, parlava de Jean Smart també, de dones amb més edat, no? Fent, pues mira, igual reivindico aquest paper que ho fa super, super bé. A part, té una química boníssima entre mare i filla, que potser pues, no s'assemblen tant, no?, a nivell físic, però estan genials les dues, i sobretot a nivell còmic ho fan molt bé. I també parla molt de la família disfuncional americana, també del trauma generacional entre elles dues, no?, perquè la mare té una història semblant a la d'ella, la va tenir molt jove, un pare que bueno, que no va ser un pare realment... Bueno, s'assemblen moltes coses entre elles dues, i això pues, genera una química i una dinàmica entre elles doncs molt destacable. També parla de precarietat, sobretot de la sèrie de la generació Z, de la nostra generació, també el tema d'OnlyFans, evidentment, que és una cosa que tothom ja va coneixent més o menys. També parlàvem en Eufòria de l'OnlyFans. Ho fa d'una manera divertida, però ja ho hem dit, no és un tema divertit, precisament. També parla d'aquesta gent d'Estats Units, el white trash, podríem dir, no? de los paletos, una mica així, també. Són gent que viuen al final a cases petites, allà apartats del món, i també pues, incideix en això la sèrie. Una sèrie que segueix demostrant que Apple TV, doncs, continua sent per mi, després d'HBO, la millor plataforma que tenim ara mateix. Aquesta producció és AMA24, que és l'estudi de cinema independent, i es nota molt tant en com està filmada, tant per al cast, que per cert, també tenim a Nicole Kidman, per exemple, que sortirà més endavant,
0: ah, sí?
2: O Nick Offerman, bueno, actors boníssims, però ja dic que és una sèrie molt recomanable i dels estrenes nous d'aquest 2025, de moment, potser dels més destacables.
0: Sí, a mi m'està agradant molt. És molt divertida, és d'aquelles... Per no pensar, però pensant,
2: sí.
0: És a dir, bueno, vas passant l'estona, però quan acaba el capítol, que a més passen pam-pam...
2: Són curtets, sí.
0: És com...
2: I creada per David E. Kelley, que és una eminència de sèries de televisió, per exemple, va fer Big Little Lies, que potser aquí la connexió amb Nicole Kidman, que està vorai, és un guionista boníssim i sí, ho torna a demostrar.
0: Pues re, aquestes són les nostres propostes per aquesta setmana. Jacint, Víctor, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar dilluns vinent.
2: Ens veiem.
1: Adéu-siau.
0: I amb això acabem nosaltres avui el Rubí al dia. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, que acabeu de passar una molt bona jornada de dilluns.

0: Són les 4 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Salutacions ben cordials des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises als 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns a 9 de la vespre tens una cita amb nosaltres, tens una cita amb Musical Express. El millor country music junt amb la millor música d'arrels nord-americanes combinat amb el millor pop rock dels 70s i 80s. Des d'aquí, des de l'estudi número 2 on fem aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, empujant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

Roger Hodgson, com sempre, liderant la banda del Supertramp. Des del seu treball Fame's Last Word, aquelles últimes famoses paraules, això és It's Raining Again. Del Supertramp cap als Spandau Ballet. Aquesta és la gran only, When You Leave.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Calling America. Són d'aquelles peces primordials de la discografia de la gran Electric Light Orchestra, banda liderada per incombustible Jeff Lynne. D'un grup liderat per Jeff Lynne, per un grup liderat en principi per Peter Green, format l'any 1967. Ells són els Fleetwood Mac. I els escoltarem amb aquesta peça anomenada Gypsy. Ells, Fleetwood Mac, està sintonitzant, com sempre, Musical Express.

una de les grans bandes, sense dubte, de la història de la música, els Fleetwood Mac, amb la seva veu inconfundible de Stevie Nicks. Això és Gypsy, la gran Gypsy. Anirem encara cap al grup que va formar Derry Hall i Edmond Lundon. Estem parlant dels China Crisis. Això es diu Black Man Ride.

Segueix a Sintonia Musical Express, segueix a Sintonia Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. Els dilluns toca meitat country i meitat rock, pop rock dels 70s i 80s. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Anem a donar-li una mica de canya a la nit? Ells són els Batman Turner Overdrive, des de Canadà. Això es diu You Ain't Seen Nothing Yet.

Gran banda, gran cançó. Batman, Turner Overdrive. Des de Canadà. Seguirem ara amb bon ritme. Proper convidats, aquest grup estadounidenc, format a l'any 1975. Ells diuen Molly Hatchet. I escoltarem la seva gran, gran peça Flirting with Disaster. Em recorda que Molly Hatchet, el seu grup de banda, la van treure d'una prostituta que després de fer la seva feina amb els clients assassinava els decapitant-los i mutilant-los. D'aquí van treure a ells la banda el nom de Molly Hatchet. Doncs això és Flirting with Disaster. Això és la gran Molly Hatchet.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country aquí a Musical Express. Ell és J.D. Clayton. Això és dir Rose of Red. Ja ho saps, tots els dilluns a 9 o 10 del vespre tens una cita amb Musical Express. Si t'agrada el country, mitja horeta aquí, sempre la tens assegurada. Des del Lonely Street és l'últim treball dels Malpal Brothers. Això es diu The Man in Ain.

0: Estem escoltant música de Bryce Leeward. Això és Neon Dust. La millor country music assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a la sintonia de Ràdio Rubí. Des de l'estudi número 2.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? Potser els Mavericks? O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: El Joan, a través del nostre correu electrònic, es va demanar una cançó d'Alan Jackson, precisament Living on Love.

Who I Am és, sense dubte, potser un dels millors treballs del georgià Alan Jackson. Un treball que, si vols aficionar-te al country, te'l recomano al 100%, Who I Am. Estem escoltant la cançó que ens demanava el Joan a través del nostre correu electrònic musicalexpress@gmail.com. Living on Love, segon tall d'aquest treball del de Georgia, Alan Jackson. Una prova de que no tot el millor country es fa als Estats Units, la tens aquí mateix. També fan country, i bon country, a l'estat de Canadà. Ella es diu Jade Eagleson. Això es diu Hack

Ell es diu Drake Milligan. I només sortir a l'escenari d'aquests programes de talents ja va enamorar els jutges. Aquesta és la cançó que es va donar a conèixer en aquest programa de Got Talent America. Això es diu Song Like Something. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express, estàs escoltant la millor country music. Country que ens porta ara Cole Whitewind. Això es diu Fast Track and Back.

Ell és Cody Jeans. La seva peça, Holy Water. I amb la música del canadenc Jade Eagleson i amb la seva peça Rater Be The Single, ja despediré de tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, com sempre, els dilluns a 9 a 10 del vespre, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, des de Musical Express. Salutacions ben cordials, gastat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Jade Eagleson.

A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Well, she cries, and she cries. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McReady. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs, era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Són clàssics, amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season, avui al Rock and Classics, estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell, per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog. És el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial, dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus. Comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of Deceit.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Life Less Dead.

Above, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquella llarga durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Temple of the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta Deluxe Edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer, on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor, ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte, a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui és vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació i Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diferents raons, a part de no, reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, s'assumant, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Ustec, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no, que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria hauria d'haver produït un fet així i, per tant, nosaltres, evidentment, que ho denunciarem, perquè, a més, és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. No? Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400-500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormois i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
7: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent tallar a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per seguir reivindicant petits que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant, doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica Rodrigo, bon dia.
8: Bon dia.
7: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
8: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
7: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expectació.

0: intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
3: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
4: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
3: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un

Un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
2: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 8:15 del matí i obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com veiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
2: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
5: Bon dia, Helena. Sí, fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron. Un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a 2 dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí 2 dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
6: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada perquè no ha es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que... sense concreció.
5: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
6: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat. I no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
5: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a 2 dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
2: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van a un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
7: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. Aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
8: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho, perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocar que està la nostra salut mental, que sobra fer això, però és que ens ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
7: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
8: La veritat és que des que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues, ells ens han respectat, i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona, estem contents i estem amb una mica de somriure de com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
7: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
2: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
13: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
14: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
15: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
16: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
15: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
2: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
17: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
18: El viernes pasado estuvimos estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
17: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
19: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
2: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb dos de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
20: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
21: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
23: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
22: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400-500 euros, no? I fer una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
7: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 o l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la 2 i retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10 i a retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
2: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant al Bages, al Mollanès també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'Usted Castés.
8: Hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
7: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes, al Maresme. Les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord

0: vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
1: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el corte europeo.
0: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
2: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
0: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
3: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
4: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
5: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien

0: cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
2: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
1: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
3: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
1: Unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
4: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
5: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
4: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
1: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
1: Sandra Cuadrado.
4: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del només sí és sí, vam publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones. Un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya. Estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
7: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere, a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà, Cornellà en sentit Barcelona, la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Àlia retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
7: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
7: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
7: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
13: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
14: vamos a tomar acciones legales. Eso está muy claro. No vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra querella en el Corte Europeo.
7: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la societat d'inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
15: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
16: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
7: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
17: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
7: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
18: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
19: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
7: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
20: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
7: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
21: Bon dia.
7: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
21: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arriba del Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdia en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
22: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
21: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
23: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
21: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
21: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga CB, amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau, en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els vegencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Campo del
3: Bàsquet
21: Manresa.
3: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
4: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
21: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
5: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
21: Molt bé.
5: Gràcies, Marta.
21: Adéu.
5: Que vagi molt bé.
21: Bon dia.
5: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer, donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
24: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
5: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Són les 9 del matí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
2: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
7: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
12: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
13: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
12: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
13: Inspira't!

Molt bon dia, són les 9 i gairebé 4 minuts. Després de la informació general, parlem de Rubí, encetem el Rubí al dia, el magazín matinal de Ràdio Rubí. Avui canviem d'horari, canviem de presentadora, però, com sempre, pendents de tot allò que passa a la ciutat. Aquest dimarts estarà protagonitzat, sens dubte, per aquesta nova jornada de vaga de mestres i professors de tot Catalunya que ja ens explicaven des de la xarxa. També li farem un cop d'ull des de la nostra ciutat. Però des d'ara i fins les 12 t'explicarem tot allò que és notícia a Rubí. A partir de les 10, entre la tertúlia, conduïda pel Toni Bravo, avui amb el Gerard Moreno, el Martí Pujol, l'Ània García i la Maria Àngel Ruiz. Ells també parlaran d'aquesta vaga de docents i, de fet, intentaran connectar amb alguns dels docents que estan justament a Barcelona preparats per la manifestació que tindrà lloc aquest migdia. I a partir de les 11, recta final del programa, ja sabeu, amb accent cultural, avui presentat per l'Albert Soler, el director de l'emissora. Parlarà, entre d'altres coses, amb la Marina Porres, que condueix el Club de Lectura de Poesia que es fa demà a la ciutat i, a més, acaba de rebre el Premi Muriel Casals de Comunicació. És una de les llibreteres de la ciutat, però també escriptores, però també prescriptores. Amb ella parlarem a partir de les 11 del matí. I com dèiem, molt pendents avui d'aquesta vaga de mestres que també té el seu ressò a la nostra ciutat.

0: Avui hi ha una nova vaga de mestres, la primera aturada del tercer trimestre, que ha convocat el sindicat USTEC, però també els professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Com dèiem, al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però des de primera hora del matí ja trobem problemes de trànsit pràcticament a tot el país. S'han produït talls de carreteres a la Ronda de Dalt de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet i també a la C32 al Maresme. En el cas de la nostra ciutat, els mestres s'han citat a la plaça de l'estació ara mateix a les 9 per anar junts a la manifestació de Barcelona. Com dèiem, és la primera jornada de vaga d'aquest trimestre i la primera de 17 jornades entre aturades territorials i d'àmbit nacional. S'han establert uns serveis mínims obligatoris, són els següents: a infantil, primària i secundària ha d'haver una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol ha d'haver un membre de la direcció i el 33% de la plantilla. Als centres d'educació especial, el 50% del personal, i el mateix a menjadors i activitats de lleure, un 50% del personal dels serveis de menjador, acollida i cuina, i també això inclou a aquells professionals que es dediquen a l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials. I per veure com s'està vivint aquesta jornada de vaga a la nostra ciutat, ens anem a la plaça de l'estació. Com dèiem, allà estan citats els docents rubinencs per anar junts a la manifestació de Barcelona, i allà està també el nostre company David Fernández. David, quin és l'ambient a la plaça?
1: Doncs bé, comencen a arribar alguns dels professors que estan convocats avui per anar a la manifestació de Barcelona, com bé deies, Belén, i perdona que no t'he saludat, dia. Estem aquí amb el Manel Díaz, que ha accedit a fer-li algunes preguntetes. Bé, per què us torneu a protestar? Quina és la nova reivindicació? Per què esteu tan descontents?
2: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
1: Per què creus que és tan important? En què creus que pot afectar, diguem-ne, aquesta mala qualitat de l'educació que s'està oferint degut a aquestes tensions polítiques?
2: Al final pot afectar directament el que jo crec que és les persones més importants de l'educació, que els infants de les nostres aules. La falta i la manca de recursos afecten directament en el suport, en l'atenció d'aquests infants. No donem a l'abast. La realitat és aquesta, no donem a l'abast. Tenim situacions i mons totalment diferents dins d'una aula, en el qual cada vegada els recursos són més minoritaris i la demanda cada vegada és més gran. Al final els perjudicats no només som els docents, sinó principalment els infants.
1: Doncs les paraules del Manel Díaz, que com ja veieu existeix un gran desconcert i una gran incertesa per part dels docents i sobretot dels grans afectats, que en aquest cas són els alumnes de tots els instituts i escoles públiques de la ciutat. Així que ja veieu que comencen a arribar cada cop més docents que aniran cap a la manifestació de Barcelona i seguirem informant en els informatius de les dues del migdia.
0: Gràcies, David, per aquesta connexió i per fer-nos 5 cèntims de com està l'ambient en aquest inici de vaga d'aquest tercer trimestre a la nostra ciutat. Com dèiem, això afectarà, sens dubte, el trànsit, també els moviments per la ciutat, per descomptat a les famílies. Algunes d'elles no hauran portat avui els nens i els nois a l'escola, als seus centres educatius. Per tant, com dèiem, estarem molt pendents del que passi a Barcelona, d'aquestes reivindicacions, i ho seguirem al llarg del programa. Després, a la tertúlia, en tornem a parlar del tema.

0: Vagues a part, avui ens fixem en una realitat educativa que sovint passa desapercebuda, però que té un paper clau en la formació de moltes persones, és l'aprenentatge d'idiomes a través de les escoles oficials d'idiomes. Aquest divendres, l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí obre les seves portes amb una jornada pensada perquè qualsevol persona pugui descobrir-la. Volem parlar de tot plegat amb la seva directora, amb la Maria Antònia Rus, que ja ens acompanya. Molt bon dia, gràcies per venir fins a la ràdio.
1: Ah, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Per començar, explica'ns quin paper juga dins el sistema educatiu públic una escola oficial d'idiomes, ara que l'educació està en boca de tothom i els professionals de l'educació esteu en boca de tothom. Jo no sé si coneixem per què serveixen les escoles oficials d'idiomes, més enllà d'aprendre un idioma, que ja el propi nom ho diu, però tenen un paper dins el sistema educatiu, oi?
1: Doncs sí, és important l'aprenentatge d'idiomes, especialment a les escoles oficials d'idiomes, que tenen un rol públic en l'ensenyament d'idiomes. Les escoles existeixen a Espanya, a l'Estat, i a part d'Europa no hi ha altres, aquest sistema no existeix. Per tant, hauríem d'estar molt contents de tenir les escoles oficials d'idiomes per ensenyar idiomes amb preus públics, essencialment. Llavors, abarca a tothom, no? Li dona l'oportunitat d'aprendre idiomes a moltíssima gent, no? Que en altres situacions no tindrien aquesta oportunitat.
0: I com el seu nom indica, són oficials.
1: Exacte.
0: Que tothom o alguna persona que hagi en algun moment fet algun curs d'idiomes, sigui idiomes més llunyans o el propi català, sap que el fet de que sigui oficial és determinant per després obtenir un títol oficial, eh?
1: Correcte. Nosaltres, els nostres títols són oficials i, per tant, qualsevol persona que estudia amb nosaltres i es tregui el títol, per exemple, del B2 o el B1 o el C1, són titulacions oficials i, per tant, qualsevol ciutadà que vulgui accedir a una plaça pública per treballar per l'administració o per l'Estat, els nostres certificats els donaran punts mèrits per poder accedir a aquestes places. Per tant, sí, són títols reconeguts a tot l'Estat, sí.
0: L'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí és encara força desconeguda. De fet, jo crec que hi ha gent que li dius: saps que tenim una escola oficial d'idiomes? I no ho sap.
1: Sí.
0: Per què creus que passa això?
1: Doncs nosaltres portem, de fet, el curs vinent farem 15 anys que estem a Rubí, i sí que és cert que, malgrat fem campanyes publicitàries importants perquè ens coneguin, sí que encara tenim persones que no ens coneixen, i és per aquest motiu que hem decidit fer una jornada de portes obertes enguany. Esperem que tingui molt bona acollida entre tothom. Hem fet una... avui estem aquí, però hem fet publicitat arreu, a través de mailings, en paper, a les xarxes, i esperem que tingui una molt bona acollida aquest divendres. Però sí, malauradament, encara hi ha gent a Rubí que no ens coneix. Sí.
0: Per aquells que ens estan escoltant i que es troben en aquest cas, dir que l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí està a l'Institut Doctor Montblanc,
1: sí.
0: I et volia preguntar, perquè en altres ciutats de la comarca, per exemple, tenen un edifici propi, etc, etc. Creus que això determina que la gent tingui més consciència de que aquesta és l'escola oficial d'idiomes, que està situada en tal lloc, etc, etc? O...
1: suposo que és important tenir el teu edifici propi. És una cosa que estem demanant fa anys, des de que vam començar. Estem ubicats a l'Institut de Montblanc, que també està bé perquè tenim no només alumnes que venen de Rubí, sinó que venen d'altres dels voltants de Rubí, persones que treballen a Rubí però viuen a Barcelona, i per tant el fet d'estar al Duc de Montblanc i tenir una zona que la gent té accés per poder aparcar el seu cotxe és positiu. Però és cert que si tinguéssim el nostre edifici propi, la visibilitat del centre seria molt més gran i segurament ens coneixeríem més. Perquè és cert que vinculen l'escola oficial amb el Duc de Montblanc. Clar. I no té res a veure, són dues institucions totalment diferents. No? No tenim res a veure amb secundària, som un sistema educatiu, som una part diferent de lo que és secundària. Sí.
0: Què trobarem si venim a la jornada de divendres? Perquè teniu previstes fer sessions informatives i tastets d'idiomes.
1: Sí, doncs hem pensat, doncs, igual que altres escoles oficials d'idiomes d'arreu de Catalunya, també ho han fet, hem pensat doncs, fer dues sessions informatives, una a les 5 de la tarda i l'altra a les 18:30, i entre una sessió informativa i l'altra farem tastets d'idiomes. El tastet 0, que vol dir doncs, que una persona pot entrar en una aula i li faran doncs, un tastet del que és aprendre un idioma des de 0. Seran uns tastets d'uns 35 minuts, 40 minuts, en el qual veuran doncs, quin tipus de classes fem, com són les classes, i un altre tastet d'un nivell entre un A1 i un A2, que també tenim molts alumnes que moltes vegades no saben ben bé si començar de zero o són false beginners, que són falsos iniciants, que ja tenen coneixements i que, per tant, veient què fem a A1, A2, doncs podrien pensar, doncs, mira, poder millor quan em matriculi o em preinscrigui al setembre, doncs podré accedir a un A2 o a un B1, sí.
0: Després parlem, perquè suposo que feu proves de nivell,
1: sí,
0: perquè ho necessiti.
1: I tant.
0: Però parlem dels idiomes. Quins idiomes es poden aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí?
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí impartim anglès i francès. Impartim anglès des del nivell A1 fins al C1. I en el cas de francès, des de A1 fins a B2-2. Fins a cinquè, el que és cinquè, sí.
0: Anglès i francès. I feu una prova, sobretot amb l'anglès, no? M'imagino, sí, que és allò que deies, que cada vegada hi ha falsos nivells, sí, perquè no tenim, de vegades tenim una percepció pitjor del nostre nivell, o a l'inrevés.
1: O a l'inrevés, sí,
0: o millor, no? Sí. Jo controlo molt l'anglès i resulta que després et fan una prova i estàs una mica més baix. Sí. Com va això de les proves? Explica'ns.
1: Les persones que vulguin preinscriure's a l'escola oficial, que de fet la preinscripció per al curs vinent ja sabem les dates, són del 31 d'agost fins al 7 de setembre, la preinscripció es fa telemàticament, és a dir, han d'entrar a la nostra pàgina web, hi haurà un blog que hi ha amb totes les instruccions i un enllaç per poder fer la preinscripció. Llavors, les persones que tinguin coneixements hauran de fer un test de nivell. O sigui, una persona

0: i hauran de fer una petita expressió escrita. I després, doncs, passat uns dies, hauran de mirar a quin nivell se'ls ha col·locat i en aquest, quan sàpiguen a quin nivell se'ls ha col·locat, poden escollir els grups que els anirien bé i llavors doncs, ja fer la preinscripció i esperar sorteig. En el cas d'anglès, que sí que el tenir més demanda que en el cas de francès, hi ha un sorteig i després han de mirar doncs, a on se'ls ha, si han estat admesos o no, etc.
1: Quin és el perfil d'alumne que teniu? Joves, gent de totes les edats?
0: Doncs tenim alumnes de totes les edats. Vull dir, tenim alumnes doncs, de fins i tot 80 anys, vull dir que sí, sí, i alumnes de 14, perquè en el cas de francès un alumne pot accedir a fer francès a l'escola a partir de 14 anys. És a dir, el requisit per entrar a l'escola oficial d'idiomes al mínim són 16 anys. Però si un alumne doncs, està estudiant secundària, que la majoria està estudiant anglès, se'ls permet fer accedir a l'escola oficial a fer francès a partir de 14 anys. En el cas de que fessin secundària, que la seva llengua estrangera de primera opció fos el francès, que no passa, llavors podrien entrar a fer anglès amb 14 anys. Però això ara ja no passa. Mm. Habitualment tothom fa anglès com a primera opció i per tant podrien entrar a partir dels 14 anys.
1: Dèiem en començar, feu aquesta jornada de portes obertes perquè tothom sàpiga que existeix, quina formació feu. I deies, tenim molts, o sigui, una varietat d'alumnes enorme. De fet, aquest seria l'objectiu, que la gent entengui que es pot anar a l'escola oficial d'idiomes tant si ho necessites per una feina que deu passar, tant si ets un noi, noia, que porta doncs, uns anys fent estudis en una acadèmia privada i pots doncs, també fer el teu nivell. O, per exemple, el que deies, no? Gent gran que es planteja, ostres, ara que m'he jubilat m'agradaria aprendre idiomes. Fes-ho de forma oficial. Correcte. Perquè a més tindràs un títol que et servirà, no?
0: Sí, sí. Bé,
1: en aquest cas no per la feina, sí. Però...
0: No, tenim molta gent, especialment a francès, gent més gran, perquè són persones que possiblement els seus estudis s'hi van començar a fer francès, estudiar en francès a l'escola, i els hi fa il·lusió doncs, tornar a refrescar aquells coneixements de francès. En el cas d'anglès sí que és cert que tenim més gent jove, sobretot a nivells alts, perquè avui en dia la gent jove doncs, tenen l'anglès més accessible a tot arreu, a internet, miren sèries en anglès, per tant, el seu nivell, al contrari del que passava anys enrere, aquestes persones accedeixen a nivells elevats, alts. Sí, però amb nivells, ja dic, en edats, perdó, doncs, tenim gent de molta varietat, des de, ja et dic, 14 fins a 80. El gruix sí que és cert que és entre 30 i 50, el gruix dels nostres alumnes, però tenim alumnes d'edats variades, sí.
1: Com feu les classes? Quin enfocament pedagògic teniu?
0: L'enfocament pedagògic de les escoles oficials d'idiomes és essencialment comunicatiu, és a dir, les classes els alumnes es passen una bona estona, la major part del temps, doncs, practicant l'idioma, és a dir, treballen a partir de gamificació, de jocs, i molt treballar amb grups, amb parelles, però és essencialment comunicatiu, no és com anys enrere quan jo estudiava, que era com tot escriure, el professor estava escrivint pissarres i tu passaves l'estona escrivint en lloc de parlar i practicar, no? En el cas de les escoles oficials d'idiomes és essencialment comunicatiu.
1: Tot i que, en definitiva, s'ha d'aprendre la gramàtica, s'ha d'aprendre el lèxic, el que passa és que la tècnica per fer això ha canviat. Al final els alumnes sí s'hauran d'enfrontar a un examen més tècnic i més teòric, no?
0: Sí.
1: Però estan preparats per fer-ho gràcies a aquesta fórmula.
0: Sí, sí, sí, sí. Més teòric, vull dir, per exemple, a l'examen de les escoles oficials a l'ús de la llengua, que seria el que era la gramàtica d'abans, ha desaparegut l'examen que només avalua el que és la gramàtica, perquè de fet la gramàtica ja l'estem avaluant quan una persona està fent l'expressió oral, perquè ja fa errades gramaticals aquí, no? O l'expressió escrita, que també passa. Per tant, ja estem valorant a l'alumne la part gramatical en aquestes dues en destreses. Per tant, aquesta part del que era l'ús de la llengua ha desaparegut a les nostres proves. Però això no vol dir que els alumnes no estiguin

0: en gramàtica, i tant, fan, però d'una altra manera, no? Jugant, parlant, d'una manera molt més activa. L'alumne, doncs, té un rol molt més actiu a l'aprenentatge de la llengua.
1: Abans ho deies una mica, no?
0: Sí.
1: Que el nivell de la gent més jove és, sí, més alt.
0: Sí.
1: Feia referència als que estudiàvem anglès fa, sí, 30 anys, sí, que ens ho sabíem de memòria tot, però després ens costava la pràctica.
0: Correcte.
1: Tu creus, sí, que hem elevat el nivell, sobretot d'anglès, que és la llengua més universal, en general, amb les noves generacions?
0: En el cas de l'expressió oral, sí, però ens trobem que molts alumnes d'aquests joves parlen molt bé l'anglès, però no escriuen tan bé.
1: Bueno, sí, però això també passa en el català i en el castellà.
0: Correcte. Sí, és que de fet, és que va lligat, eh? Una persona que escriu malament en castellà o català, li costarà més escriure en anglès, no? La falta de la manca aquesta de lectura, d'escriure, doncs es nota molt a les generacions joves, sí.
1: Hem començat el programa parlant d'aquestes vagues educatives. De fet, vosaltres també formeu part d'aquest,
0: sí,
1: sector.
0: I tant, sí.
1: Quina és la situació, diguéssim, laboral dels mestres i dels equips de les escoles oficials d'idiomes?
0: Doncs en les escoles oficials tenim un problema greu en el fet de poder aplicar una llei que diuen que a partir dels 55 anys el professorat té dret a tenir una reducció de 2 hores lectives. En el cas de les escoles oficials d'idiomes és inaplicable. Llavors estem lluitant perquè trobin la solució, perquè les persones que tenen 55 anys o més tinguin aquest dret i puguin tenir aquesta reducció d'hores lectives. Les escoles que tenen aquests docents amb aquesta edat han de buscar maneres per poder-los donar aquest dret, però és que ho tenim molt complicat i estem lluitant perquè això canviï. Estem parlant amb el Departament d'Educació perquè facin alguna cosa, perquè a secundària sí que se'ls hi pot aplicar, però nosaltres a les escoles oficials és molt complicat.
1: Perquè entenc que per una falta personal, perquè
0: no,
1: heu d'estar tots a l'hora...
0: Per la manera de les nostres classes, és a dir, un docent té 2 classes, un docent amb jornada completa pot tenir 4 grups, d'acord? Aquests 4 grups són de 2 hores i 15 minuts, cada grup. Llavors, si tu redueixes a un docent 2 hores, li estàs dient que pot fer una classe de 2 hores i 15 minuts, i aquests altres 15 minuts qui els fa? I a més, en el cas que tinguem, per exemple, el nostre centre, que som un centre petit, si tinguéssim una persona d'anglesa amb 55 anys i una persona de francès amb 55 anys, tindríem reducció de 2 hores lectives de francès i 2 d'anglès, i prou. Llavors, el Departament d'Educació hauria d'enviar algú al nostre centre per poder impartir 2 hores únicament d'anglès i després algú altre per impartir 2 hores de francès. És molt complicat, però han de trobar la manera de que puguin gaudir-ho, ja que és un dret, no?
1: En definitiva, el sistema educatiu que tenim és fantàstic,
0: sí,
1: sobre el paper,
0: però
1: cal ser més imaginatiu a l'hora d'aplicar tota la normativa en benefici dels drets dels mestres com a treballadors i,
0: sí,
1: treballadores, i també quan parlem, per exemple, de l'aplicació de la normativa per l'escola inclusiva, etcètera.
0: Correcte,
1: etcètera.
0: Sí, sí.
1: Cal una mica més d'imaginació.
0: Sí, sí.
1: Divendres, tothom que ens estigui escoltant, que s'acosti a l'escola oficial d'idiomes, l'informaran de les passos que ha de seguir,
0: sí,
1: fins i tot pot fer un tastet d'algun idioma,
0: sí, sí,
1: i potser se sorprèn,
0: sí,
1: del seu nivell, i a partir del mes d'agost, de finals d'agost i al setembre, es pot ja apuntar. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, per acompanyar-nos avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

Passen gairebé 2 minuts de 2:15 del matí. Seguim endavant amb aquest Rubí al dia avui, canviant d'horari i canviant de presentadora. Avui tenim secció de ciència. El biòleg Sergi Corral ens descobreix les roselles i alguns dels seus cosins germans, unes plantes molt delicades, volem dir, però també molt tòxiques, que, per cert, decoren ja des de fa dies els camps de tot Catalunya.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui parlarem de botànica, de plantes i plantetes.
1: Som-hi. Hi ha alguna planta en concret?
2: Sí, de les roselles i els seus cosins germans, podríem dir.
1: La rosella és aquella que fas gall, gallina, pollet?
2: Sí, gall, sí. És aquesta. Però, atenció, l'oro, com deia aquell, perquè tenim rosella, ruella, rovella, gallaret, piripipi, quiriquiqui, caracaquec, puput, badabadoc, caputxí, babol, galls, gallarets, abba, bol, i així fins a 100 noms més populars que té aquesta planta.
1: 100 noms té aquesta planta?
2: 100 noms.
1: Ara m'has deixat una mica parada, eh?
2: Sí, té registrat 100 denominacions, en català, evidentment, els països catalans, d'aquesta planta tan, bueno, tan característica, no? Tan típica, tan clàssica, i segurament que degut a la flor que té, crida molt l'atenció, i per això hi ha molta etnobotànica, que se'n diu, etimologia popular relacionada amb aquesta planta.
1: De fet, ara la primavera es veu molt sovint als camps, La rosella creix a tot arreu.
2: Creix a tot arreu. És una herba, i això també suposa certs problemes i una mica d'amor-odi entre, podríem dir, les persones, la pagesia, etc. Perquè, clar, com bé tu has dit, molts camps i marges surt, no?, catifes vermelles de la flor d'aquesta planta, i això a mig camí de la pressa popular i l'odi agrícola, podríem dir. Uh-huh. Pertany, és una planta, podríem dir, anual, d'aquelles que creix un any, es mor i es reprodueix i es mor. És de la família de les papaveràcies i té de nom científic Papaver roeas.
1: Uh-huh. O sigui, tenim 100 i pico noms per denominar-la, però el seu científic és Papaver roeas, eh?
2: Això, els científics ens aprenem els noms en llatí, perquè normalment tenen un nom. És veritat que potser cada certs anys els van canviant, perquè és allò de qui no té feina el gat pentina, i els taxònoms van canviant el nom. Per exemple, el romaní era Rosmarinus officinalis, i ara és Salvia rosmarinus.
1: I això? Perquè
2: l'han canviat. Perquè fan anàlisis genètics i cosetes i veuen que no està en aquest gènere, sinó que està en el gènere sàlvia, i qui no té feina, el botànic pentina.
1: Va. Som-hi, tornem a les roselles.
2: Sí, tornem a les roselles i ens posem en termes botànics. La rosella pertany a l'ordre de les ranunculàcies i a la família de les papaveràcies, una família que agrupa més de 1.000 espècies i 43 gèneres arreu del món. Uh-huh. Té una distribució cosmopolita, podríem dir, això traduït pels de l'ESO, és que habita arreu, a tots els continents, pràcticament a tots els continents del món mundial.
1: O sigui, no la podem trobar només a tots els marges, sinó que a tots els marges de tot arreu.
2: De tot arreu. Uh-huh. I aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra clàssic de clàssics, Genera Plantanum, del botànic francès Antoine Laurent de Jussieu. Mm-hmm. Espero no haver matat cap gatet francès anomenant el nom d'aquesta persona. Espero haver-ho dit bé. Va, un dels trets més particulars d'aquesta família és la presència del làtex. És a dir, quan trenques una branca, una fulla, etc., pot aparèixer un làtex blanc, grogós, que és molt ric en alcaloides. Mm-hmm. Una substància que després ja en parlarem, que és tòxica.
1: Mm-hmm. Per tant, les roselles tenen substància tòxica, hem d'anar al tanto, eh?
2: Ah, exacte, hem d'anar al tanto, perquè tenen substància tòxica, i algunes ja veurem que molt tòxiques.
1: Ui, ui. Mm-hmm.
2: Molt tòxiques. A casa nostra destaquem els gèneres Papaver, Glaucium, Chelidonium, Ipecum i Fumaria, com a principals, dels que són les principals espècies dintre d'aquesta gran família de les papaveràcies. En general, estaran totes d'elles d'espècies adventícies o arvenses, és a dir, una categoria que engloba totes aquelles plantes que creixen vora de camps i camins i poden envair zones de cultiu.
1: Allò que dèiem al principi, que els agricultors estan una mica enfadats amb la rosella.
2: Ah, exacte, d'aquí ve el nom, aquest arvense o adventícia. Són plantes anuals o bianuals, és a dir, amb cicle d'un o dos anys a tot estirar, i que tenen una estratègia clau: produir moltes llavors per conquerir nous espais. Si tu has obert una capsuleta, se'n diu càpsula, de l'evolució de l'ovari quan es madur i conté les llavors, no, de les roselles, veurem que en surten moltes llavors de color negre, molt petites, que fins i tot hi ha algú que les utilitza medicinalment o les utilitza per posar damunt d'algunes amanides i aquestes històries que es fan ara, no? Això és una estratègia de la planta per conquerir molts espais.
1: Clar, per poder ser tot arreu has de tenir moltes llavors.
2: Exacte, has de tenir moltes llavors. La flor és entre dos o tres sèpals i dos o tres pètals, podríem dir. I ara que ja hem vist una miqueta la característica general d'aquesta família de les papaveràcies, anem a repassar quatre de les espècies que podem trobar aquí en el nostre territori, és a dir, la rosella i aquests cosins germans.
1: Doncs som-hi.
2: Comencem per la rosella, que ja hem dit que tenia el nom Papaver roeas. Roeas fa referència al vermell, de la flor. És una planta anual, ruderal, a les vores dels camins, de flors vermelles, habituals en camps cultivats. És una planta herbàcia i, com hem dit abans, es troba gairebé present arreu del món. A Àsia, Amèrica del Nord, Europa i Àfrica.
1: Pràcticament a tot arreu, menys a l'Antàrtida.
2: Menys a l'Antàrtida, que la pobreta amb el fred no podria sortir, però distribuït en climes temperats d'arreu del món. Destaca la seva flor vermella, que té una part interna negra. Els pètals són caducs, o sigui que cauen ràpidament, i molt fràgils, són una mica com un paper de fumar, d'aquest paper finet, paper matxer, no? I, per tant, és una flor força efímera, dura molt poquet. Ara, el vermell és espectacular, el tint d'aquell de vermell dels camps que ens deixa és molt cridaner. Degut a la presència aquesta dels alcaloides, d'aquestes substàncies, la rosella té propietats medicinals, concretament sedant i relaxant, antitussígena i expectorant, la presència de la codeïna, que és un dels alcaloides que té. Quan tenim tos, ens recepten pastilles de codeïna, que és antitussigen, doncs la rosella en té. Té funció analgèsica i també nutricional, per allò que hem dit abans, que les llavors sempre s'utilitzen
1: per amanir una amanida,
2: inclús algun postre, a la cuina d'ara, que es posen aquestes coses, d'això se'n fa servir molt.
1: Per tant, té moltes propietats, aquesta rosella.
2: Sí, té moltes propietats. Ara, hem d'anar al tacto, com sempre, amb la dosi. Si conté productes tòxics, si conté aquests tipus d'alcaloides, doncs hem d'anar al tanto.
1: Doncs ara hem vist la rosella, anem a una altra.
2: Anem a una altra. Aquesta ja veuràs que és una miqueta més complicadeta. No és tan amable, És el cascall. El Papaver somniferum. El nom ja ens ho diu moltes coses,
1: Sí,
2: La dormidera.
1: Sí, exacte.
2: La dormidera.
1: Aquesta sí que és tòxica.
2: És tòxica de veritat. I fins i tot, bueno, ara parlem de toxicitat i després us direm una curiositat. El cascall, a diferència de la rosella, és una planta anual pròpia de l'est d'Europa i de l'Àsia, de l'Europa oriental i de l'Àsia. Floreix al maig, amb unes flors molt vistoses, des del violeta, el rosa, blanc, vermell o porpra. Unes flors grosses, més que la rosella fins i tot, i molt d'allò. Presenta unes fulles, una tija i un calze més engruixit, d'un color verd, però tirant més a blanquinós, d'un verd una mica més apagat. La rosella, les fulles de la rosella, també són d'un color verd una mica més intens, també són més tovetes, com tota la planta, més delicada, no? El calze és més engruixit, el calze de la flor, i d'aquest en surt un làtex abundant de color blanc. Normalment a la càpsula, que és la càpsula on hi ha les llavors, el que hem parlat abans mateix amb la rosella, és on hi ha més contingut de làtex i on, fent un petit tall, se n'extreu aquest làtex per emprar-lo com a opiaci. L'opiaci ja sabem que és el grup aquest de substàncies, o bé en medicina o bé en droga, no?, que s'utilitzen. D'aquí se'n deriva, per exemple, la morfina, la codeïna o la heroïna.
1: Ah, carai, per tant, si et vols col·locar un cascall també va bé.
2: Sí, però et pots passar molt. Et pots passar molt. El que passa que en petites, fins i tot les llavors, en nens, en mainada, antigament, s'havia fet servir per fer-los dormir.
1: Ah, carai, per fer dormir la mainada. Somniferum,
2: Somniferum, i que també se'n diu dormidera o adormidera. Se'n deriva d'això. I és una planta que, sobretot a l'Europa de l'Est, és cultivada precisament pel seu ús per la droga. Uh-huh. Veient les informacions, per exemple, de la guerra en aquests països, en aquestes contrades, quan veiem a la guerra a l'Afganistan, el principal comerç de l'Afganistan és el cultiu d'opi, uh-huh. el cultiu de cascall. Sí. Per tant, aquí estava unes coses de les estratègies també amb les guerres i referents en aquesta planta.
1: Però com deies, hem d'anar en compte, perquè sempre amb les dosis.
2: I havia estat plantada, o jo l'havia vist plantada així per decoració o por ahí, a molts horts. Era un clàssic tenir algunes plantes de cascall al teu hort. Jo al poble ho havia vist. I l'últim, això no ho diu a ningú, l'últim cascall que vaig veure en un escocell d'un arbre en un pàrquing municipal. No sé qui l'hauria plantat.
1: Potser va venir amb el vent.
2: Potser va venir amb el vent. Potser va. La resposta està en el vent.
1: Exacte, ho deixarem aquí. Anem a veure'n un altre.
2: Un altre. El germà d'aquest, el cosí germà del Papaver somniferum, però un que viu arran de mar. Cascall marí, Glaucium flavum. Aquest és el germà, podríem dir, una mica rarut de tota la família.
1: Ah, carai, què li passa?
2: Sí, és a l'aneguet negre, en aquest cas aneguet groc. No creix ni als camps ni als marges, sinó a la duna litoral, enmig de la sorra.
1: Ah, carai.
2: Ja hem parlat, no?, d'aquest hàbitat, que és una mica força més complicat, perquè reté poc l'aigua i ha d'estar adaptat a la salinitat.
1: Clar.
2: Per tant, les fulles i la tija són més engruixides per acumular, no làtex en aquest cas, sinó per acumular aigua per aquest hàbitat, no? Per aquestes condicions.
1: Per poder-se alimentar.
2: Tenen un color glauc, molt maco, i una flor groga molt maca. Qui l'hagi vist, una flor groga, també floreix cap al maig, podríem dir, finals d'abril, maig, fins i tot al juny. I, al igual que totes les altres espècies dunars, es tracta d'una espècie protegida.
1: Clar, per aquesta inestabilitat que tenen aquests espais.
2: Exacte, i és un hàbitat d'interès. És un hàbitat protegit a nivell europeu per la normativa Marc, per tant, és un hàbitat on la flora que hi creix no es pot tocar de cap de les maneres. Per tant, una espècie protegida.
1: Per tant, no l'arrenqueu, és
2: clar. No l'arrenquem, ni per flors, Les roselles, en principi, és allò que l'arrenques, però com la flor també és tan efímera, no en pots fer rams, tampoc, perquè caduca al cap de 3 segons, vull dir, no arrenqueu les plantes. Va.
1: I l'última?
2: L'última. La herba berruguera.
1: Ah, carai.
2: Que li dono majús. És un altre dels gèneres que hem dit abans. Aquesta també és un pèl estranya, perquè és una planta perenne, a diferència de les altres. I és l'única espècie del gènere a Catalunya. És un gènere gairebé monospecífic, que en podríem dir. Passem de terra baixa a contrades interiors i de mitja muntanya, és a dir, contrades humides. És una herba ruderal, és a dir, que li agraden les vores dels camins i ambients molt nitrogenats. Forma del part del conjunt de flora que abans a les vores del camí passaven els cavalls, els burros, el bestiar i tot això, i s'hi pixaven i s'hi cagaven. Per tant, aportaven una part de nitrogen molt important. I hi ha totes unes plantes que estan adaptades o que els hi va bé tota aquesta quantitat de nitrogen provenint de la orina, dels nitrats, tan important. I per tant, són plantes ruderals que aprofiten aquests sòls rics en nitrogen per créixer. Però aquí tenim també una planta tòxica.
1: Carai, aquesta també,
2: Tota ella.
1: Aquesta tota, o sigui, aquesta no la podem ni tocar.
2: Fins i tot el contacte, fins al punt que et pot provocar certes dermatitis. Vale? És com aquella planta que veiem al Pirineu, o que hem dit alguna vegada, de la tora blava, que era tòxica inclús al contacte, que també pertany a la família de les ranunculàcies, en aquest cas, i amb el caloides a saco. Doncs, en aquest cas, igual. Té unes flors petites, de color groc, i un làtex també de color groc. Què passa? Que aquest làtex, aquests alcaloides que porta, són tan potents, en podríem dir, que actuen com a anticel·lulars, o sigui, provoquen la mort de les cèl·lules. Ara tu em diries, on dia, si provoca la mort de les cèl·lules, podria ser utilitzat com a anticancerigen, etc. És massa potent.
1: És fins i tot massa potent,
2: És fins i tot massa potent. Però s'havia utilitzat tradicionalment quan tu tenies una berruga, que una berruga és un creixement benigna, però és un creixement anòmal, no? Et sucaves, et tallaves la tija, t'untaves la berruga i te la cremava.
1: Ah, carai.
2: Per això se'n diu herba berruguera.
1: Clar, d'aquí el nom.
2: D'aquí el nom.
1: Però aquesta és una mica com els museus, de mira'm i no em toquis.
2: Ah, exacte, mirar i no tocar. Al camp, generalment, quan aneu a mirar les coses, s'ha de saber el que mires i el que toques i el que et menges.
1: Molt important, sí.
2: És molt important, perquè tu et pots trobar una planta que et pot donar un mal tanto. Això no és de res, va al camp, allò típic, posar-te una tigeta
1: a la boca.
2: Ojo, al loro el que et posis, perquè alguna vegada et pot sortir malament la jugada, perquè, evidentment, i n'hi ha moltes plantes que són tòxiques.
1: I avui n'hem descobert una, la rosella.
2: La rosella.
1: Doncs...
2: I el cascall.
1: I el cascall, sí,
2: bueno,
1: sobretot.
2: La rosella d'aquests cosins germans que hem parlat avui.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per presentar-nos avui la rosella i tots els seus familiars aquí al Guaita que tenim.
2: Parents perillosos, Atenció per aquesta família.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, i ens retrobem un altre dia al Guaita que tenim.
2: Fins la propera.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Pràcticament són, falten 10 minuts per les 10 del matí, moment que començarà la tertúlia. Abans, però, el Toni Bravo Rodríguez ens fa 5 cèntims de l'actualitat esportiva de la ciutat. Hola, Toni, bon dia.
3: Bon dia, Belén. Comencem per Tercera Catalana, amb futbol.
2: Comencem per on tu vulguis.
3: Vinga, anem a Tercera. Mira, ja que estava la promoció que estava escoltant, de punxades, no? Esperem que punxi el Castelldefels per veure's la Unió Esportiva. Doncs hi van haver dos equips de Tercera que van punxar, nostres. Per una banda, el filial de la Unió Esportiva Rubí, que va guanyar la jornada passada, que els hi va donar 3 punts importants perquè estan intentant mantenir-se, doncs van perdre, van caure en aquesta jornada del passat cap de setmana 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca, i això implica que estan pràcticament fregant la zona vermella i que s'ho juguen tot a la propera jornada. Han retrocedit fins a la 12a posició. Qui també va perdre? La penya blaugrana Ramon Llorenç. Però aquí no jugava res. I l'equip amb el que s'enfrontava, que és l'Ingrés Atlético Club de Futbol, tampoc es jugava ja absolutament res. Total, que es van relaxar i l'Ingrés va guanyar per 7-4. 11 gols en un partit. Allò una mica, saps?
2: Pues sort que s'havien relaxat.
3: Sí, per això, justament, no? Nota positiva. Va arribar al grup 7 de Tercera. Olímpic de Can Fatjó B, que està a la zona alta, es va imposar 1-3 al camp de l'Escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno, doncs, es mantenen quarts. Estan a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició, que han fet una temporada, els de Fran Moreno, l'Olímpic B, boníssima. Anem a l'handbol, que va començar la temporada molt bé, han estat molt més irregulars al final. Derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B per 44-37. Continuen a la zona mitjana, són 7ens de segona catalana. El que passa és que estan encadenant una sèrie de derrotes que han guanyat només un partit dels darrers 5. Voli Rubí, una de freda i una de calenta. Els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cuers, el Sant Martí, 3-1. Acaben la fase regular, aquest era el darrer partit, i acaben en 14 punts, tercers. I, en canvi, les noies que s'estan jugant la permanència van tenir una victòria que va ser molt important contra les Cues, que és el Canet, que els fa escalar a la quarta plaça. Estan empatades a 21 punts, però si són quartes ja no han de jugar aquesta promoció de permanència. És a dir, a veure, les hi queden 2 jornades si la poden mantenir. I anem al bàsquet, anem bé de temps. Anem al bàsquet. Fem Sant Jordi, que ha estat gran part de la temporada a baix, però ja fa unes quantes jornades que han millorat molt en el seu joc. S'enfrontaven els líders, el Barça, a la seva pista, i van fer un molt bon partit. Van perdre només de 10, 72-62, però van arribar a la meitat del temps, pràcticament, a la meitat del partit, molt igualats al marcador. O sigui, van fer molt bon partit. S'ubiquen a la penúltima plaça de Copa Catalunya. Doncs encara jugaran la permanència en el duel directe de la pròxima jornada contra l'Almeda, que també està baix. I les noies es van proclamar campiones de segona catalana després de guanyar el Castellet 61-45. Per tant, promocionen a primera la pròxima temporada. I aquest cap de setmana encara tenim temps, no? Tenim un minutet, no?
2: Justet. Sí.
3: S'ha celebrat el 12è Open de Primavera d'Escacs Cova Solera, 174 inscrits. Doncs triomf per Miguel Muñoz, del Club Badia, segon Yuri, a veure si ho digo, Solodovinichenko, de Figueres, i el tercer, Carles Díaz, de la Societat Coral Colón Sabadell. Doncs aquests són els guanyadors.
2: Toca patir els esports, en aquest final de temporada, a veure qui fa què, per veure on queden els equips de la ciutat. Gràcies, Toni. T'escoltem en 10 minuts mal comptats a la tertúlia.
3: I després tornem amb tu.
2: I acabem aquesta primera hora d'avui del Rubí al dia amb música, com sempre, la recomanació del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui la recomanació musical és que us deixeu emportar per la música electrònica, per la música de pista de ball dels The Chainsmokers. Sí, el duet de DJs i productors newyorkesos retornen amb força amb la publicació d'un nou EP, Love is Kind, un treball on col·laboren doncs directament amb Oux, que és la veu femenina que estem escoltant ara mateix, l'alter ego de la cantautora sueca Winona Oak. Ens asseguren que en aquest nou treball el resultat és una barreja de pura nostàlgia i energia renovada al més pur estil de Chainsmokers. Des del primer senzill fins al tema que dona títol a l'EP, Love is Kind, el projecte es va concebre amb un únic objectiu, que aquests temes doncs poguessin funcionar de meravella en els seus concerts. És melòdic, és emotiu i just el que necessitàvem per la temporada de festivals del 2026. Són declaracions dels mateixos productors newyorkesos, els Chainsmokers. A més, asseguren que gràcies a Winona i la seva veu hipnotitzant que està en el centre d'aquest projecte, doncs van construir tot un món de producció al seu voltant. L'únic criteri era assegurar-se de que fos extremadament divertit d'interpretar aquestes cançons en viu i en directe en els lives dels Chainsmokers. Doncs escolteu el tema 5 past 3, un dels temes que podeu trobar en aquest EP, i ara mateix us deixaré en companyia d'un altre autèntic pilotasso omple pistes que deixarà segurament bona empremta doncs en el proper estiu i en les properes sessions de DJs que doncs busquen, cerquen música de qualitat electrònica. Us deixo en companyia del tema que dona nom a aquest EP, Love is Kind.

0: Són les 10 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
5: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
3: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
7: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
9: Tengo que encontrarla.
10: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
11: Creo que he descubierto algo increíble.
8: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
12: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
3: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
13: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
14: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
15: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
16: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
17: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
18: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
19: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
20: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
21: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
22: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
21: Us hi esperem.
23: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Catalunya torna a tenir vaga d'educació, mestres cremats, experts parlant d'inflexió, que és aquella paraula fina amb vocació per dir que el sistema aguanta amb cinta adhesiva i resignació. I clar, després surt allò de la infiltració. Polis infiltrats en assemblees de docents, com si la gran amenaça del país, sincerament, fos una professora de català amb megàfon indignació. Però tranquils, des de la conselleria revisaran l'oportunitat, la proporcionalitat i tota la teoria, que és com dir, potser ens hem passat, però amb informe, segell i solemnitat. I parlant de supervivència, habitatge protegit, les sol·licituds s'han multiplicat a Rubí per 9. He dit per 9? Per 9, des del 2019. Això ja no es demanda, és gent fent cua emocional amb les butxaques buides, això sí, una butlleta per entrar a la rifa d'un pis mig normal. I entre vaga, acomiadaments i pisos impossibles, encara queda espai pel sopar solidari d'Oncolliga, perquè la gent d'aquesta ciutat mai no es deslliga i acaba tapant forats que des de dalt, i com ens agradaria, no vigilen.

0: I és que avui parlarem de la vaga de docents, de sopars solidaris, també d'habitatge. D'habitatge, que parlàvem de com s'han multiplicat les sol·licituds per pisos de protecció oficial per nou, i de qualsevol tema que vosaltres proposeu al telèfon del directe, al 93-588-5960, que us agafarà el José Malagón, l'home que està al comandament tècnic de, no només de la tertúlia, també de tot el Rubí al dia, però a més és un home que, com aquí tots tenim doncs, diverses feines, és capaç de proposar els temes del programa que es farà, que hi haurà de portar del matí de 8 a 9, de treure els talls i d'actuar en directe buscant també tota la informació. Vinga, va, som-hi, que comencem!
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Martí Pujol, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ana García, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Àngels Ruiz, bon dia.
5: Bon dia.
0: Et vaig veure aquí a uns quants, a la cursa de la dona. Que, com ho vau viure, això de la cursa de la dona? D'aquest diumenge va ser de rècord.
5: Sí, sí, sí, va ser de rècord, eh? Molt bé, no?
0: Sí, sí.
5: Hi va haver moltíssima participació, cada any es va ampliar la cosa, vull dir, molt bé.
0: Mm. Sí, sí. Gerard, tu la vas córrer?
4: No, la vaig fer caminant.
0: Caminant.
5: No, la va caminar.
4: També acompanyat de la meva àvia i tal, oh. Doncs la vaig fer caminant i va ser, bueno, ja ho vam poder veure, va ser un èxit total, tant en participació com en recaudació. Jo crec que res més que agrair a la ciutadania que es volqui amb coses tan importants per la ciutat, solidàries, i no hi ha més que paraules d'agraïment per tots. I pel que fa a l'experiència, bueno, molt guai, ens ho vam passar tots superbé, després ens vam quedar una estona a ballar alguns,
0: sí.
4: I res, això, moltes gràcies a tots per la seva participació i les donacions. Hi ha gent que igual no podia venir però va participar, va fer una petita donació, i això és d'agrair, demostra que tenim una ciutat molt implicada, bueno, en aquest cas on colliga, però amb totes les activitats de la ciutat.
0: A mi m'encantava la solidaritat, però aquella sinergia, aquella energia positiva, aquelles ganes de connectar, d'anar tots a una, això era molt maco, i que després es traduïa, com deies tu, que és un encert també, el que hi ha després de classes com de, o per festejar, no?, aquella part de zumba de ball que la gent s'uneix, i tu veus des de membres del govern, de l'oposició, ballant allà tots, que és molt divertit veure'ns tot allà.
4: Sí, sí. I tu veies a gent passejar i veies des de gent gran, de l'edat de la meva àvia, per exemple, 85 anys, a nens de 3-4 anys passejant per allà, gossos amb les samarretes d'altres anys o d'aquest any de la cursa de la dona. Llavors, jo, és que va ser molt, va ser perfecte, jo crec.
0: Molt xulo. Que convido la gent que no ho conegui, aquesta cursa de la dona de Rubí, a venir, perquè després hi ha molta gent que també aprofita, va a les terrasses, a més feia un dia molt maco, i veus Rubí tenyida de rosa, o sigui, la gent després fent el vermut, les tapes, i és preciós.
2: Per tot arreu, per tota la ciutat
5: es
2: veu gent.
5: Sí, la veritat és que estava molt bé.
2: Cert, cert.
3: Sí, és una data molt ben triada, no? Perquè és com que comença a sortir el sol i la gent de la Mediterrània, el que volem és això, no? Sortir, que ens doni una mica el sol i per tant, doncs, sumar-nos també a aquestes qüestions.
5: Jo però el temps estava bastant insegur, perquè dissabte a la terra...
4: Sí,
5: tothom ens temia, vam dir, ja veurem a veure què passa.
4: Va ser un dia més dolentet.
5: Però que o sigui, tenim una primavera d'aquestes així mig boja, llavors, pues, clar, no ens podem refiar, tampoc.
4: El diumenge va ser el dia perfecte per fer la cursa a la dona i després fer un vermut allà amb la família, els amics, i donar el passeig, donar una mica el sol. Sí, jo crec que...
0: I veure molta gent coneguda, perquè és que te trobes molta gent coneguda.
2: És que hi ha gent que ja queda amb els amics o amigues i ja van junts ja a passar el matí per una bona causa, no? I en el tema de l'oncolliga, doncs, evidentment, molt important, més important encara, perquè em dono per al·ludit, per la part que em toca, que no explicitaré, però que és molt important perquè realment a la manera que estem i el pas que anem, i amb l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida, és evident que cada vegada hi haurà més casos de persones que necessitaran tot tipus de suport mèdico-emocional, per tant, és molt important. Jo no hi vaig poder ser, i vaig veure al matí, i vaig veure l'hora del vermut, perquè tenia una cita amb el Cervantes i el Quixot a Barcelona. I era un compromís ja anterior, i em vaig retrocedir al segle XVI, al segle XVII, quan el Cervantes va viure un temps a Barcelona, l'escriptor, i els passatges del Quixot, on surt Barcelona, Archivo de la Cortesía, etcètera, etcètera, que parla de la ciutat en termes molt elogiosos, per cert.
0: Ho desconeixia, jo, això.
2: Sí, és molt interessant. Un escriptor, el Rafa Burgos, que ha escrit un llibre sobre Cervantes i Barcelona, publicat ja, sí, i que és el que feia de guia, per tant, en sabia molt i era realment molt interessant perquè sempre aprens coses que no saps a la part, evidentment, al barri gòtic de Barcelona, clar, perquè la resta no existia.
0: Sí,
2: Barcelona només existia el que és de Plaça Catalunya cap avall.
0: Sí,
2: no?
5: Ah, clar.
2: No existia res més.
0: Clar, de fet, crec que les muralles arribaven allà, fins a Plaça Catalunya.
2: Fins a Plaça Catalunya, Plaça Catalunya cap avall, i fins al mar, fins al mar. Sí, sí.
0: I això era una mena de tour guiat centrat en el Cervantes, que aquella època que va estar a Barcelona i anava recorrent aquells espais.
2: Va viure davant del mar, exactament, davant del passeig marítim, per entendre'ns, que no té aquest nom, es diu passeig nacional, o siguem, davant del mar, en una casa que existeix, i des de on vivia veia el mar. Ara sembla tot plegat, oi? Però estem parlant de segles, no? De fa 3 segles, no? 4. No, és interessant, sempre. Rutes literàries. Això seria l'apartat Rutes literàries d'escriptors coneguts.
0: Això,
2: és interessant.
0: Home, per això pel 23 d'abril, doncs, també és interessant explotar una miqueta. Sí.
3: Bueno, el 23 d'abril i tot l'any, oi? Sí, aquestes coses...
4: Sempre. Sí, igual el 23 d'abril fer això a Barcelona és més complicat.
3: És més difícil.
4: Perquè deu estar a Barcelona i ja està una mica plena.
2: Que hi ha ciutats, a Dublín fan la ruta del Joyce, evident no, però a moltes altres ciutats també.
4: Jo parlava amb els amics que tens a Barcelona tantes coses que les dones perfectes que no vas. Sí. Jo tinc coneguts que no han visitat encara la Sagrada Família i la tenim aquí al costat.
2: I moltes vegades, i moltes coses que vas a Barcelona, jo hi vaig sovint, actualment hi vaig molt, i que quan vas amb algú que en sap més que tu, evidentment, que com era el cas, doncs t'ensenya coses que havies passat 1000 vegades per allà al davant i no havies vist.
5: És que no les mirem.
2: I no les mirem.
5: El problema és aquest. Jo a vegades... fa temps enrere em va donar un dia per fer un tour per Barcelona, només contemplant edificis. I dius, és veritat, te'n vas a l'estranger i comences a veure tots els edificis emblemàtics i tot el que hi ha, i estem aquí i no ens ho mirem.
0: Aixeca el cap i observa.
5: Exacte, t'has tip de passar-hi i no t'hi fixes.
2: Es passa molt.
5: Sí.
0: Qui aixeca el cap va ser tota la gent que va participar a la cursa de la dona de Rubí, que, com deia Martí Pujol, molt relacionada amb Oncolliga, i volia parlar també, abans d'anar a la vaga d'educació, justament de que Oncolliga Rubí farà el seu segon sopar solidari el 12 de juny al Celler, i crec que podem escoltar a la presidenta d'Oncolliga de Rubí, a Milagros Calleja.
6: Es crea un vincle amb Oncolliga. És molt curiós, però es crea un vincle i la gent, bueno, rep, al principi rep, però després dona. O sigui, jo sempre dic el mateix, el ser voluntari sí que dones, però res més. Val la pena fer-te voluntari perquè la gratificació és més de lo que tu dones.
0: Aquest sopar solidari del 12 de juny és per ajudar a captar fons, per donar-se a conèixer. És un sopar que el farà el cuiner Pau Barceló, i serà el responsable de l'elaboració d'aquest menú solidari amb un cost de 50 euros. Llavors, jo no sé si algú de vosaltres heu assistit, què us sembla també doncs, aquest sopar solidari de 50 euros, que en un principi, clar, allà està inclòs el que és el sopar, més la donació que hi hauria. Crec que aquest any és una mica menys que l'any passat. No sé si l'any passat ho dic de cap, no sé si estaven als 70 o 75 euros, ara és 50. No sé què us sembla aquesta iniciativa i el fet aquest d'aquest donatiu que es fa.
5: Tot el que sigui per recaptar fons i, a més, la trobada doncs, d'aquesta organització, jo ho trobo molt bé.
2: A vegades ens gastem 50 euros per bestieses, m'incloc.
5: No tots.
2: I, per tant, no són diners, això, per una persona que té feina o per una persona com nosaltres, no?
5: Sí, sí.
2: Per tant, els gastem 50 euros bestieses, que més, que menys, que donar-los per una causa justa i necessària i que tard o d'hora ens afectarà
3: a
2: tots.
3: Sí, sí. Sí, i que a més, o sigui, en aquest país hi ha com una tradició com molt, molt històrica, no?, amb el tema de les entitats ciutadanes, de persones afectades i de familiars pel càncer, no? Jo recordo quan jo era petita aquestes cintes que es penjaven al retrovisor del cotxe, no?, de l'Associació Espanyola contra el, de Lucha contra el Càncer. Vull dir que fixeu-vos si és important, no?, que estadísticament, com deia el Martí, és una qüestió que al final, fins i tot per treure-li drama d'alguna manera, no? Bueno, doncs, és una circumstància, és una malaltia que al final ens acompanya a tots de més a prop o de més lluny i que, en canvi, no?, històricament és una qüestió, doncs, infrafinançada, tot el tema de la investigació, que ha hagut de requerir, no?, de buscar aquest suport ciutadà sempre per, bueno, doncs per millorar, per acompanyar una mica els avenços i per fer-ho tot una mica més fàcil, no?
4: Mm. Al final, tu has de valorar que l'import aquest no és el cost del dinar, és tot el que envolta. Té un percentatge alt de donació, igual que la cursa la dona, tu deixes una donació però no pagues per la cursa, tu pagues un donatiu. Llavors és diferent quan tu vas a dinar fora i gastes 50 euros sabent que t'has gastat en el dinar, que saps que aquest dinar no és només el dinar, hi ha un percentatge important d'aquest cost que

0: Bé, és que això és així, i això anirà així. Però el fet que no ens afecti directament o que no afecti segons qui directament no vol dir que més endavant no ens afectarà.
1: No,
0: per tant,
1: a part de tots,
0: més val que hi col·laborem. Però que,
1: també tenim
0: que
1: gent...
0: hi comencem a col·laborar ja, perquè...
1: També tenim gent,
0: pares
1: i...
0: O nosaltres o el nostre
1: entorn.
0: I avis
1: i tot això que van patir càncer al seu dia.
0: També.
1: Que no és una cosa que és d'ara.
2: Això passa amb tot. Fins que no t'agafa de prop, sí, o fins que no ho vius en primera persona, sí, o en segona, sí, però fins que no n'ets conscient, no formes... O sigui, no,
1: ara el que passa és
2: no t'actives, no...
1: Ara pràcticament, jo no conec a cap família que estigui exempta de que tingui, de que tingui un membre... Amb
2: sí,
1: càncer, jo, o que l'hagi patit i tal.
2: Jo em refereixo una mica allà en tot.
1: Clar.
2: Que normalment a tot anem una mica
1: però
2: o a reactiu
1: tema...
2: o que fins que no ens toca no hi...
0: Ara vol dir que quan tens un fill amb autisme, que pot ser, doncs llavors potser t'impliques amb l'associació, no? Convenient, no? Això és normal. El Gerard ens acostuma a passar.
3: Avui és notícia, la vaga de docents, talls de carreteres a primera hora, abans de la manifestació que hi haurà a Barcelona a les 12 del migdia a plaça Urquinaona, que arrencarà aquí, doncs aquesta manifestació unitària. S'ha tallat des de les 7 del matí prop d'una hora la ronda de dalt de Barcelona en tots els sentits, doncs s'ha provocat en plena hora punta 8 quilòmetres de cua, amb bulls als laterals, els accessos a la ronda des del nus de la Trinitat, doncs també ha provocat conflicte, empipament amb certs conductors també. S'ha tallat la Gran Via a l'altura de la Campana, s'ha tallat una estona a la C32 a Mataró sentit Barcelona, a la C17 hi havia mestres que anaven carregats amb taules i cadires que les han fetes justament també servir per tallar aquesta via. Després hi ha hagut una marxa lenta de bicicletes i cotxes per la C55, això ha estat de Manresa a Barcelona. Poc abans de les 8 han tallat l'AP7 en sentit sud a la Roca del Vallès, també a l'altura de Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, i ara és només sentit a Barcelona. Per tant, aquesta vaga que organitzada per la majoria de sindicats de l'ensenyament, que és la primera jornada de vaga a educació a tot Catalunya, que es preveuen doncs, tots aquests dies d'aturada. No sé si recordeu que nosaltres vam parlar amb Ramiro Gil, professor d'Història, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària, que aquesta vaga està convocada per l'USTEC, pels professors de secundària, per la CGT i per la sindical.
0: Intersindical.
3: Intersindical, com bé dius i bé em corregeixes. I abans de començar, sí, anem a agafar el que és la darrera hora. Connectem un moment amb Ramiro Gil. Ramiro, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bon dia, com s'està vivint?
4: Doncs mira, ja estem des de primera hora del matí amb els primers talls de carretera, com has dit. La gent està ja treballant per preparar la manifestació. D'aquí a uns minuts comença a sortir ja les dues columnes que sortiran de Clot i de plaça Espanya i que convergiran a plaça Urquinaona abans d'anar cap a la manifestació que baixarà fins al Palau de la Generalitat, no? A plaça Sant Jaume. I bueno, doncs moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada, perquè ja veieu, no sé si heu sentit les darreres declaracions de la consellera, que segueixen amb el mateix mantra de, bueno, ja no sé si vaig participar al programa vostre fa dues o tres setmanes, doncs no ens hem mogut del punt de partida i ells segueixen igual. Per tant, aquí sí que el que volem fer és una demostració de força i que la ciutadania i tot el país entenguin que la nostra lluita doncs és justa i que necessitem que se'ns escolti.
3: Clar.
4: I aquí el govern té una pressió al damunt que ha de començar a reaccionar, perquè és que això, aquesta situació no es pot sostenir més, no?
3: Clar, el que tu deies, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i amb la UGT, que per ells és un bon acord. Què preveieu fer? Perquè hi han convocades un munt d'aquestes 17 dies, no?
4: Sí, mira, nosaltres portem mesos amb les nostres reivindicacions en les manifestacions. Primer vàrem començar al novembre amb manifestacions en dissabte, que no afectaven doncs, a l'alumnat, etc. No hi va haver resposta per part del departament, llavors hi va haver una primera vaga al febrer. Llavors el govern va intentar pactar, fer aquest pacte en fals, forçat, no?, amb comissions.

0: Lloberes i UGT, i bueno, perquè us feu una idea del que ens han donat i de la insatisfactori que és aquest acord, és que una de les nostres reivindicacions, com sabeu, és el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, i el que han pactat amb aquests sindicats és una pujada mensual de 50 euros bruts al mes. Llavors, esclar, com podeu imaginar-vos, doncs això, evidentment, després de 20 anys del tema congelat i d'haver patit diverses retallades durant l'època de les retallades, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute de sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen pues, entre 3.000 i 9.000 euros que no se'ns han pagat, no són quantitats no percebudes i que el departament no ha volgut pagar. Llavors, és clar, aquesta situació, entre moltes altres reivindicacions que tenim, no? Doncs no es pot seguir sostenint que aquest acord és un bon acord, d'acord? Els Mossos d'Esquadra han obtingut un augment salarial de 300-400 euros. El personal d'atenció educativa amb aquest acord sí que han aconseguit entre 300 i 400 també, però els docents només 50 euros bruts, és que és una presa de pèl, no poden seguir mantenint això, i és que a més la gent no ho vol, és a dir, aquest pacte no té suport del professorat, per tant és que ja fa moltes setmanes que s'ha demostrat que aquest pacte no és un pacte de país, no dona resposta a les nostres reivindicacions i per tant el que li toca fer a un govern és rectificar i tornar a seure a negociar, perquè és que si no les mobilitzacions seguiran i ja veieu, doncs, hem hagut d'apretar i ara doncs, tenim convocades, comencem avui, amb un mes de vagues. I si la cosa segueix així, doncs la gent està molt enfadada.
1: Clar. Nosaltres estem en temps de tertúlia, com l'altra vegada amb el Martí Pujol, amb l'Ània García, el Gerard Moreno, la Maria Àngels Ruiz, que en qualsevol moment podeu intervenir i preguntar. Estic entenent que si vosaltres aconsegueixeu aquests 400 euros, 300, entre 300 i 400, com s'han aconseguit els Mossos, potser us semblaria bé o estaríeu disposats a fer com estan fent a València, doncs una vaga indefinida?
0: Doncs mira, ara per ara el que nosaltres hem calculat que hem perdut de poder adquisitiu són uns 800 euros mensuals, d'acord? Això és el que hauríem perdut. Llavors, aquí el que volem és entrar a negociar. Efectivament, el que ofereix al departament són 50 euros i això no cobreix ni la pujada de l'IPC. I, evidentment, doncs, això no ho podem acceptar. Llavors, a partir d'aquí, si entrem a negociar, doncs podem veure a quins marges podem arribar. Potser es pot pactar això que comentes i llavors pactar una sèrie de millores calendaritzades, no?, en els propers anys. Podríem arribar a algun tipus d'acord d'aquest tipus, però és que ni tan sols estan oberts a contemplar això. Per tant, doncs, clar, aquí ens haurem de plantejar qualsevol escenari. Mentre la gent segueixi veient que això és una situació insatisfactòria, que això és un acord que no ens porta enlloc, doncs seguirem mobilitzant-nos i pel que sembla, la cosa no està fluixant. És que, a més, amb les darreres ocurrències del departament i com ens està, diguéssim, fent jugades brutes a aquest govern, no? Doncs clar, la gent s'està enfadant encara més. El professorat està molt indignat, no? Clar, jo vull recordar el tema de la protesta dels alumnes de Valls, que es va descobrir que aquell hi havia al darrere, doncs era un noi de les Joventuts Socialistes de Valls. És a dir, que estava instigat pel propi partit del govern, no? Com els mitjans de comunicació, moltes vegades se'ns ha atacat, no?, de ser insolidaris, de fer pagar als nens, als alumnes, doncs, les conseqüències d'aquest conflicte, o com a les darreres polèmiques amb el tema dels Mossos, no? És que ja ens estan criminalitzant directament, no?, infiltrant Mossos d'Esquadra a les nostres assemblees. Bueno, el que estem fent són unes protestes pacífiques i democràtiques, no? I vaja, aquí el que ha de fer el govern és rectificar. Si no, doncs no sabem fins on pot arribar el conflicte.
1: Deixa'm un moment que doni pas també a la taula i ara torno amb tu. Què us sembla les paraules del Ramiro Gil, de professors de secundària? I no sé què penseu de per què hi ha aquest immobilisme per part del Departament d'Educació, si és que els diuen que potser és que tenen les faves comptades i diuen, escolta, que no hi ha diners per res.
2: A mi, em sembla, el que m'agradaria saber que em digués el Ramiro després també és el percentatge, diguem, que representen comissions i UGT amb els quals el govern va arribar a un acord, el percentatge de mestres aproximadament que diuen representar o que representen. perquè sí que és una mica sorprenent, més enllà de les reivindicacions, que segurament són legítimes, no puc entrar amb els sexenis o amb coses així que no conec prou, no? Però el fet que el govern arribi a un acord amb sindicats que no són els majoritaris, segons sembla, doncs és una mica sorprenent, perquè un acord d'aquestes característiques, aquí i a Lima, està abocat a no acabar bé, per motius, independentment del partit que governi o del sindicat que sigui, eh? És a dir, tu, en qualsevol negociació, qualsevol pacte, en general, pactes amb aquells que representen a la majoria del sector. Quan pactes, en aquest cas, amb dos sindicats, els que fossin, els que siguin, doncs que no representen la majoria del col·lectiu, llavors el problema ja es veu a venir.
1: Ramiro, tens les dades, tu?
0: Sí, tinc les dades. Mira, aproximadament representen un 20% i escaig, un 22-23%, si no recordo malament. No arriben al 30% de la mesa sectorial d'educació pública. El primer sindicat és l'Austec, després estem nosaltres com a professors de secundària, i llavors està a comissions que representa això, doncs, un percentatge més petit. UGT té un percentatge encara molt, molt més petit. De fet, no haurien de tenir representació a la mesa sectorial, però per una llei que els dona aquest, diguéssim, d'alguna manera privilegi per irradiació, es diu, doncs encara que no tinguin el percentatge mínim per entrar a la mesa, doncs com que són un sindicat molt gran a nivell estatal, són considerats un actor social i entren a dins, no? Per tant, són un percentatge molt, molt petit. Sí, sí. Estem parlant de com 70%, un 70% i escaig% de la representació sindical no està d'acord amb això, i això es veu reflectit, doncs, en l'èxit de les vagues que estem tenint.
1: Us va sorprendre també aquesta, del que parlava el Ramiro, aquesta infiltració de policies també?
3: Totalment, totalment. A veure, és una vaga, no sé, jo crec que no era... No posava ningú en perill, no? No sé, és que no ho entenc. Jo el tema aquest dels Mossos infiltrats a dins, em perdonin, però no ho trobo just.
4: Suposo que passa més del que ens assabentem.
3: El que, exacte, el que deu passar tot arreu. El que passa no ho sabem.
4: Deu passar amb una certa freqüència, en aquest cas.
3: Aquest és el problema. Aquest és el problema.
2: Sí. Perquè les van descobrir perquè algú les coneixia d'algú.
1: Sí. Ramiro, com les vau descobrir?
0: Doncs mira, això va ser una assemblea a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Llavors ja es van detectar dues persones que no es coneixien, però bueno, això no necessàriament ha de ser un problema. I algú els hi va comentar, no, doncs, per la imatge, per l'actitud que tenien, estaven una mica com neguitoses, estaven molt pendents del que s'estava dient, d'agafar com dades, no, del que s'estava dient a l'assemblea, i algú els hi va preguntar de quin centre sou i tal, i van com contestar coses estranyes. Algú va detectar que no les havia vist mai anar al centre que van dir d'on venien. I, bueno, d'alguna manera, quan ets profe, ja saps més o menys com actua un profe, no? I semblava com estranya per algú, després va reconèixer les fotografies i resulta que al mig de l'assemblea, quan ja se sentien molt incòmodes, van aixecar-se i van marxar. Van dir que havien d'anar a buscar els fills o no sé què a les extraescolars a les 7:30 de la tarda. Bueno, no sé... Era... Es va veure que cantava massa, diguéssim, no? I llavors es va descobrir que efectivament ho eren, i va ser confirmat per diverses fonts després.
4: Sí, sí, sí.
3: És curiós, perquè, a veure, no sé, tampoc és tan difícil, suposo, dissimular, no? Vull dir, no sé.
1: No, tampoc van fer bé la seva feina.
3: Per cert, la seva feina tampoc la van fer com cal. I aquí està, perquè no ho sé.
0: Sí, és la veritat que és una situació bastant ridícula i lamentable, però més enllà d'això, a mi el que em preocupa és que se'ns estigui perseguint com si fossin criminals. És a dir, que els professors siguem considerats potencials, no sé, delinqüents, terroristes, no sé, perquè si la policia es dedica a vigilar les empreses és perquè considera que hi ha un perill, no? Sí. I nosaltres considerem, doncs, que no hi ha cap perill, simplement estem reivindicant els nostres drets laborals com s'hauria de fer, com s'hauria de poder fer lliurement en qualsevol societat democràtica, i resulta que, bueno, aquestes pràctiques, doncs, no sé, ens recorden una mica a temps passats, no?, de la certa impressió que és una mica antidemocràtic tot plegat.
1: Tal com està la cosa, dijous, no?, hi ha una trobada amb el Departament d'Educació, que a la mesa sectorial, que es vol que portin una proposta concreta. Si no porten una proposta concreta, vosaltres, des de dins, què teniu pensat fer? Com voleu pressionar molt més?
0: De moment, només nosaltres estem amb les vagues. El que ens ha arribat és una convocatòria simplement per parlar, ja estem molt acostumats a que ens facin això al departament, que ens convoquin per parlar, però després no es concreta res. Veurem si aquesta vegada hi ha alguna cosa seriosa, hi ha alguna proposta seriosa damunt la taula. Ara, si ens tornen a venir amb el mateix de que hem de signar l'acord i de que no es mouen de l'acord, doncs evidentment això ens obligarà a sacar-nos de la taula i seguir amb les mobilitzacions que tenim previstes amb les vagues. No les desconvocarem si no hi ha una proposta seriosa damunt la taula i doncs seguirem pressionant fins que... Vaja, és que jo penso que no sé quant de temps pot aguantar un govern amb aquesta pressió, amb aquestes mobilitzacions de, vaja, 7.200 a tot Catalunya que estan disposats a seguir, que no s'havia vist mai en 40 anys això, amb tota la pressió també de l'oposició parlamentària, no? Perquè el divendres passat vam estar al Parlament de Catalunya, vam parlar amb els grups de l'oposició, vam parlar amb Esquerra, amb Comuns, que estan negociant doncs, els pressupostos amb el govern, i ells diuen que estan disposats a posar els diners que calgui perquè es doni compliment a l'acord que estem negociant, no? Bueno, que estem no negociant, no? Però l'acord que s'arribi, no? I ells volen instar el govern a que negociï amb nosaltres. El que han de sortir és d'aquest enrocament, d'aquesta protecció a Comissions Obreres, i escolta, és que no passa res quan tu t'equivoques i reconeixes un error i tal. El que passa és que ells juguen a desgastar-nos. Dóna la impressió de que la gent no està desgastada, de que la gent, el professorat, vull dir, els docents, estem mobilitzats i estem disposats a seguir la lluita ja. No tenim tant a perdre, és que arriba un punt que hi tenen més a perdre ells políticament que no pas nosaltres.
1: L'Ània García, doncs, anava assentint amb el cap. Ània, per què ho dius? Per què anaves assentint això quan parlava justament d'en Comú, de Podem, de...
4: No, perquè em consta que hi ha aquestes converses, que hi ha aquest contacte i aquestes relacions, i el que em consta és que de moment, no, s'està donant suport i s'està recolzant a les demandes del sector. Jo crec que la majoria de partits sempre hem recolzat l'educació pública, no? D'Esquerra sempre hem recolzat l'educació pública. Una altra cosa és que després a l'hora de prendre decisions doncs costin més o menys, o que hi hagi moments en els quals doncs, com ara, no s'estigui arribant a acords. També entenc que doncs, és un procés de negociació, que hi ha hagut, no? Aquest acord previ doncs, que d'alguna manera ha fet una mica més complexa la situació. També entenc que malgrat no s'hagués arribat a aquest acord, no? amb Comissions Obreres en UGT, diguéssim, és probable que estiguéssim en el mateix punt ara mateix, no? És a dir, en un punt de no acord, que igualment no s'haguessin assolit els objectius últims que planteja la majoria de representants sindicals, i a mi m'agrada pensar que tot això doncs, és el que és tota negociació, no? Un procés que en algun moment doncs s'han de poder acostar les posicions.
1: Clar, si des de la vostra formació esteu demanant al govern que negociï, què és el que us diu el govern per no arribar a aquests punts, no? Que des de fora sembla que dius, què està passant? Perquè se'ns escapa alguna cosa.
4: Desconec els detalls, els detalls de la coma d'aquestes converses i d'aquestes negociacions, però com et dic, jo entenc que això es dona en el marc de les regles del joc, no? de qualsevol negociació, i que al final és cert que els recursos són limitats, no? I en aquí el que hem d'intentar és valorar quines són les prioritats, no? I on sí hem de posar els recursos de forma doncs indubtable i que no hi ha més remei, no? I on hi ha aquest marge per anar parlant. Jo el que entenc és que s'hauria d'arribar a una situació que plantegés una progressivitat en l'assoliment dels objectius, no? Que són absolutament legítims, com hem dit sempre, clar.
1: I Ramiro, vosaltres si diguessin, mira, podem arribar fins als 300 euros i després, com diu l'Ània, doncs fer-ho de forma progressiva, això els sindicats esteu disposats?
0: Doncs no ho sé, depèn això una mica de com vagin les possibles negociacions i n'hauríem de parlar internament. Hem de veure una mica quin és el sentit del col·lectiu, no? I de com està el professorat, si pot sentir-se satisfet amb això. Si la pujada fos immediata i llavors es pot calendaritzar l'augment, perquè entenem que, òbviament, demanar tot de cop no es pot fer. Som els primers conscients d'això, Però el que volem és negociar. El que no pot ser és que hagin tancat un acord, perquè recordo, el van tancant 5 mesos de negociació, a la que a la cinquena ja ho tenien tot pactat per la porta del darrere amb aquests dos sindicats, i ens van dir literalment no hi ha possibilitat de millora, o lo tomas o lo dejas, i ens van deixar fora. Llavors, és clar, després de totes les vagues que hi va haver al març, segueixen amb aquest mantra de que aquest acord no es pot tocar. Aviam, no poden seguir amb les excuses de que no hi ha diners, de que no hi ha pressupostos, perquè ja he dit que, per una banda, el projecte de pressupostos, en principi, té el suport d'altres grups parlamentaris que estan disposats a donar-hi suport, que estem parlant de que la Generalitat destina moltíssims milions a moltes coses que potser no són tan prioritàries, i jo crec que ningú pot negar que l'educació és un servei públic bàsic i que ha de ser prioritària a l'hora de la inversió. De fet, la pròpia Llei d'Educació de Catalunya, que és plenament vigent, marca que hi ha d'haver un 6% de pressupost de Catalunya destinat a educació, i no arriba ni a la meitat. És que és... s'incompleix la llei sistemàticament. Per tant, l'educació va ser una prioritat. Fa més de 20 anys que estem abandonats. No només és el tema salarial, hi ha moltes altres qüestions que plantegem. Hi ha coses que no costen diners. Nosaltres, per exemple, plantegem que a nivell de currículums, perquè ens entenguem, és el que ensenyem a les aules, doncs cada vegada han anat implantant doncs una sèrie de legislació nefasta que ens obliga, doncs, entre altres coses, doncs, a regalar els aprovats, a rebaixar el nivell, a fer menys hores de les matèries i dedicar-les a uns projectes que s'inventen que no són les matèries de sempre, com serien doncs, les matemàtiques, la història, el català. És a dir, es van retallant totes aquestes hores amb uns plans d'estudi que nosaltres no hi hem pogut participar, que s'han dissenyat des d'uns despatxos, des d'uns pedagogs que creuen que saben millor el que és millor per als alumnes, i en canvi no ens escolten els professors que estem demanant poder recuperar les hores de ciències, les hores d'història, les hores de llengua, perquè és que estem veient els resultats educatius en els que està caient Catalunya i són dels pitjors d'Espanya i estem, bueno, dels pitjors llocs de l'OCDE. És a dir, estem davant d'un problema d'una magnitud tan gran que no és només econòmica i salarial, sinó és que també ens han d'escoltar en totes les altres reivindicacions, no? Mm. Es parla... Sí.
1: Es parla del
0: debat de la inclusiva, no? De quants recursos s'han d'abocar a la inclusiva sense replantejar-nos si aquest model potser és el més adequat, no? Perquè aquí s'han dedicat a tancar escoles d'educació especial, a tancar places d'escoles d'educació especial, hi ha llistes d'espera tremendes per entrar a escoles d'educació especial de nanos que ho necessiten perquè tenen dificultats molt greus, i en canvi, doncs, mentrestant els hem de tenir a l'aula ordinària, llavors, amb unes grans dificultats, no? Ens treuen també tot el que són les eines que podíem tenir per gestionar doncs, el que és les aules, i ens costa cada vegada més mantenir el respecte, mantenir l'ordre a l'aula. Ens trobem al pa de cada dia, són els insults i les agressions cada vegada són més habituals.
1: Mira, vol parlar el Martí Pujol, sí, i també la Maria Àngels Ruiz, que la seva filla és professora. També. Sí.
2: És molt important això que ha dit el Ramiro, perquè si no, jo entenc, els mitjans de comunicació i els titulars es parla només de 400 euros, de 300 Exacte. Euros i de diners. I ara el Ramiro ha explicat molt bé, aquesta última intervenció, les diverses problemàtiques que existeixen per la diversitat, per la complexitat, per la quantitat d'alumnes, que ha crescut, evidentment, no? Vull dir, cal contemplar-ho tot, no simplificar i dir que és una qüestió només econòmica, que ja sé que ells no ho fan. Però a vegades alguns mitjans de comunicació tendeixen a posar el titular i dir, bueno, per 400 euros més, doncs ja podríem estar d'acord. Doncs no són només, òbviament, com ha dit ell molt bé, els 400 euros. És tota aquesta complexitat que té actualment el món educatiu.
1: Mm. Digues, Maria Àngels.
3: El que volia dir és exactament el que ha dit el Martí. Perquè el problema és aquest, no? Que la gent, tothom, sense parlar, de que reivindiquen uns salaris, que ja guanyen bastant, que els i les vacances, i no es parla exactament del problema de l'aula del dia a dia, que són molts els problemes.
1: Crec que abans hem parlat amb un professor de Rubí. No sé si tens dos minuts més, Ramiro Gil. Anem a escoltar el professor Manel Díaz, un professor de Rubí, doncs justament, que avui s'estava manifestant.
5: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
1: No sé si reflecteix una mica el parer del que és el col·lectiu.
0: Doncs jo crec que ho ha explicat molt bé, totalment. Tenim unes demandes que són molt clares, el departament i el govern les coneix, la seva resposta és donar llargues, efectivament, ens estan donant llargues i llargues i llargues, van intentar tancar aquest conflicte amb un acord de pacotilla, tapar que sucat amb boli en 4 dies, evidentment això no ha resolt el conflicte, ha sigut un error polític, i doncs aquí seguirem. Bàsicament el que diu el company reflecteix una mica el que sentim tots, no? Que ens han d'escoltar d'una vegada i que, bueno, evidentment, que, ja ho diem amb el cap benalt, eh? Vull dir, el primer de tot per dignificar doncs, la tasca d'un professor és un reconeixement salarial, perquè evidentment ens trobem que hi ha molta gent titulada universitària que ja no vols fer de professor, que costa trobar professors de determinades especialitats perquè no volen totes les dificultats que es troben per un salari sí. tan baix.
1: És que abans ja, estava...
0: Un reconeixement salarial, però també un reconeixement de totes les altres tasques i totes les altres reivindicacions que tenim, i entre elles està el salari, per suposat, però no oblidem totes les altres, que tenim una llista de reivindicacions molt llarga, no? Seria massa llarga exposar-ho, però més o menys jo crec que s'ha resumit prou bé el que demanem.
1: Sí, mira, justament hi ha una dada que m'ha sobtat aquest matí, que aquest desencís del professorat no és exclusiu de Catalunya, sinó que s'estén a molts països de l'OCDE. El 27% dels docents, és a dir, pràcticament 3 de cada 10 es planteja deixar la professió per la pressió, per la falta de suport de la feina del dia a dia, i això segons un informe, és a dir que és una situació, com dius, doncs, complicada. Doncs Ramiro, espero que tingui, bueno, que tingueu sort a veure com van les negociacions d'aquest dijous, també amb la Conselleria, amb el Departament d'Educació. Si hi ha algun avenç, doncs estaríem molt agraïts de poder-te escoltar.
0: Doncs moltes gràcies i esperem que sí, que hi hagi avançat en aquest sentit.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
1: Perquè, clar, s'acaben les classes 17 dies.
3: És que aquí està, és que estem al final del curs. I això és el que comentàvem, no?, que de cara a la població dona una imatge que no acaben de recolzar-los perquè no saben exactament quina és la problemàtica. I tothom està parlant d'això, que exigeixen augment de sous, però que no es veu tot l'altre.
6: Això passa en totes les manifestacions, clar, i totes les vagues. Quan va passar la del transport, que la comentàvem aquí a Ferrocarrils, al final la gent veu el que li afecta a ell directament, i és no poder arribar al treball a l'hora o haver d'anar una hora i mitja abans. I és normal, cadascú té la seva realitat, la seva vida, i li afecta d'una o altra manera. Però, bueno, al final, per sort, tenim el dret a vaga, el dret a manifestar-nos, i és una reclamació més que legítima.
3: Però per això mateix caldria potser a vegades filar més prim a l'hora de dir el que reivindica, no? Perquè vull dir, tothom està parlant del tema aquest. Jo t'ho dic perquè parles amb la gent al carrer i l'únic que veus és això, que demanen un augment de sou i el que us he dit abans, no? Que si tenen tantes vacances, que ningú té en compte, doncs, que el professorat a casa seva s'emporta feina per corregir i moltes coses més, i llavors el suport a les aules, que no n'hi ha. Vull dir, i es troben amb uns problemes...
1: Clar, i un de cada 3 necessitats especials.
3: Exacte, sí. Vull dir,
6: és que... Però això no és cosa de que els docents ens ho transmetin, sinó els mitjans de comunicació al final molts cops el que fan és resumir tot, perquè en 2 minuts no hi ha notícies, han de donar diversos titulars. Doncs el titular és que reclamen un augment salarial.
7: 400 euros, sí.
6: Clar, i al final no tenen temps tampoc per extendir-se tot el que...
3: Ja, però llavors això crea aquest ambient impopular que hi ha molta gent que no recolza el fet aquest d'una vaga, perquè veu la part aquesta que els afecta més directament, que els nens no poden anar a l'escola, que s'està acabant el curs, que el meu fill potser va malament i això el que farà és que vagi pitjor encara l'any que ve. Vull dir,
7: I perquè es pensen que només és una reivindicació
3: aquí
7: econòmica.
3: Aquí està, exacte. Vull dir, aquest és el problema. Jo és el que, per això dic, quan el Martí ho ha dit, és el que jo anava a dir. Que, o sigui, diem, per reivindicar dins de l'ensenyament actualment hi ha un munt de coses.
1: Anem a reivindicar temes que són de l'habitatge, perquè les sol·licituds al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial s'ha multiplicat per 9 des del 2019. Per 9. Clar, l'habitatge públic deixa de ser una qüestió que és associada, doncs, a situacions d'exclusió extrema per convertir-se, doncs, en una necessitat estructural. A Rubí s'ha passat de 139 sol·licituds al 2019 a més de 1.300 al 2026. És a dir, que hi ha cada vegada més famílies treballadores no poden accedir a aquest mercat privat, a aquest mercat de l'habitatge. Digues.
4: Sí, jo voldria fer un matís al respecte d'aquesta dada. Dos matisos al respecte del que has comentat. El primer és que jo crec que les polítiques d'habitatge mai han estat, i si s'han valorat així mal fet, una qüestió de necessitat extrema. Les polítiques d'habitatge, com les polítiques educatives, les polítiques de sanitat, han de ser universals i per tothom. I després hi ha persones, famílies amb necessitat extrema que tenen els circuits de serveis socials per altres qüestions. Jo crec que hem de defensar que les polítiques d'habitatge són per tothom, i per generar, doncs, a través dels mecanismes de redistribució de la riquesa, a través de l'administració pública, doncs, garantir aquest accés a l'habitatge amb dignitat de tothom, vale? En igualtat de condicions. I la segona qüestió, que aquesta dada és molt, molt impactant, no? Que pràcticament s'ha multiplicat per 10 el nombre de sol·licitants, no és exclusivament perquè hi hagi famílies o més famílies amb necessitat. També té a veure amb el fet que feia uns quants anys que no hi havia noves promocions d'habitatge públic en aquesta ciutat. Llavors, si tu no fas una crida per convocar la gent perquè has de posar a disposició nous habitatges i per tant hi haurà un sorteig i per tant hi haurà les adjudicacions, la gent no s'apunta.
6: I derivat del problema de l'habitatge, la gent s'ha conscienciat molt més.
4: Clar,
6: i
4: per descomptat.
6: I s'ha informat molt més de que hi ha aquestes...
4: Sí que hi ha més, sí que hi ha més necessitats, sí que parlem més d'habitatge, però també és cert que ara, aquests últims anys, hi ha hagut noves promocions d'habitatge, tant per part de l'Ajuntament, no?, amb els pisos de Marioneria Campmany, els que s'han de construir ara a Avinguda Castellbisbal, però també de l'Incasol a Can Sant Joan, que s'han fet crides perquè la gent s'apuntés, no? I per tant, al costat d'una realitat que és canviant i d'unes dificultats que són creixents, i això no ho neguem tampoc, també per matisar una mica la xifra, la dada, succeeix això, no? Que en el moment en el que poses a disposició aquests habitatges o aquestes possibilitats, doncs més gent s'apunta, clar. Si no hi ha d'haver nous habitatges, la gent no s'apunta, si no hi ha recurs.
7: Jo estic d'acord amb el que diu l'Ània, això darrer que ha dit, però també el que ha dit sobretot abans, que la política d'habitatge ha de ser per tothom. Una altra cosa és que hi hagi casos d'emergència, casos específicament complicats,
6: per tothom, però, després analitzar cas
7: però ha de ser per tothom. I després veurem cas per cas, o... perquè veure, demanar pot demanar tothom, però compte, I val per l'habitatge i val per altres temes,
3: Per tot.
7: La percepció subjectiva de cadascú sobre el seu no arribar a final de mes, per entendre'ns, és personal, molt personal i subjectiva.
6: I al final els recursos els has d'optimitzar, has de treure el major de rendiment. És molt més difícil que m'ho donin a mi com a persona individual que li donin...
7: Evidentment.
6: A l'Ània, si va amb la seva parella o si són tres.
7: O els fills, exacte.
6: Però el mateix pis, per exemple.
7: S'ha de valorar, cal valorar-ho. Cal valorar-ho. Demanar, pots demanar.
1: Clar, però no creieu que pel que s'ha multiplicat el metre quadrat en construcció nova, en el que compreu... Hi ha molta gent que no pot accedir al que s'ha multiplicat al
4: lloguer. I tant.
1: Abans miràvem aquí a Rubí, fet en aquesta tertúlia també, que miraven el nombre de pisos que hi havia, per exemple, de lloguer, que hi ha molta diferència. Doncs trobar un lloguer per sota dels 1.000 euros a Rubí costava. I clar, si tu tens... és una forma de garantir també el dret a l'habitatge, com bé dieu, no? A tothom. I també evitar aquestes situacions d'exclusió residencial per tothom, no només per aquesta gent que està en un cas més extrem, no? Però clar, la diferència és el preu. Si no tinguen mal entès, a Rubí el lloguer mitjà del parc públic, segons les dades que tinc apuntades, se situa al voltant dels 313 euros, clar, que està molt per sota del que podria ser els 820 euros del mercat lliure, però és que si consultem, com hem consultat, les dades d'un lloguer ja d'un pis...
4: El que passa que el que succeeix és que aquesta mitjana del preu de l'habitatge públic aquí a Rubí té, diguéssim, una... té també un matís o una trampa, entre cometes, que és que d'uns quants anys cap aquí la major part del parc públic de la ciutat s'ha destinat precisament a famílies en situació d'emergència, no? I amb més baixos recursos i, per tant, amb rendes de lloguer adaptades als seus ingressos, no? I, per tant, amb uns percentatges de lloguer molt baixos. La llei ens permetria fer lloguers en habitatge públic de 600 i de 700 euros, no? Que passa que la major part del parc públic de la ciutat està destinat a famílies, no? A la part de famílies amb més baixos recursos, i per tant per això surt una quota de renda mitjana tan baixa, 313 euros és baixa. També en la gestió del parc públic s'ha de garantir la sostenibilitat del propi parc públic, no? I això vol dir que quan es fan les promocions, així vam treballar el mandat anterior i aquest mandat estem intentant treballar de la mateixa manera, no es destinen tots els habitatges a les famílies més desfavorides, diguem-ho així, sinó que es fan seccions en funció de quines són els segments socials amb més dificultat. Per exemple, pues persones grans que viuen soles i que no tenen un pis en propietat, pel que sigui, no? Doncs es reserva, o l'ideal seria, no?, de cada nova promoció que es fes, doncs que pogués haver una part reservada per a aquest sector, per a aquest segment.
6: Una part per joves.
4: Per joves, exacte. I llavors, aquí les rendes són diferents, no? Perquè una persona jove que té una feina que cobra, no sé, pues 1.700 euros o 1.200 o 1.500, no és la mateixa la renda que pot pagar, com deia el Gerard, que una persona sola que cobra el mateix però que té dues criatures perquè és una família monoparental, no? Llavors la renda s'ha de poder adaptar.
6: Jo un apunt, jo crec que el que hauríem de fer, i el que ens ha lastrat els últims anys a Espanya, és la protecció. O sigui, s'ha de garantitzar que...
4: Protecció indefinida. Clar. Protecció indefinida i lloguer.
6: Perquè tindríem un dels parcs de vivenda pública més alts de tota Europa, i com s'ha anat perdent això durant els anys, és una llàstima, perquè has fet una inversió que després ha anat a...
4: En lo privat.
1: Qui ens estigui escoltant i vulgui apuntar-se al registre de sol·licitants d'habitatge, de protecció oficial, s'apunten i després, un cop apuntat, ja entres en els sortejos o t'has d'apuntar a una certa promoció? O sigui, t'apuntes... Això ho sabeu? Ho saps, Ània? Bueno, o sigui, tu t'apuntes al registre de sol·licitants d'habitatge...
6: T'apuntes a tot, en general.
1: I després t'apuntes a una determinada... Has d'anar a buscar si hi ha alguna determinada promoció...
4: Després sí, t'has d'apuntar a cada convocatòria. És a dir, tu estàs registrat en aquest registre, en aquesta borsa, que ho fas aquí a Rubí, però és una borsa que gestiona al final la Generalitat de Catalunya. I després, quan hi ha habitatge a disposició, doncs es fa una convocatòria concreta i tu t'has d'apuntar si aquella convocatòria t'interessa.
1: Però
4: si
1: això, la gent... Sí, algú ens està escoltant, eh? O sigui, va, s'apunta, fa la sol·licitud al registre de sol·licitants d'habitatge, li arribarà un rebut com que està apuntat, i després ha d'anar a algun lloc per apuntar-se a alguna promoció que s'estigui fent a Rubí? Com
4: clar,
1: funciona?
4: Sí, ha de tornar. Ara desconec si telemàticament es pot fer, però si no, pot tornar.
6: El meu amic es va fer el registre, fa dos dies ho va fer, perquè m'ho va dir, el registre de la Generalitat ho va fer online. Això sí que ho podeu fer online. Després desconec també
4: jo crec que també es deu poder fer de forma telemàtica, però si no, sempre també hi ha l'opció, això és segur que 100% que està sempre, de l'atenció presencial allà, però usa les oficines d'habitatge al carrer Prim, però sí que t'has d'apuntar a cada convocatòria, perquè pot ser, doncs, això que deia el Gerard, hi ha un tema de requisits, no? Pot ser, doncs, una promoció com va ser la de la zona nord per joves, doncs, home, si no compleixes el requisit d'edat no t'hi pots apuntar, no?
1: Clar.
6: Un pis per una parella i tu t'has apuntat quatre, llavors aquell pis, per molt que t'apuntis, no pots entrar al sorteig. Un mínim d'ingressos, tot això s'ha d'anar complint.
1: Doncs no, res, ens queden 3 minutets. Podríem acabar amb O, que obre a Rubí la seva primera botiga a Espanya, amb la mirada posada en l'expansió internacional. És una firma portuguesa. O és Oliveira Home. O-H.
7: O-H. Va pensar què he dit.
1: Vale. Inaugura avui, aquest dimarts, aquesta botiga que està especialitzada en solucions constructives d'interiorisme, disseny, que estan orientada als professionals també del sector, però que també està oberta a la ciutadania, doncs que el que fa és oferir doncs, solucions integrades, o sigui, acompanyen el client durant tot el projecte, i m'ha fet gràcia també, treballant amb arquitectes, però que han escollit en Rubí per motius també de potencial de la ciutat, i és la primera botiga, podríem dir-ho així, que fan aquí a Espanya. Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns ha passat avui el temps volant, anem a donar pas als serveis informatius, després més Belentierno, en Rubí al dia. Moltíssimes gràcies a tots quatre i us espero el proper dimarts.
7: Molt bé, gràcies.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Avui estem pendents de la vaga de mestres i professors a tota Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre i d'una quinzena de mobilitzacions que han convocat els sindicats USTEX, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. A la nostra ciutat, prop d'una cinquantena de professionals de la docència s'han donat cita a primera hora del matí per anar plegats a la manifestació que es farà aquest migdia al centre de Barcelona. Un d'aquests mestres, el Manel Díaz, ens parlava a primera hora de quines són les reivindicacions dels docents.
3: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, la situacions d'atenció de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
2: Aquest dijous, la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst trobar-se amb els sindicats, però els professors tenen previstes 17 jornades de vaga des d'ara fins que s'acabi el curs. L'Assemblea de Mestres, a més, s'afegirà dimarts vinent a aquestes mobilitzacions amb una concentració a la plaça de l'Ajuntament entre les 10 i les 11 del matí. Per tot plegat, s'han establert serveis mínims obligatoris, que són els següents: a infantil, primària i secundària ha d'haver una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial, el 50% del personal. I l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí organitza aquest divendres una jornada de portes obertes amb l'objectiu d'apropar la seva oferta a la ciutadania. Ubicada a l'Institut Duc de Montblanc, el centre busca revertir el desconeixement que una part de la població encara té sobre el seu rol dins el sistema educatiu públic. Durant el transcurs de la jornada de divendres, el centre ha fet preparat tot un seguit d'activitats, com ara dues sessions informatives, una a les 5 i una a 6:45, i el que han anomenat els tastets d'idiomes, és a dir, sessions d'entre 30 i 40 minuts on els assistents podran experimentar classes des del nivell inicial fins als nivells més alts. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, Maria Antònia Rus, ha explicat que en els darrers anys ha canviat força el mètode d'ensenyar idiomes. Ara les classes són més pràctiques.
4: És essencialment comunicatiu, és a dir, els alumnes es passen una bona estona, la major part del temps, doncs, practicant l'idioma, és a dir, treballen a partir de gamificació, de jocs, i molt treballar amb grups, amb parelles. Diu, no és com anys enrere, tot escriure, el professor estava escrivint pissarres i tu passaves l'estona escrivint en lloc de parlar i practicar, no? En el cas de les escoles oficials d'idiomes, essencialment comunicatiu.
2: Pel que fa al procés d'accés, les persones que no tinguin un certificat oficial hauran de fer un test a nivell telemàtic. El període de preinscripció pel proper curs s'iniciarà el 31 d'agost i finalitzarà el 7 de setembre. La jornada de divendres es presenta com una ocasió clau per resoldre dubtes i orientar els futurs alumnes sobre la seva situació lingüística real abans del període de matriculació. I acabem amb la informació esportiva. Balanç irregular pels equips de tercera, amb dues derrotes i una victòria. Toni Bravo Rodríguez.
5: El grup 12, el filial de la Unió Esportiva Rubí, va caure 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca. L'equip de Jordi Conesa no va poder frenar l'efectivitat visitant. La derrota els fa retrocedir fins a la 12a posició, 31 punts. Situació delicada que els deixa tocar del descens directe. Tampoc va tenir sort la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va viure un partit boig al camp de l'Incresa Atlético Club de Futbol. Va acabar cedint 7-4... Els blaugranes mantenen la desena plaça i la permanència assegurada. La nota positiva va arribar al grup 7, L'Olímpic de Can Fatjove va imposar-se 1-3 al camp de l'escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno es mantenen quarts a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició. Pel que fa a l'handbol, derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B, 44-37. Els de Sofian Azuache continuen a la setena plaça, segona catalana, amb una sola victòria en els darrers 5 partits. I quan el vòlei Rubí, una de freda i una de calenta, els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cues el Sant Martí 3-1, acaben tercers de la fase regular, 14 punts, i victòria molt valuosa de les noies a la pista del Canet, Cues 0-3, que les fa escalar a la quarta plaça, fora de la promoció per la permanència, a falta de 2 jornades per acabar la Lliga.
2: És tot, més informació local en 1 hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
2: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
3: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Radio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: Territori al dia amb Albert Soler.
1: Passen 9 minuts de les 11 del matí i encetem ara la recta final del Rubí al dia d'aquest dimarts 12 de maig amb l'hora més cultural del magazín diari de Ràdio Rubí. I avui parlarem de poesia i de creences. Cap a 11:45 ens visitaran les responsables del Centre de Teràpies Alternatives Renacer de Rubí per parlar d'aquelles creences que tenim tots molt arrelades i que ens limiten en el nostre creixement personal i fins i tot ens poden afectar la salut. I ara, en pocs minuts, connectarem amb l'escriptora rubinenca Marina Porres. Amb ella parlarem del Club de Lectura que demà dirigirà a l'Ateneu de la ciutat per parlar del poeta francès Charles Baudelaire. Però també parlarem amb ella del programa que fa el 3CAT per parlar dels autors més importants de la literatura catalana, Club Tàndem. I la proposta musical d'avui és d'un grup nou, que debutarà en un gran escenari aquest divendres a Sabadell. S'anomenen Grup de Ties i escoltarem el seu primer single, estil indie rock. Recordeu que teniu els telèfons oberts per si voleu connectar amb nosaltres al 93 588 59 60. Truqueu-nos, entrareu en directe i parleu amb nosaltres.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Fa setmanes que volíem tenir una conversa amb la Marina Porres, l'escriptora rubinenca, però per motius, dels quals també en parlarem amb ella després, no ho hem pogut fer abans i se'ns han anat acumulant els temes per parlar-ne. El més immediat és la propera sessió del Club de Lectura de Poesia, Cicle de Poesia, Llegim-les, Retrats de Dona en la Poesia, Ideals i Ruptures, que condueix ella mateixa. Marina Porres, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Molt distreta.
0: Molt distreta, no? Després en parlarem d'aquests moments de distracció. Comencem amb això que et deia, perquè aquesta sessió del Club de Lectura, que es farà demà a l'Ateneu de Rubí a les 7 de la tarda, té el títol Baudelaire i el trencament del cànon, i parlaràs del llibre Les flors del mal d'aquest autor francès. Avui Baudelaire és un poeta molt reconegut i reivindicat, però a mitjans del segle XIX, la seva època, la veritat és que va ser molt polèmic i fins i tot censurat, oi?
1: Sí. De fet, aquesta xerrada forma part d'un cicle de poesia que portem tot l'any fent a l'Ateneu de Rubí, i bàsicament és un cicle sobre poesia on agafem el cànon, diguéssim, de... com el gran cànon de la literatura occidental pel que fa com a la bellesa i a l'amor, i llavors a partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això, i la veritat és que ens ho passem molt bé.
0: Molt bé. El llibre que has escollit per fer això és un dels més famosos seu, que és el de Les flors del mal, no?
1: Sí. Bueno, és l'obra que el representa millor amb ell i que representa com tota la seva obra i tota la seva vida. És el llibre de poemes més important d'ell i, de fet, un dels més importants del segle XX sencer. I aleshores, clar, és un llibre tan gran, triem alguns poemes i els comentem a partir d'aquí.
0: Com és el... Per qui no hagi anat mai amb una sessió d'aquestes, amb un d'aquests cicles, una mica quin és el format, quina és la teva intervenció i quin és el paper que té la gent que ve a veure-us i s'inscriu?
1: Sí, com que el cicle, diguéssim, que segueix com un recorregut cronològic i temàtic, la idea és que diguéssim, fa com una trajectòria, no? O sigui, vam començar per Petrarca, després... vam continuar per Shakespeare, vam fer Baudelaire, després farem Gabriel Ferreter a la tardor, i la idea és que qui segueixi tot el curs pugui seguir-lo amb coherència com cronològica i temàtica i tal, però que qui vingui només una sessió perquè li va bé venir en aquella sessió també pugui entendre de què parlem. Llavors, al principi sempre es fa com una breu introducció, i després, bàsicament, a mi el que m'interessa és llegir poemes i els projectem, llegim els poemes i els analitzem, els expliquem, i després, un cop feta, diguéssim, l'explicació, doncs els comentem, perquè també sempre la gent que ve, doncs, clar, està bastant interessada en el tema i moltes vegades en saben moltíssim i sempre surten coses molt interessants.
0: Precisament d'això et volia preguntar. És un cicle molt pensat a la gent, diríem, ja avesada aquesta poesia i que en sap, n'entén, que n'ha llegit molt, o també pot venir algú que digui tinc ganes de descobrir un nou món i veure i integrar-se?
1: Totalment, o sigui, hi ha una barreja molt interessant en aquest sentit de gent que diu és que a mi la poesia em costa moltíssim, jo no la llegeixo i vinc aquí a veure què s'explica d'això i com a fer una introducció, i en canvi venen gent que són poetes i que escriuen ells i per tant en saben molt, molt i molt, no? I la gràcia jo crec que és que es pugui fer doncs aquests diferents nivells de lectura, però que evidentment no cal cap altra cosa que simplement que t'interessi una mica com la literatura i a partir d'aquí per veure el què. De fet, com que fa molts anys que fem com els cicles de literatura a l'Ateneu, hi ha molta gent que repeteix, sigui quin sigui el tema, simplement perquè els interessa la literatura i llavors hi entren des d'on sigui que ho fem en aquell moment.
0: Molt bé. I què em destacaries d'aquest Les flors del mal de Baudelaire? No? He llegit una miqueta que parla, no, del concepte d'allò que és atractiu de les coses decadents, no? És la bellesa en allò decadent o la...
1: Totalment.
0: Diguem, com s'interpreta, diríem, aquest
1: Totalment.
0: Llibre?
1: Totalment. Són les flors que surten del mal, o sigui, tal qual
0: literal.
1: És un títol genial, perquè realment s'explica a si mateix de dir, no, doncs jo vull parlar de les flors del mal, no? Que és aquesta manera com tan, bueno, tan condensada, tan perfecta d'explicar-ho tot i de girar alhora aquest cànon, de dir, no, sempre s'havia buscat com la bellesa en les coses pacífiques, en les coses boniques, i llavors ve Baudelaire i diu, no, no, hi ha bellesa en les coses més fastigoses, en les coses més miserables, i de fet és com la gràcia és aquesta. Clar, Baudelaire és un senyor que escriu quan París s'està, o sigui, transformant, diguéssim, en el París modern que tots coneixem, i és un dels primers que comença a interpretar com la gran ciutat en totes les seves parts més fosques, en realitat.
0: Mm-hmm. Ara, també en l'actualitat, veus diguem, que existeix una mica aquest atractiu per les coses, per lo que és negatiu, pel que és dolent, pel que no és tan atractiu?
1: Sí, de fet, aquest interès, sí, o sigui, aquest interès pel mal i per la foscor, jo crec que és innat, diguéssim, a la natura humana, però que, sí, o sigui, la gràcia de Baudelaire és que realment és com la seva obra vol com qüestionar-ho tot, o sigui, com destruir-ho tot, no? Que és d'aquests autors, que n'hi ha molt pocs, que fan com un esment a la totalitat del seu món. I això és una cosa que quan la veus com ho fa, doncs és molt interessant. Ha tingut, clar, molts deixebles, però bueno, fa, o sigui, no 200 anys, però quasi, de la seva publicació, però sí, sí, és interessant que encara se'n pugui seguir l'estela.
0: Molt bé. Doncs cal recordar que aquesta xerrada, diríem, són xerrades que feu trimestrals, en feu cada trimestre, en feu una cada mes, no? És a dir, la mateixa, es repeteix,
1: exacte,
0: no? A la primera sessió...
1: No, o sigui, sí, fem cada... O sigui, fem un autor per trimestre, sí. I llavors són tres sessions,
0: són
1: una
0: tres
1: cada
0: sessions
1: mes.
0: Sí, del mateix autor, no? Val.
1: Sí, però, exacte.
0: Correcte. La primera va ser el 15 d'abril, la segona és demà, 13 de
1: sí.
0: maig, i qui no hagi pogut anar aquestes dues, no hagi pogut anar d'abril, no pugui anar-hi demà, encara té el 17 de juny per poder-hi anar a l'Ateneu a les 7 de la tarda. Però la Marina Porras no només fa clubs de lectura per a grups reduïts de persones allà a l'Ateneu, sinó que també en fa una a la televisió que veuen milers de persones i que recentment ha rebut un premi fins i tot, el Club Tàndem del 3CAT. Com definiries aquest programa, per qui no el conegui?
1: És bàsicament un programa de literatura i és un programa on repassem alguns autors, diguéssim, canònics de la tradició catalana, triem un llibre d'ells i expliquem una mica des de la nostra perspectiva qui és aquest autor, per què ens interessa i de quins temes parla, i llavors barregem aquest autor i aquest llibre amb referents culturals que poden ser de totes les èpoques, de tots els temps i de tot el món, diguéssim, no? Llavors és una mena... O sigui, és també una manera d'explicar com concebem nosaltres la literatura, que és que, evidentment, la literatura catalana és una literatura que sempre ha tingut vocació d'estar connectada

0: Molt bé, doncs mira, ara, si vols, n'escoltem i en mirem un fragment.
1: No només hem vingut al poble on va néixer Blai Bonet, sinó és que som literalment a casa seva.
2: A la Casa Museu, que la veritat és que és increïble i és bastant imprescindible que la gent la visiti, tant si estan interessats en Blai Bonet com si senzillament la literatura, la cultura, l'art els interessa, perquè està molt ben feta i molt ben pensada. I ha portat anys, Només per això s'hi ha de venir.
1: I a més és que Mallorca és realment terra d'escriptors, especialment aquest sud de Mallorca, que és on és Santanyí, que és una terra literàriament molt fèrtil, que a més ha marcat tot el segle XX, perquè, com diuen molts escriptors mallorquins després de Blai Bonet, si ets escriptor i de Mallorca i has tingut la casualitat de néixer després d'aquest senyor, no pots ignorar-lo, i no. Per tant el tens com a referent.
2: A més, és veritat que tots els escriptors illencs, ja no només de Mallorca, sinó en general la gent que forma part de les Illes Balears, tenen aquesta energia que ja veus que s'han criat entre vents, que ja veus que han patit una mica, perquè al final créixer al mig del mar és que a mi em generaria una angoixa horrible. I
0: doncs ara hem pogut veure aquesta conversa inicial del capítol, que més o menys cada capítol feu una introducció similar amb la Juliana Canet. Com deia, aquest premi va rebre recentment el Premi Muriel Casals 2025, que atorga Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans a l'última nit de les Lletres Catalanes. És un premi ex aequo amb el podcast La Contracoberta, de Clàudia Rius, que també va de literatura. Què significa que un programa com aquest i amb el seu contingut rebi almenys aquest reconeixement, no? Públic?
3: Bé, nosaltres vam estar contentes quan vam saber-ho i ens fa il·lusió. Però bueno, més enllà d'això és que realment per nosaltres tenia molt sentit fer aquest programa, perquè una part de la nostra feina és aquesta, no? Vull dir, treballar sobre la literatura catalana, treballar sobre el nostre patrimoni i d'alguna manera fer-lo créixer i també donar-li una nova mirada, no? Que és el que ens interessa d'aquest programa de Club Tàndem, que és com es pot, d'alguna manera, llegir d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Perquè això és el que segurament costa més, no? Arribar a noves generacions, descobrir-los a autors, diguem, que no són contemporanis, que són de literatura, diguem, d'anys anteriors, i que el pugui fer-ho atractiu, no? I el format televisiu, i suposo, m'imagino, aquí ara m'ho dius tu, el ganxo de la Juliana, no? També, que té aquest doble vessant, no? D'influencer, però que aquí descobrim una Juliana que potser molta gent no sabia, no?, amb aquests coneixements de literatura.
3: Sí, no, jo vull dir, realment és una cosa impressionant lo de la Juliana, però bàsicament és que tampoc, o sigui, no és que ens ho hem de plantejar d'una manera concreta, sinó que, o sigui, la idea és qualsevol persona que vulgui com estudiar la literatura des d'una vessant més acadèmica, a les universitats, hi ha recursos, hi ha moltes coses disponibles, i en realitat la gent que ja està molt interessada en la literatura també li pot interessar un programa com aquest, perquè en realitat és que simplement nosaltres, o sigui, el que fem és dir com veiem nosaltres aquest autor, com veiem nosaltres els nostres referents i explicar-lo. Per tant, una altra vegada és la mateixa idea dels cicles, no? És a dir, pot agradar algú que simplement tingui interès sobre literatura però no sàpiga de res de Blai Bonet, d'Ausias March o de Guimarà, i alhora gent que en sàpiga moltíssim també li pot oferir alguna cosa, perquè ja sabem que sabrà doncs la vida i l'obra de qui sigui que parlem, però en realitat la perspectiva, com que és nostra, doncs sempre és nova. I a mi m'agrada aquesta idea de que pugui servir a molts nivells també Tàndem.
0: Molt bé.
3: Però sí.
0: Un de les parts de ets multifacètica, descriure quina és la feina de Marina Porres. T'hem presentat com a escriptora, però vaja, fas moltes coses, traduccions, pròlegs, escrius, i tens aquesta part mediàtica, si m'ho permets, no? que és fer arribar tot això que a tu t'agrada, no? Transmetre-ho, aquest coneixement, i fer-ho d'una manera atractiva. Quan diem mediàtic vol dir, jo crec, en el sentit positiu, no en el sentit negatiu, de dir fer-ho atractiu, no? Perquè col·labores amb el suplement, no sé si encara ho fas o no.
3: No.
0: Durant molts anys has fet la secció amb el suplement, amb el Roger Escapa, de literatura, etc. T'agrada aquesta vessant? Has descobert?
3: Sí, a mi m'agrada moltíssim. Sí, o sigui, jo simplement dic que, o sigui, la meva feina són els llibres, i a partir d'aquí, doncs, des de molts llocs, és a dir, treballo en una llibreria, treballo a la llibreria a l'Ombra, faig classe de literatura catalana a la Universitat

0: Pompeu Fabra, faig això, no? Les col·laboracions en premsa, com això, el Més nit del 324, doncs, a parlar de llibres, llavors si estan de més explicar els llibres d'una altra manera, és a dir, que jo sempre ho dic, els llibres estan com al centre de la meva feina i llavors a partir d'aquí, doncs, diverses feines que tenen a veure amb això, però sí.
1: Molt bé. En
0: Des
1: aquest
0: del divertit món dels autònoms.
1: dels autònoms, correcte. El fragment que hem posat del Club Tàndem és l'últim que s'ha publicat, si no m'equivoco,
0: sí.
1: I que fa pocs dies, i se't veu amb una panxa prominent, en aquest d'allò, però això vol dir que aquest capítol es va gravar fa bastants mesos, perquè em sembla que, diríem, ja han nascut, el que hi havia dins de la panxa ja han nascut. Com ho portes, aquesta nova faceta, també?
0: No, molt contenta d'haver fet tot el rodatge a l'estiu, perquè la veritat és que ens vam fer un tutor impressionant amb aquest rodatge a l'estiu i amb aquesta panxa que va arribar a pesar moltíssim i jo ho dic, vull dir, que anava com una invàlida pels llocs, o sigui, que realment, clar, no em podia moure perquè realment era, vull dir, que és això, que un embaràs de bessons no és un embaràs d'un, que jo amb el primer vaig poder fer de tot i més i estava com físicament realment limitada. Però bé, molt bé, ara ja està i bueno, amb tots els problemes associats a tenir bebès molt petits, de que sempre es compliquen coses, d'hospitals i coses, però per sort re greu i res així, simplement sense gaire temps, sincerament.
1: Per això deia al principi que ha costat trobar aquest foradet
0: totalment,
1: per poder-nos trobar, però els motius són més que justificats i t'agraïm molt l'esforç aquest de guardar-nos aquesta finestreta avui
0: només faltaria
1: aquest dimarts. I res, ja la darrera, que has definit, no?, la feina de l'autònom en el teu cas. Com es combina la feina a l'autònom amb tres fills petits i dos bessons? Es pot?
0: Doncs dormint molt, sí, no, dormint molt poc i fent, o sigui, molta menys feina de la que m'agradaria. O sigui, que ara mateix es combina molt malament, però faig el que puc i, a més, és aquesta cosa que és un tòpic i tothom ho diu, de és que dura molt poc i que quan estàs a dintre i quan ho sents penses, però en realitat és veritat, saps? O sigui, dura molt poc. Per tant, penso, bueno, estic realment molt estressada, però és veritat que això, doncs, que passa molt ràpid i que, per tant, doncs, si ara no puc fer coses, no passa absolutament res. Ja ho faré.
1: Et diré una frase d'aquelles que segurament ja has sentit, que és, nens petits, problemes petits, nens grans, problemes grans.
0: Exacte, que això és el que em diuen després, de dir, bueno, ara són uns problemes, però després seran uns altres.
1: Correcte.
0: O sigui, m'ho crec, sí.
1: Molt
0: sí.
1: Bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marina Porres, per reservar-nos aquest espai. I els rubinencs que ens estiguin escoltant i ens estiguin veient, doncs, quan passi el pitjor, diríem, la Marina d'aquests moments més estressants, la podreu veure a la llibreria Ombra, atenent-vos i recomanant-vos llibres, també. Moltíssimes
0: Exacte.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Avui les convidades musicals del Rubí al dia són Grup de Ties, un grup que, com el seu nom indica, està format només per noies. És una de les bandes emergents i revelació d'aquest 2026 i han guanyat el concurs de bandes del Festival Ambassat de Sabadell, que, com a premi, té que puguin actuar a l'escenari del Parc Catalunya d'aquest Festival Sabadellenc, serà aquest divendres 15 de maig. Grup de Ties és un quartet que veu del rock alternatiu, el punk, l'indi, amb aquella essència de garatge que tant ens agrada i que canta amb lletres directes, sense filtres i amb mirada feminista. La cançó que us posarem a continuació forma part d'aquesta nova etapa en què, curiosament, han decidit cantar en castellà. Fa poc van publicar dos senzills, Bitxí Català i la que sentirem ara, i n'han gravat un tercer que arribarà més endavant. Aquí teniu Grup de Ties en Via d'Escape. No.

0: Tornem a obrir, com cada 15 dies, l'espai de teràpies alternatives i tenim, com sempre, la Núria Alujo i a la Rosa Maria Gibert. Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé. Pues amb moltes ganes.
0: Sí?
1: Sí, a compartir.
0: Doncs vinga, som-hi. El tema que ens porteu avui em sembla que és d'aquells que toquen de ple, no? Que encara de vegades no en siguem conscients. Parlarem del que pensem, de com actuem des de les nostres creences, perquè resulta que tots pensem diferent, això ho sabem, però potser no ens hem aturat mai a preguntar-nos d'on surt allò que pensem, qui ens ho ha posat al cap, fins a quin punt aquestes idees ens ajuden a viure o, al contrari, ens estan frenant. Va, anem a estirar una mica el fil de tot plegat. Núria i Rosa Maria.
1: Sí.
0: Tothom pensa diferent, és evident.
1: Tothom pensa diferent, sí.
0: Vosaltres dieu que això té a veure amb les creences que hem anat adquirint.
1: Totalment.
0: D'on venen?
1: És a dir, tu neixes, anem a posar alguna cosa molt propi, no? Tu neixes amb una família en la qual doncs, els han criat d'una manera determinada, vale? Ells t'ensenyaran el que han après. El que no han après no t'ho ensenyaran. I tu vas agafant del de que aprens, vas agafant alguna cosa i dius, això m'ho quedo. A nivell inconscient, eh? A nivell inconscient tu quedes. Bueno, doncs tot parteix que si hi ha un filtratge i dius, no, això no, perquè això no toca. Vale? És molt inconscient, però queda gravat a foc i tota la teva vida depèn d'aquelles creences.
0: Mm-hmm.
1: Tota. Què passa? Llavors et trobes un amic que aquelles creences que tu tens no s'apropen a res a el que tu realment has estat vivint. Però com ho has pogut fer? Ah, no, perquè he fet això... Ah, no, jo això no puc fer-ho. Aquesta frase és molt lapidària i no ens en donem compte. És a dir, és limitant. I per què no pots fer-ho? Si tu ho has fet, per què no pots fer-ho tu?
0: Mm-hmm.
1: No sé, és que no ens ho plantegem i ens anem limitant d'una manera extraordinària sense saber-ho.
0: Val. Posem algun exemple, és a dir, quin tipus de creença ens pot limitar? D'aquestes que més o menys més estàndards que tots podem creure en general.
2: Bueno, d'entrada, aviam, com que hi ha el pensament, vale? Llavors el que parlem. El que surt de la nostra boca també no va acorde moltes vegades amb el que pensem i amb com actuem. Per exemple, la típica. Jo vull tenir molts diners, vale? No, jo vull ser ric, jo vull ser abundant, tal. Però de la teva boca, dins teu ja la teva creença és el dinero es sucio, los ricos son lo peor. Això és el que has viscut de petit.
0: Mm-hmm.
2: Això està dintre teu i tu no ho saps, però tu vols ser abundant, tu vols ser ric i tal. Què passa? Que de la teva boca surt algo que no està en coherència amb el que tu estàs pensant i amb les creences que tu portes. Llavors, el pla d'acció, dius, per què no m'arriba mai a mi els diners? Sempre arriben i se'n van. Doncs perquè hi ha algo que s'ha gestionat abans que fa que això passi. Clar, tot això és com molt... És molt complicat, eh? Però arriba a passar. O sigui, és així, és el que tu penses, el que tu dius, el que tu sents i el que tu acciones ha d'anar tot en coherència. Si no va en coherència, no es dona. Llavors, què passa? Emmalalteixes. O sigui, aquí hem posat l'abundància, però és igual, una malaltia és el mateix, perquè un té una malaltia i un altre no la té.
0: Val. I quin tipus de malalties genera aquestes contradiccions, diguem-ho així?
2: Qualsevol.
1: Mira, hi ha una malaltia que, per exemple, hi ha gent que pateix d'insuficiència, és a dir, que li costa respirar, vale? Bueno, el pulmó va directament a la tristesa. Si, per exemple, diguem així, l'energia de casa seva, doncs és tot preocupació, és tot, ai, no ho facis, cuida aquesta, cuida d'on no caiguis, és a dir, això ho adquireixes. Arribarà un moment doncs, que et faltarà aire. Per què? Doncs perquè estàs vibrant amb tristesa tota la teva vida sense saber-ho, tot i que te'n vas de festa, que t'ho passes bé, però tens tendència sempre pues a les coses tristes o les coses més negatives, i no, però no ho fas expressament, sinó que te'n vas. Normalment aquesta gent pateix de pulmons.
2: D'asma,
1: pulmons... Sí. Té un perfil que dius xata o xato, aniràs per aquí. Sí.
0: Molt bé. Llavors, estem parlant de creences, diríem, culturals, socials, no? És a dir... Fins i tot, amb l'exemple que m'has posat, et podria dir que fins i tot polítiques, no? És a dir,
1: sí,
0: no?
1: Totalment.
2: Sí.
0: És a dir,
2: totalment.
0: Que clar, és a dir, a vegades sí que en una família, tu estàs en una família i acabes sent una mica com pensa la família, però també hi ha exemples del contrari, no? De que et rebel·les contra el que tu has viscut de
1: totalment.
0: La família, no?
1: Clar, sí, sí,
2: quan
1: sí,
2: entres
1: sí.
2: amb consciència.
0: quan
2: normalment ens reveles. Clar, perquè hi ha la part conscient i la inconscient. Llavors la conscient et diu, bueno, jo què vull? A on vull anar? Cap allà, val? Tot el que jo tinc que reconec en el meu inconscient, que no es reconeix normalment, però si has fet un treball més interior, tu ja reconeixes coses en el teu inconscient, no et permeten anar cap allà. Llavors tu has de fer el treball de dir, vale, molt bé, això ho tinc, però ara jo és com, et deixo aquí al costat, vull agafar un altre camí, vale? I agafo el meu camí. Llavors nosaltres creem el nostre camí, però sempre i quan primer ens hem reconegut a nosaltres i tot el que portem, totes les motxilles. I com tu has dit, hi ha les familiars, però hi ha les socials, i hi ha les de totes les mundials, tant les polítiques religioses, científiques, tot. O sigui, tots els paradigmes estan aquí al mig. Llavors tots ens condicionen.
0: I ara pensant en el que ens dieu, eh? És a dir, clar, si un s'adona que un és d'una determinada manera, en aquesta part conscient, però clar, el que jo penso, o crec que penso, va en contra del que està establert, no? És a dir, ara posaré un exemple molt extrem, no? Però diguem, jo sóc masclista, no? I no, em diuen que no ho he de ser, perquè no està bé ser-ho. Clar, en certa manera tens raó, no? No ho has de ser, el que has de fer és canviar, no? És a dir, o hem de deixar lliure el que jo penso, per què penso això? No sé, m'explico?
2: Sí, t'expliques.
0: Vull dir que hi ha coses que ja està bé que no fem clar, el que sentim, no?
1: Però això és una creença que ella ha viscut, o ella ha viscut normalment, o ella, perquè a vegades no, és que la figura de l'home és molt important, perquè ens porta...
0: Sí, hi ha tants masclistes homes com
1: vale?
0: Dones, segurament.
1: I dius, i per què penso així? Doncs perquè de manera pues, com molt subliminal, això ha anat entrant, pam, i no te'n dones compte que estàs parlant des de l'inconscient, que és el cabal. Uh-huh. Ai, no, que m'he equivocat. No, acabes de dir una veritat com un temple. Però què passa? Socialment no està reconegut i tens una feina a fer. Per què? Bueno, perquè el meu pare per mi era la figura més important. És a dir, sempre hi ha una raó del per què lluites al 100% per alguna cosa. Però clar, és una creença. Si veus que tu ara has fet un creixement personal, doncs ho pots canviar, evidentment que ho pots canviar. Però és igual que diu, és que a casa meva sempre havia d'estar tot net i jo ara a casa meva he estat tot brut. Estàs a l'altre extrem. I al final, què passa? Pues que no has arreglat res. Si d'extrem a extrem estàs el mateix. És extremista per un cantó o extremista per un altre. Mm-hmm. Val? La meva mare sempre tot pom, super net, super maco, i vens a casa meva i allò és una quadra. Per què? Pues perquè estàs renunciant a una creença però des d'un lloc que no toca.
0: Mm-hmm. I com ho diferenciem, entre cometes, les creences bones de les que no ho són tant? O les que ens limiten o les que ja està bé, vull dir, hi ha coses que ensenyen a casa que estan molt bé.
2: Clar, no? Bueno, no, quan tu et planteges, jo vull fer això i no ho aconsegueixo, t'has de plantejar que aquí hi ha una creença limitant. Algú hi ha darrere d'això. Jo vull ser periodista i no hi ha manera, no trobo feina, no trobo tal, no, res. Què passa? Que igual has d'anar a buscar, doncs, què passava a casa, què em parlaven dels de la ràdio, dels de la premsa, de, vale? Llavors, potser aquí hi ha una connotació supernegativa que tu ni l'havies apreciat, però allà hi és. Llavors has de fer l'exercici de, vale, tu papa, pensaves això, jo ho accepto, reconec que és la teva història, però jo vaig a fer la meva. O sigui, has de fer actes de... O sigui, no carregar-te el que el teu pare o la teva mare tenien en mente, o sigui, no carregar-t'ho mai, simplement és tu fer l'acte de dir jo reconec això, però ara vull fer-ho diferent. I quan tu fas un acte de reconeixement, tu pots anar-te'n cap a l'altre cantó. Perquè a més ja estàs veient que no és teu, no és la meva història, és la teva. Però clar, les meves creences van vinculades a la teva història.
0: I quan això et pot suposar un trencament amb la família, si és una cosa molt extrema, d'una creença, això pot ser que si canvio molt i s'enfada la família en algun sentit, em pot generar també un malestar per una altra banda, no?
1: Depèn de com ho gestionis. Mira, et vaig a posar el meu exemple, no? Jo porto, sabeu, el meu llinatge, són 5 generacions, i vaig trencar amb aquestes generacions, d'acord? Evidentment, a casa meva, la primera vegada que va sortir un plantejament, es van quedar dient, què està passant aquí? Bueno, la meva feina era des de d'on ho feia, no des de que m'està pues, bueno, pues, estic cada dia més trista, cada vegada tinc més feina i no sé com fer-la, ja comença a ser una llosa, comença a pom, pom, pom. Quan veuen que el teu canvi és en una direcció que és un bé per tu, i a més els hi expliques, ho comparteixes, que això és lo maco del procés, que si tot continua, doncs no, hi ha, no parlem, i quan hi ha un canvi, doncs bueno, ens assentem, parlo amb ells. Va arribar el moment que em deien, i quan faràs el canvi? Vale? Diu, perquè és que cada vegada que parles d'això t'il·lumines, fas un canvi, estàs molt més expressiva. Ara, quan estàs allà, estàs molt trista, estàs molt cansada, no et trobes bé, el teu cos no et segueix. En canvi, quan no estàs fent aquesta feina, el teu cos reviu, tens moltes idees, viatges. És un parlar. O sigui, no hi ha cosa més maca que compartir i fer entendre a l'altre el per què ho fas. I al final, ja et dic, els meus pares que portaven, jo amb la cinquena, m'han dit, fes-ho ja, vinga. O sigui, m'estaven empenyent, quan al principi li estaves trencant els esquemes de dalt a baix. Vale?
0: Per qui no conegui a la Núria, que, dient-li Núria Lujo, jo crec que els rubinencs ja ens podem situar una miqueta, però per si de cas, eh? Ella era la qui portava l'encarregada de la cancelleria Lujo, sí, d'aquestes cinc generacions, i vas decidir deixar, i diria, mira, i de fet la cancelleria continua amb el mateix
1: continua.
0: Però ja no pertany a la família, no? Si no m'equivoco.
1: Sang, clar, a nivell de... Clar, no eren els meus pares, eren els meus tiets, eren els meus cosins, però com pots deixar això? És com si formés part de la... No, com no, formava part de la seva família. I jo els deia, escolteu, que vosaltres no veniu a treballar cada dia, eh? Però clar, és la creença de que jo seu.
0: Clar.
1: És la creença de que això va començar i que això ens ha donat aliment a tot arreu, a casa, i ens ha donat una solvència. Pues aquesta creença... Jo l'he respectada, a més bueno, he treballat molt amb ella i ha sigut una meravella. El meu pare, l'últim dia que vam fer pues, la clausura, estava content com jo no l'havia vist des de feia molt i molt temps.
0: Sí, sí. Suposo que veure feliç, no? En aquest cas,
1: clar,
0: la seva filla, no? Passava per sobre del que creia en un principi.
1: Totalment.
0: Mm-hmm. Dic,
1: que les creences es poden canviar des d'on ho fas. És a dir, faig des de la imposició, aniran... Bueno, pues potser ja no en parlaria, vale? Però no ho faig des de la imposició, li faig des de que vull que entenguin que és la meva vida i no la seva.
0: Molt bé. Quan preparàvem la secció, ja et preguntava, Núria, sí, dic, quan m'explicaves, dic, això estem parlant en el pla psicològic, no? És a dir, canvis en el pla psicològic, jo, de veritat, jo amb aquests temes ja sabeu que em costa una miqueta,
1: sí.
0: I em va bé perquè així ho xerrem, ja? Estic fent teràpia aquí amb les micros oberts. Però... clar, em costa d'entendre que això t'afecti a la salut. Sí, evidentment, et pot donar més energia o menys energia, tal, però que em malalteixis perquè una creença... Diguem, tens una contradicció entre el que creus i el que tant d'allò, em costa més entendre. Aprofundeix una miqueta més. Posa'm exemples.
1: A mi el negoci em suposava una càrrega molt, molt gran. Quan dic càrrega, on va les càrregues?
0: Mm-hmm.
1: A l'esquena. Vaig estar un any i mig amb un mal d'esquena sense moure en casa del llit. Imagina't, si no va a nivell físic. I sempre deia, no, és que aquest negoci se m'està carregant, no puc, pesa molt. A l'esquena.
0: Ara, faré d'advocat del diable, si em deixeu. Però potser és perquè estaves moltes hores de peu, no? Per la feina
1: no,
0: que tenies.
1: Realment no, perquè ja m'ho havia gestionat d'una manera en la qual es passava moltes hores també en el despatx. I poques hores a darrere del mostrador, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Per què? Pues perquè ja era la tercera vegada que l'esquena em deia què passa. Llavors ja ho havia reestructurat per no estar tantes hores, ¿vale? Però l'esquena cada vegada que tenia un conflicte o que no anava bé deia, ep, aquí estic. Des de que ho he deixat t'he de dir que l'esquena no... no s'ha manifestat.
0: Molt bé. I hi ha algun altre tipus de... d'efecte en la salut? En aquest cas, és un cas molt, molt, molt concret. Us ha hagut algun altre que... Perquè la gent situï, perquè igual es pot pensar, ostres, jo em fa mal no sé què i no ho havia atribuït a això.
2: Aviam, jo t'ho faré al revés.
0: Vinga.
2: Vale? Tu has de pensar que tot ara ja científicament està provat, o sigui que ja no és cosa ni espiritual ni coses rares, vale? Que les emocions estan vinculades a la... A les patologies, amb un 99,9%. Vale? O sigui, se'n deixen molt poques o zero. Llavors, quan tu ja veus això, tu has de tirar una mica enrere. Vale? Jo tinc un problema, me l'ha generat una emoció, i aquesta emoció, què me l'ha generat? Un pensament. Qui pot canviar? La patologia. La ment canvia el pensament. O sigui, és seguit. Un pensament genera un sentiment, una emoció, i una emoció
1: sostinguda
2: en el temps genera un problema en el teu cos. Si tirem enrere, vale? Qui ha de canviar? Canviem el pensament, vale? Que sembla molt fàcil, però és així, però en qualsevol patologia. O sigui, tu no digereixes alguna cosa, tens una malaltia digestiva, tal. Estàs, hi ha alguna en la teva vida que no estàs digerint. El teu jefe, el teu marit, els teus companys de classe, alguna cosa. Llavors, canvia el des d'on t'estàs comportant, o sigui, des d'on, perquè no, la solució no és sortir un canvi de jefe, perquè no és la solució, perquè en trobaràs un altre que es passarà el mateix. Llavors el problema, la solució és canvia des, què t'està afectant, què passa amb el jefe, vale, per què t'està creant això, entrar aquí dintre, canviar el teu pensament envers a ell, i poden canviar les coses, però canviar no diré instantàniament, però quasi, si toques el quid de la qüestió, eh? Si són acció-reacció.
0: Va, entenc que moltes patologies sí, però no totes. Ha,
2: mira, les úniques que no, els, un trencament d'un os, un tal, vale? Les que són un accident, també en parlaríem d'això, però però bueno, quan hi ha un trencament que tens que passar per quiròfan, vale? No, evidentment. Però si això és repetit, també s'hauria de mirar per què m'està passant això. O sigui, sempre t'has de pensar, o sigui, en quan et tinguis alguna cosa, un refredat. Per què m'he refredat avui? Sempre que fem. No, perquè vaig sortir amb el cabell mullat, perquè vaig tenir fred, vale? Sempre anem buscant alguna exterior. I tu no pots pensar, què m'he callat aquí? Un refredat que et fa plorar normalment, moguera, vale? Què m'ha passat amb aquesta setmana que no he plorat el que tenia que haver plorat? I el cos ho està plorant. Però és una altra manera de veure tota aquesta, totes les patologies.
0: I tant. I tant.
1: Ai, a l'Albert, avui.
0: Bé, llavors, què s'hi pot fer? És a dir, ara diré, o sigui, ara fem fàcil, eh? Ara estem, o sigui, hem d'anar al psicòleg perquè ens curi aquestes coses, o diguem, com ho hem de fer? Algú que digui, val, estic escoltant a Rosa Maria, a la Núria, val, d'acord. Quin és el següent pas?
1: A l'inici és, de tot això, és prendre consciència. Perquè vivim un pollo sin cabeza, ¿vale? De fer això, de fer l'altre, i durant aquest camí de faig això, això i això, hi ha unes incoherències pel mig i uns enfados i unes incongruències que arribes a casa que sembla que se t'hagi passat alguna cosa per sobre del teu cos i dius, no puc més. Si tu prens consciència de com has gestionat tot això i el dia següent ho gestiones diferent vivint lo mateix, ja veuràs que no acabes igual. Però com que no prenem consciència perquè la culpa és d'aquest, la culpa és de l'altre, la culpa és de més per allà, doncs clar, així no solucionarem. Tu canvies, el teu entorn canvia. Ara, si tu continues amb lo mateix, vinga, va, doncs els altres faran lo mateix, és a dir, et tornarà. Si tu canvies la manera de gestionar el teu dia a dia, el teu, el propi, veuràs que el teu entorn també canvia amb el teu so.
0: Sí, no, entenc, però vull dir, com es fa aquest exercici?
2: Clar,
0: és a dir,
2: tu...
0: si algú no, si jo no ho sabria ni per on començar.
2: Clar,
0: és a dir...
2: bueno, aviam, hi ha branques de les... Nosaltres no som psicòlogues, val? Hem après tot això, doncs, com ho pots aprendre tu, a base de, doncs, llegir, anar a algun curs, anar a buscar i tenir un interès interior d'anar cap a dintre i dir què està passant aquí. Aquí no és tot el que ens ensenyen, però hi ha branques de la psicologia que ja ho treballen també, o sigui, jo no carregaré contra, vale? Però sí que les antigues, la psicologia pura i dura que hem viscut tots nosaltres, no ho aborda, perquè aborda, bueno, pues anar parlant-ho, tal, però ara n'hi ha algunes que sí, que ja es tracta tot això, i si no, terapeutes.
0: Molt bé, doncs, ens escolti, ja ho sap. Si veu que alguna cosa no li funciona, doncs podria ser que fos per aquests temes, i és qüestió de mirar-se, escoltar-se, no? I pues veure sí, on
1: perquè el protagonista fallar. De la teva vida, qui és?
0: Un servidor.
1: Pues és.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Núria Lujo i Rosa Maria Givert per venir a parlar d'aquestes teràpies alternatives una setmana més.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
9: Doncs amb aquests 4 minutets que ens queden per arribar al punt horari de les 12, us recomanarem algun dels actes que podeu fer aquesta tarda aquí a Rubí. Perquè comencem amb la xerrada divulgativa sobre els boscos. Sota el títol "Si vols protegir la natura, t'has d'enamorar d'ella", Isabel Moya fa una xerrada a l'auditori de la biblioteca a les 6 de la tarda. Es parlarà de la importància de la connexió emocional amb la natura per promoure'n la conservació. José Dueñas Cejudo, guarda forestal del Parc Natural del Montseny, també compartirà la seva experiència treballant en aquest parc natural, que és un espai protegit i una de les zones naturals més valuoses de Catalunya. A través de la seva tasca diària podrà transmetre com l'enllaç personal amb l'entorn natural influeix en el respecte i l'estima per la flora, la fauna i els ecosistemes que hi habiten. Recordem, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la biblioteca, i és una xerrada, evidentment, que és gratuïta. I avui a Rubí també es lliuren els premis del 6è certamen de relats curts Veus de Dona. És a les 6 de la tarda, en aquest cas, a l'auditori del Rubiforma. Es lliuren els premis als relats guanyadors d'aquest any, del 2026, i es farà la presentació de la primera edició del llibre Veus de Dona, amb els relats guanyadors de les edicions del 2021 fins al 2025. Els relats tracten de temàtiques que destaquen la igualtat de gènere, posant en relleu el paper de les dones en la història i en qualsevol camp del coneixement, l'aportació de les dones a la societat actual, en qualsevol àmbit, i la lluita d'aquestes, feminista, per canviar i construir un món millor. Recordeu, a les 6 de la tarda, a l'auditori Rubiforma, l'entrega dels premis del 6è certamen de relats curts Veus de Dona. I acabarem amb una última acte que es diu "Treu partit del teu mòbil". És una activitat dirigida a la gent gran, sobretot, que és una activitat pràctica i participativa pensada per aprendre a utilitzar millor el telèfon mòbil en el dia a dia. A través d'explicacions clares i exercicis es descobriran funcions útils, aplicacions bàsiques i trucs pràctics per guanyar autonomia i confiança en l'ús del mòbil. Les places són limitades, cal inscriure's, i això es farà a les 4 de la tarda al Rubiforma, també igual que l'acte que hem comentat abans. Acabem aquí el Rubí al dia d'avui. Demà tornem a les 9 del matí, però abans, a les 7, ja començarem amb el Next Matí, amb la informació de Catalunya, i després, a les 2 del migdia, aquí a Ràdio Rubí, sentireu el Next, l'informatiu migdia d'aquesta casa, seguit del Next Migdia. Moltíssimes gràcies i fins demà.

0: Bona tarda. Una cinquantena de docents de la nostra ciutat s'han sumat a les mobilitzacions, de fet a la manifestació que es produirà en pocs minuts a Barcelona. Es donaven cita a primera hora, a les 9 del matí, a la plaça de l'estació per anar plegats a aquesta mobilització. És una de les accions previstes per l'Assemblea de Mestres de Rubí. Un d'aquests mestres, el Manel Díaz, ens explicava quines són les reivindicacions dels docents.
1: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
0: El calendari de protestes, que va començar el passat 6 de maig amb accions als centres educatius i posteriorment va seguir amb una jornada de protesta al Vallès Occidental, continuarà la pròxima setmana, en el cas de Rubí, amb una concentració a les portes del consistori el proper dimarts a partir de les 10 del matí. I aquesta tarda es podrien produir pluges intenses tant a Rubí com al Vallès Occidental. El Meteocat preveu que se superin els 20 litres en mitja hora al litoral i al prelitoral. Al prelitoral, volem dir, també a la Catalunya Central i al Pirineu Oriental. És per això que ha activat el pla Inuncat, el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya davant aquesta previsió de pluges intenses. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i prelitoral, també a la plana del Bec, al Prepirineu i al Pirineu Oriental. Els xàfecs poden a més anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, i també es poden produir importants ratxes de vent. El cos de gestió d'emergències, Protecció Civil, demana als municipis que revisin els punts inundables habituals i que prenguin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses. Alhora, i una vegada més, s'aconsella no aparcar en rieres o punts inundables, no travessar rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni en vehicle, reduir la mobilitat en cas de precipitacions fortes i allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables. En esports parlem de futbol, de tercera catalana, Toni Bravo.
2: El grup 12, derrota del filial de la Unió Esportiva Rubí en el seu duel contra el Sant Andreu de la Barca. 1-3 a Can Rosés, els de Jordi Conesa baixen a la 12a plaça, 31 punts, fregant el descens directe. També claudicava la penya blaugrana Ramon Llorenç en el seu duel al camp de l'Incres Atlético Club de Futbol, 7-4. Els blaugranes baixen a la 10a posició amb la permanència assegurada. I el grup 7, victòria de l'Olímpic B al camp de l'Escola Pia Terrassa, 1-3. Els de Fran Moreno continuen a la 4a plaça, 3 dels tercers, la penya blaugrana Castellbisbal. Quan al bàsquet, el CEP Sant Jordi derrota del masculí a la pista dels líders, el Barça, 72-62, en un bon partit dels de Joaquim Sánchez. S'ubiquen a la penúltima plaça de Copa Catalunya. Es jugaran la permanència en el duel directe de la pròxima jornada contra l'Almeda. I les noies es proclamen campiones de segona catalana després de guanyar el Castellet 61-45, promocionen a primera la pròxima temporada. I la Rubinenca ha celebrat aquest diumenge el 12è Open de Primavera d'Escacs a Cova Solera, 174 inscrits, cartell excepcional. El torneig ha reunit 35 titulats, entre ells 4 grans mestres. El triomf ha estat per Miguel Muñoz, del Club Badia, segon Yuri Solodovnichenko, de Figueres, i tercer Carles Díaz Camallonga, de la Societat Coral Colón Sabadell. L'Open arriba en el moment dolç per l'entitat rubinenca després de l'ascens històric a Primera Divisió.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Quan seiem a la taula de qualsevol bar o de qualsevol restaurant, emetem normalment un judici ràpid. Ens agrada o no ens agrada? Repetiríem o no hi tornaríem mai més? Tots i totes ens convertim en un parell de mossegades en jurats gastronòmics. Però darrere de cada plat hi ha moltes més coses de les que la majoria dels mortals sabem valorar. Hi ha hores de cuina, de proves, de producte, escollit amb cura, d'equips també que treballen per tal que tot ens arribi a taula com ha d'arribar. I hi ha intangibles que no sempre sabem valorar prou. L'hospitalitat, l'atenció, la manera com un bar o un restaurant ens fa sentir benvinguts i benvingudes. Perquè la restauració no és només allò que arriba al plat, és també l'ambient, la conversa, la mirada còmplice i la capacitat de convertir un vespre de dijous qualsevol en un moment especial. Aquest dijous, l'equip del primer, segon i postres es va estrenar com a jurat especialitzat de la primavera de tapes i vam gaudir molt. I també vam passar una mica malament, perquè aquí som nosaltres per jutjar absolutament res. Sigui com sigui, ho vam enregistrar. Així que si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres estrena el joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Comencem, com sempre, saludant el xef del programa, Blai Ferran. Què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, estupendo. Sí, sí, sí. Bé, i el dijous passat estava millor,
0: Ho vam passar bé?
1: Sí, ho vam passar molt bé.
0: Vas patir una mica en algun moment?
1: Jo vaig patir bastant perquè arriba moments que no saps com ni què puntuar. I això vulguis que no, et fa patir una mica. El que sí ets a dir és que Rubí, pues, déu-n'hi-do el nivell que tenim. A vegades allò, anem una mica enganyats, que Rubí no saps on anar a menjar. Home, vam provar 10 espais i podem dir, pues, que a nivell, amb diferents modalitats, diferents especialitats, però que tenim llocs per anar.
0: Va fer goig la nit.
1: Molt, molt.
0: Nosaltres vam acabar com vam acabar, ho
1: sí,
0: veureu.
1: Sí, no, això és una altra història. Ara ho veureu en el vídeo, sí.
0: Però va fer goig. I a la Marta Castany, també la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Moltes ganes de tornar a ser aquí.
0: Tu ja ho has vist, oi?
2: Sí.
0: I què?
2: Bé.
0: Un titular. Bé, bé. Un titular, què
2: un
0: diries?
2: Un titular. Ostres.
0: Un ganxo, allò, perquè es quedin a mirar-ho, la gent.
2: Una primavera d'etapes expectant.
0: Expectant, Anem a mirar.
2: Sí.
0: Perquè ha quedat així
1: perfecte,
0: com...
1: Perfecte.
0: Sí,
2: Sí.
0: Mira, avui també hi ha el Jordi Rusteraz, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, bona tarda. Què tal?
0: El Jordi ve a parlar-nos de cava, de denominació d'origen cava de fora de Catalunya. Ves, això és el que farem després de...
3: Correcte.
0: Sí? Però ja que ets aquí...
3: Sí.
0: Ara veurem 10 tapes. Sí?
3: Sí.
0: Pensa a veure amb què les podríem maridar.
3: Perfecte.
0: A mesura que les vas veient. És atraco, m'ha normat això, perquè amb el Jordi i jo no havíem parlat d'això, no estava previst que vingués d'hora, però ja que ets aquí...
3: Sí, no hi ha
1: donem-li
3: problema.
1: Donem-li
0: feina.
3: No
0: sí? No hi ha problema, que no?
3: Amb cava.
0: Amb cava i acabem.
3: Ja està.
0: Que això enganxa amb tot,
3: Totes amb cava.
0: Molt bé. Marta, presenta'ns-ho, això, va.
2: Bé, doncs, veu anar a fer un recorregut d'allò anar a 10 restaurants locals i jo em vaig fixar una mica amb les diferents tapes. La veritat que va haver algunes que em van deixar una mica intrigades i amb ganes de tastar-les.
0: Molt bé, així m'agrada. Així m'agrada.
2: I no, també el vídeo m'ha fet gràcia com heu anat de restaurant a restaurant i com heu anat enfocant, que us anàvem trobant amb les mateixes persones, també. I això.
0: Vam tenir dues patrocinadores, no sé si has vist, que hi ha dues senyores.
2: Sí, la
0: Marta i la Núria.
2: No me'n recordo.
0: Ara no recordo el nom.
1: No recordo, tampoc.
2: Sí, que us les anàveu trobant. I
0: que ens les vam anar trobant durant tota la ruta.
2: I també ens donen l'opinió.
0: També.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Bé, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
0: Si us sembla.
2: Sí?
0: Bé, doncs això és el que va donar la primera nit de jurat especialitzat del primer, segon i postres a la primavera de tapes. És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta de tapes. Rubí estrena aquesta primavera de tapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 tapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer, segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors tapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 tapes. Potser no calia, però aquí el primer, segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat. Mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar. Portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs, la cosa s'infla una miqueta. I el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors tapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera de tapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi.
1: doncs estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista, mira, veus, aquí, on farem totes les valoracions al jurat. Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
4: Ja ens ha arribat la tapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat 3 ous perquè som 3 persones, 3 del jurat, que només hi van 2.
0: Molt bé, sí, l'altre deixes aquí al mig. Genial, gràcies. Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba, ens proposen aquest brioix de còctel de marisc. Anem a fer un brindis, o què? El primer del dia? Sí? Va.
5: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
5: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
5: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
5: Marta.
0: Marta, què tal?
5: Molt bona.
0: Sí?
5: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
5: Pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No, vale. A les tapes.
0: Sí?
5: Sí.
0: Molt bé, estupendo. És que nosaltres som jurat.
5: Ah, sí?
0: Sí,
5: ah.
0: I les hem de tastar totes.
5: Ah, doncs pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda. Sí. Aquesta, quina nota li posaries?
5: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8?
5: Un
0: 8, sí. Molt bé. Tu com et dius?
6: Núria.
0: Núria, què tal la tapa?
6: Bé, molt bé. Sí.
0: Sí?
6: És la primera que fem, vull dir que no, sí, podem, exacte, no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
6: Bueno, jo potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: 6 i mig, deixem-ho. Un B alt, un B alt. Va, l'anem a tastar i a veure què.
1: Som tots?
0: Vale,
1: vinga. Xaca xic.
0: A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
5: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
5: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
5: pues molt bé, molt interessant. Sí, sí.
0: Quina pinta té això?
5: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
7: Acabem de venir del Gall.
0: Uh-huh.
5: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i el quin és l'altre? A l'artesana. El Gall, molt bo.
0: Sí?
5: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
5: Sí.
0: Sí, ho sé.
5: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al Gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'hostal del Gall. Clar, des de que el lidera el xef Robert Soria, l'hostal del Gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
8: Esperem que pinti igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
8: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que tenim aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim. Molt bé, molt bé. La veritat és que sí. Portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí.
0: Sí? Xili,
1: he preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones. No direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili,
5: digue'm. Xili.
0: Contenta?
5: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta de tapes, perquè aquí trobem tres locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els tres objectius que es planteja el jurat ara.
4: D'on ets, Pime?
9: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
4: los fines de semana.
9: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa de la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
4: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem? Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
10: Acabo d'arribar.
0: Que es veu, que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
4: No, però és el president.
0: Boníssim. Oi que heu fet la tapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
11: Jordi.
0: Jordi, què tal?
11: Boníssima.
0: Sí?
11: Sí.
0: Me la recomanes?
11: Tant i tant. I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat.
11: Ah,
0: especialitzat, sí. Diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
11: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, un 8. Està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
11: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
11: Boníssima, també.
0: També,
11: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
11: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins. En aquests moments són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens queden dues per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí, tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
12: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera?

0: està, no m'ho tinguin en compte, saps? Vull dir, van així. És que no es pot dir una altra cosa, van així. Què?
1: Que va anar molt bé, va anar molt bé.
0: Sí. No sé, d'especialitzats de què, nosaltres, saps què vull dir? Però ens ho vam passar molt bé, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, i hi havia tapats que estaven molt bones, i ja està, i no podem dir res més, perquè no, això queda en la intimitat de la deliberació. Eh? A tu què t'ha semblat, Marta? Com ho has vist?
2: Bé, molt bé. Sí que és veritat que m'ha fet molta gràcia la part del final, que crec que ja estàveu farts de tapes, que no podíeu més.
0: No podia més.
2: Però, clar, la meva pregunta és, us demanau una tapa per cadascun dels tres o al final veu compartir?
0: La veritat, no, vols? La veritat sí. És. Depèn de fins a quin punt ens venia de gust la tapa en si.
2: D'acord.
0: No? O sigui, per exemple, s'ha vist que a l'artesana n'hi ha tres, que sí. Si hem demanat un, perquè hem pensat, bueno, això és un salmorejo, això passa lleuger, no? Això passa més ràpid. Els ous estrellats de l'esport, vam pensar, clar, si demanem uns ous estrellats, un per cadú, la primera etapa, no arribem a la cinquena. Sí? Llavors vam haver de dosificar. I en funció dels gustos, també, i les fílies de cadascú, vam anar decidint.
3: Vam anar fent el joc.
2: Sí.
0: El que no vam fer és demanar cervesa tots cada vegada, encara que ho sembli, però no ho vam fer.
2: Home, si no haguéssiu acabat...
0: Per això, hagués costat més de vocalitzar al final. Al final no.
2: No, se't veia bé, Mariona.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies, Marta. Està bé, ja està. D'aquestes que hem tastat, tu quines diries que ens han agradat més?
2: A veure, sí que és veritat que jo crec que amb la primera, la dels ous estrellats, veu començar com molt potents perquè era una etapa molt consistent. Jo crec que aquesta sí que realment us va agradar perquè al final és un plat que agrada a tothom generalment.
0: Què pot anar malament en uns ous estrellats?
2: Exacte, clar, també s'han de saber fer, però si al final el restaurant ha triat fer aquest plat és perquè segurament és un plat que se li dona bé fer, no? Penso.
0: Per tant, deu ser bo, no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Amb què el podries maridar, Jordi?
4: A veure, jo he vist la majoria de tapes eren ben bé de primavera, eren més fresques que no...
0: Aquestes eren els ous estrellats, eren patates fregides, pernil i ou ferrat.
4: Mira, jo faria amb un vi rosat del Priorat, d'aquests rosats que estan fent ara una mica, diguem-ne, més moderns, que no són tan pesats, i que tenen el seu color, però no arriben aquells... rosats provençals que tenen a la pell de ceba, no? Llavors, que és una mica contundent, però no gaire.
0: Però no gaire.
4: No gaire. Estem aquí per no tapar gaire el
0: gust,
4: el plat.
0: Molt.
4: Sí.
0: Això vam fer a l'esport. Al barri vam fer aquell...
2: El brioix. Sí. Jo crec que tenia molt bon emplatat. Pel
0: certament.
2: Que he vist el vídeo.
0: Certament.
2: I a mi el marisc m'agrada molt, llavors jo crec que...
0: Palante també, no?
2: Sí.
0: Palante també. Molt bé. El brioix aquest, perdona, Jordi.
4: Què portava el brioix?
0: El brioix era com un salpicot de marisc.
1: Sí, com un salpicot de marisc, maionesa...
0: Sí, salsa rosa, i anava com...
4: Doncs li aniria molt bé un vi amb acidesa, un xacolí.
0: Ah.
4: Per exemple, un xacolí d'aquesta àrea.
1: Oh.
4: Li donaria aquest toc, aquest canvi, no? el que li falta, una miqueta. I potenciaria el sabor de la resta d'ingredients.
0: Molt bé. Els restauradors ja s'estan apuntant per l'any que ve.
1: Sí,
0: això,
1: sí.
0: Ja s'estan apuntant per l'any que ve.
1: L'any que ve no hi haurà cervesa.
0: No, exacte. No. S'han vist marques perquè patrocina. La marca que s'ha vist és perquè patrocina, no és perquè... Bueno. El tàrtar d'Espatec.
2: Amb aquesta m'heu fet molta enveja. La veritat, és que a mi m'agraden molt tots els tàrtars, llavors el fet que sigui de fuet, que mai ho havia vist tampoc, i crec que és una idea molt innovadora, m'he quedat amb ganes de tastar-la, aquesta sobretot. Sí, sí.
0: Aquesta que es veu al vídeo, que jo dic, això és bo, això és bo, i es veu, i és cert que la idea és ràpida i sobretot és molt eficient. Clar, en una ruta de tapes has de tenir una

0: cosa que hagis de poder servir, emplatar i treure tan ràpid com sigui possible. Llavors tenir el tàrtar allà emmagatzemat i anar-lo traient és relativament senzill. Sí. És molt, això és molt eficient. Amb aquests tàrtars, en general, amb el de fuet, com amb el de vedella o altres carns, amb què els maridem, Jordi?
1: Aquest de fuet, aniríem amb un vi negre, però tampoc que no fos un vi gaire, diguem-ne, superexpressiu ni potent. Un vi, per exemple, de la Conca de Barberà, trapat, varietat trapat, que té la pell molt primeta, llavors té color, però no acaba de ser un vi superpotent. Val. Llavors, amb aquesta mena de barreja funcionaria bé. Carns ja més, una mica més vedelles i tal, també, però igual li donaria un toc una miqueta més, no sé, un vi una miqueta més potent.
0: Una mica més potent. Mica més
1: sí, cos, però amb el fuet, fantàstic.
0: El trepat apuntat pel fuet, eh?
1: Fantàstic.
0: Meravellós. De la tapadera hem anat a la barra Sant Roc.
2: Sí.
0: Sí? Aquí ens trobem... les estrelles realment d'aquest vídeo, que són la Marta i la Núria.
2: Ens anàvem perseguint.
0: Que ens anàvem perseguint a mesura que anàvem avançant. I hi ha un moment a la guitarra que també ens saluden.
2: Que també ens saluden, eh? Hola!
0: Sí. Que hi arriba un moment que ja diu, no me pregunti res.
2: A on aneu ara, que no hi anirem nosaltres? No, sí.
0: No, res. Això era una torrada, era maionesa o formatge, al fons?
2: Si era formatge, era molt suau. Jo penso que era una maionesa.
0: Un pesto i un tomaquet. Amb això...
1: A veure, volíem fer un ancestral de Parellada, de Tarragona, i blanc, evidentment blanc.
0: Blanc.
1: I funcionaria molt bé. La bombolla ens acabaria d'aixugar aquest formatge, aquestes coses, aquest greix.
0: Aquest greix, eh?
1: Sí, sí. Penso que sí.
2: Vale.
0: I d'aquí ja anem a anar? El gall, Marta, vam anar?
3: Sí, sí. El gall.
0: El gall se'n veu menjar. El gall jo vaig tenir problemes de deglució, evident, tot i l'entrenament. Vaig tenir un problema al piquillo, saps? Era un moment que dius, això cau. Com és possible que caigui això? Tot i així, era bo.
2: Molt bo.
0: Era bo.
2: Sí. Què hi posaries, eh?
0: Era un piquillo farcit de carn.
2: Farcit de carn. Farcit de carn. Com una bolognesa ben concentrada.
1: Llavors aquí podríem canviar, podríem fer coses diferents. Igual ens aniríem... per fer una mica, per arriscar una mica. Aniríem amb un vi negre, faríem, per exemple, un vi de la Déu Bages, un mandó, que també torna a ser un vi negre que no té una pell gruixuda, llavors que no dona tanta extracció, i funcionaria força bé. Perquè amb la carn i també l'acidesa que té el pebrot, tot això, podria maridar bé.
2: Vale.
1: I ho farem amb negre.
2: Un negre del Bages.
1: Sí, segurament gairebé tothom diria, no? Farem un vi blanc.
2: No.
1: Això de vi negre a la carn, vi blanc al peix, hem d'acabar amb això.
2: Digues que
0: sí. Això, des del dia 1 que dius, això ho hem d'acabar, Mariona.
1: Sí. Això no pot continuar.
2: Molt bé, ho canviarem. Què més?
0: Després vam fer...
3: Ah, la madriguera.
2: Madriguera.
0: La madriguera, que eren patates al caliu amb allioli i reducció de cervesa artesana. Que això sí que anava bé amb cervesa artesana.
1: Aviam.
2: Ui.
3: Ha fallat aquí.
2: Ui.
1: No us he vist beure ni tan sols una copa de vi. Només cervesa.
2: Però em vam tastar, eh?
0: A veure.
2: Què passa? Sí.
1: Llavors, explica'm. Malament.
0: A veure, en descà...
1: Molt malament. No em convideu a... en programes on no tasteu vi. Sisplau.
0: A veure.
2: El pròxim dia gravarem el vi, també.
0: Mira, hi ha un tema logístic, també, aquí, eh? O sigui, hi ha un tema de supervivència. Clar, d'entrada penses, el vi, no?, pujarà com més al cap, anem a cervesa, què tal? Després, vam barrejar molt. Després de les... vam fer cervesa.
1: És complicat.
0: Vam fer cervesa. Sí. També vam fer vins negres i també vam fer vi blanc.
1: Perfecte.
2: I molta aigua.
1: I molta aigua, sobretot
0: el que més vam fer va ser aigua.
1: És el més important.
0: Per què?
1: És el més important, l'aigua, sí senyor.
0: Crec
1: sí,
0: concretament que en els piquillos ens vam passar el vi.
2: Sí, sí. Jo encara no.
0: No, tu no, però la Xili va insistir, va dir, serveix-me això.
2: Sí, sí.
0: I va insistir i vam fer vi negre. ens van donar...
2: Sí.
0: Clar, la ruta de tapes va, tapa i beguda, 4,50, i no pots escollir massa, és el que toca amb cada tapa, i va, t'ofereixen o bé refresc, o bé aigua, o bé cervesa, o bé vi blanc, o bé vi negre. També pensa que molt ritual no hi ha, val? El got és un got de... copa no. Com tampoc no hi ha plat, com tampoc no hi ha cobert. O sigui, la vaixella és compostable i el got també. Llavors, la idea és que tu entres al restaurant, agafis allò i, a ser possible, te'n vagis com més ràpidament possible, el més ràpid possible.
1: Perfecte.
0: Pensa que hi ha restaurants que en venen 800 cada dijous de tapa.
2: Tàntiques barbaritats.
1: No,
0: si ens quedéssim allà tots...
1: Impressionant.
0: No, saps? No sortiríem.
1: Sí.
0: Llavors, la cosa va anar d'anar ràpid. Però la Madriguera, concretament, que és un local de cervesa artesana... Clar, aquí pertocava. D'acord?
1: Perdonats.
0: Ens ho perdones?
2: Sí, t'ha perdonat? Sí. Gràcies, Jordi.
0: D'aquí vam anar a la guitarra.
3: Sí, a la guitarra. La carn picada condimentada amb salsa brava.
0: Exacte. I pasta cruixent.
2: Sí.
0: Que aquí la cosa és que hi havia els raviolis que en lloc de bullir-los els van fregir.
2: Estaven fregits, exacte. Sí.
0: Per quina raó? No ho sé, però estaven fregits. Bueno,
2: per donar un toc diferent, no?
0: Les mandonguilles de carn, amb què les maridem?
1: Jo ara aniria, com que hem vingut a parlar de caves, aniríem amb un cava.
0: Sí, no sé si arribarem a parlar de caves.
1: Bueno, no es donava temps.
2: Vale.
1: Aniríem amb un cava,
0: sí.
1: Però un cava rosat, per exemple.
2: Vale.
1: Un cava rosat, a Sant Sadurní, no direm d'on, però que tingui una criança, que sigui un cava reserva, amb una criança una mica llarga, no gaire, però una miqueta, perquè així té una mica més de cos i és més gastronòmic, per dir-ho així.
0: Molt bé, més gastronòmic.
1: Penso que funcionaria bé.
0: De la guitarra a l'artesana, allà al costat. Aquesta potser és la més difícil de maridar, no? Aquest salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins?
1: No.
0: O la més fàcil, sí.
1: A veure, se m'acudeixen unes quantes coses, però la primera que m'ha vingut al cap és un palo cortado.
0: Un què?
1: Un palo cortado.
0: No sé què és un palo cortado.
1: Tu saps el que és un palo cortado?
0: No, per això et tinc a tu, al programa, Jordi.
1: És un vi de xerès. És un vi de xerès fortificat. I dins de les diferents varietats de vins de xerès, n'hi ha una que és el palo cortado. És molt llarga l'explicació, és molt llarga. Llavors ho deixaríem aquí. Però...
0: M'apunto això, eh? T'ho recordaré un dia que tinguem més temps.
1: Sí, però... La zona que és a Andalusia, que prenen molt salmorejo. Aquesta barreja d'ingredients i la contundència del palo cortado, l'aroma que té, funcionaria superbé. A banda de tot aquests vins de xerès, penseu que els grans xefs ara mateix estan fent maridatges amb tot.
2: Sí.
1: Perquè tenen una versatilitat molt gran. Llavors, li donem aquest toc. M'agradaria agafar algun vi català, però m'ha vingut aquest vi al cap.
0: Sí, no passa res. De tant en tant, recomanar un vi que no sigui català,
1: també,
0: no passa res.
1: També hi ha vins bons fora de Catalunya.
0: També et perdono, Jordi. Artesana, Laró.
2: Laró.
0: Te'n recordes de com es deia la tapa al Laró?
2: Laró, espera que ho miro aquí amb la xuleta de la Marta. Marta, digue-ho tu.
3: La minixapa de reina papiada i formatge de mano veneçolà.
2: I tu vols que me'n recordi de tot això?
0: No, per això t'ho pregunto.
2: Ah, ja.
0: Ja sabia que no. Que és aquesta que només li dones la volteta, així.
2: Sí.
0: Què, això?
1: Formatge, no?
3: Sí, veneçolà.
0: Això, per donar-te una mica més d'idea, això entre dolç, perquè el pa és de blat de moro i porta mel, entre dolç, i surt salat, o sigui, surt tirant a salat perquè arribes al formatge.
1: Doncs tenim el formatge, vi blanc, aniria fantàstic, i estic pensant ara en una pansa blanca d'arella, perquè té també aquest toc salí, no?, de prop de la... de la costa, llavors funcionaria perfecte.
2: Molt bé.
1: Penso que sí.
2: Vale.
0: I acabaríem a la sushiteca, on vam fer un sando... Vaig dir sandokan tota l'estona, però era el sandoforai de salmó trufat, que entrava molt cruixent i el salmó estava molt marinat amb aquesta mena de salseta així que portava trufa.
1: Aviam... aquí ens podríem anar a França.
0: Veus?
1: Ens podíem anar a França, la trufa, la tòfona a França, aquella zona és molt important. I podríem fer un Riesling.
0: Molt bé.
1: De la zona de prop d'Estrasburg.
2: Genial.
1: Que té aquesta acidesa que funcionaria superbé i que no és gaire alcohòlic. Llavors no ens molestaria, no ens molestaria amb el que és el plat, no?
2: Molt bé.
1: Penso que podríem anar per
2: aquí. Amb un Riesling.
0: Molt bé.
2: Genial.
0: I ja per acabar això, ara posarem Oasis i un tema musical que es diu Champagne Supernova, oi? Que quedava com bé per lligar-ho amb el tema del cava. Però abans d'escoltar el tema, et preguntaré a veure en què apostaries. D'aquestes 10, quines serien les 3 que més hem valorat?
3: D'acord.
0: I a tu, Jordi, et faig partícip del nostre entrenament. Jo, per mi, el més dur va ser el tema de la beguda, o sigui, perquè ens oferien cervesa. Tothom vol quedar bé amb el jurat, ojo, que ens han tractat tots molt bé. No, demana, vinga, cervesa, no? Posa'm 2 ditets. Vinga, dius que no, que són 2 ditets. Que et demano 2 ditets perquè n'haig de fer 10 més. No és broma, el meu, saps? Haig de reconèixer que vaig demanar Coca-Cola en una ocasió.
1: Fatal.
0: Ja.
2: Però fatal, Sí.
0: Fatal. Sí, ho sé. No, però... Hola, soc la Mariona, vaig ser jurat i vaig demanar una Coca-Cola, concretament al Laró, perquè és que no podia més amb la meva ànima. Sí, no, era un tema de... Així, doneu-me una mica d'energia i una mica de sucre que m'apugi això, perquè si no, no.
2: Que encara ens en falta. Vale.
0: Quin consell ens pots donar? Perquè clar, això ho hem de fer cada dijous del mes de maig. I en 40 n'hem de tastar 10 cada dijous. I hem tastat les 10 primeres, però això vol dir que dijous se'n tornem-hi. Quin consell ens donaries perquè jo acabi la ruta primer, bé, amb dignitat.
1: Amb dignitat. Com una persona, no?
0: No, exacte, amb dignitat i amb capacitats valoratives. I amb més o menys aquesta setmana vam quedar dignes, Això i per totes les imatges de Tomàs Falses que no has posat.
2: No, però... això no es posa.
0: Quin seria el consell?
1: Aviam, primer de tot de beure aigua.
0: Aigua.
1: I punt.
0: Això bé.
2: Anem bé.
1: Punt. Aigua i ja està.
0: I ja està.
1: Val? I a l'hora de tastar, com passa amb els vins, jo he fet de jurat de diferents premis i llavors no ens bevem tot el vi.
2: No, per descomptat.
1: Perquè ens porten 50.
0: Ja.
1: Per clar, valorar. Clar. Llavors sortiríem...
2: En vi és més fotut que en menjar.
1: Clar, sortiríem malament del tast. Ja. Llavors tastem una miqueta i escopim.
0: Ja.
1: Llavors amb el menjar no està bé escopir.
2: No cal.
1: Però sí que faria que... un platet per tots 3, tots 4, i només una miqueta.
2: Molt
1: llavors podeu prendre 10 tapes sense cap mena de problema.
0: No funcionarà això. O sigui, això l'essència mateixa del primer, segon i postres és no deixar res al plat. No. Clar, costa molt això. Va contra...
1: Nivell professional. Ho heu de fer a nivell
0: professional. Ja, però va contra natura això, saps?
1: Ja, és difícil, eh?
0: No es pot. Tu què? Però ho tindrem en compte. Sobretot el tema de l'aigua, sí, ho tindrem en compte. Quines diries que són les 3 tapes que més hem valorat, Marta?
3: Que més bé heu valorat?
0: Sí. Nosaltres no direm res, aquí. No, cara de pòquer, no. Res. Què diries?
3: Jo potser diria la del Laro.
0: Aquesta mini-xapata...
3: Sí, perquè amb el fusionat aquest de dolç i salat potser és com la que més heu destacat per aquí, no ho sé.
0: Una?
3: Llavors potser diria també alguna de carn, tipus la dels pebrots del piquillo o les boles de carn.
0: Tindríem 2. I...
3: una d'aquestes. I no sé si potser el brioix... de còctel de marís.
0: Això perquè t'ha agradat a tu, Has dit, això crec
2: això
0: que sí.
2: Això m'agrada.
3: Sí, no ho sé.
0: No podem dir res.
2: Vale.
0: No podem dir res. Ens en queden 10 aquest dijous. Veureu un altre joc de tapes com aquest, diferent, però no sabem com sortirà. Dimarts que ve, dins de l'edició del primer segon i postres. Fem aquesta pausa musical, aquests Oasis, que ens feien això del Champagne Supernova i denominacions d'origen de cava, però de fora de Catalunya.

0: Ara sí, saludem de nou el Jordi Rustarazo per fer-lo parlar una mica d'allò que havia vingut a parlar avui, que de fet no eren les tapes, sinó eren aquestes denominacions d'origen de cava, però fora de Catalunya. Amb el que deduïm que això de denominació d'origen no vol dir un lloc.
1: No. Hi ha molta gent que no sap que, que es fa cava fora de Catalunya. Llavors, els que no sàpiguen, ara mateix, obertes les orelles, perquè...
0: Això és el que
1: perquè
0: avui desvelem.
1: Exacte. Perquè el cava no només es fa a Catalunya. I el cava, és, tu has dit molt bé, denominació d'origen cava, però curiosament sí que és denominació, però no és d'origen.
0: Exacte.
1: Exacte. Llavors li han posat això perquè per vendre fora entenc que si a França és appellation d'origen, a Itàlia també es funciona igual, llavors havien de fer alguna cosa. Eh? I tota la resta de denominacions o distintius d'origen porten la D-O. Val? Però cava és un mètode d'elaboració. O sigui, defineix un mètode d'elaboració, que és el mètode tradicional, que és el mètode champenoise, que és com es fa el xampany. Abans aquí a la península es deia... A tot era xampany.
0: La iaia brindava amb xampany.
1: Exacte. Xampany aquí i fora xampany.
0: Ja està.
1: Llavors, què va passar? Que els francesos, el 1972, van dir... Ei, el xampany es fa a la zona de la Xampanya. Vale. La resta de zones, ni tan sols de França, es pot dir xampany. Es diu cremant. Llavors, no van poder seguir utilitzant aquí xampany i... Com que va sortir del Penedès la paraula cava, es va utilitzar cava. Però el 1985-86 es va crear la DO Cava més o menys com la coneixem. Què passava? Que, clar, n'hi havia diferents municipis i zones de fora de Catalunya que ja feien aquest tipus de vi. Llavors no els podien deixar fora. I es van integrar. Llavors, per això tenim cava, encara que la paraula és de Catalunya, ve de Sant Sadurní, es fa fora. Llavors tenim aquest... Bueno, és un guirigall.
0: És un guirigall,
1: És un guirigall. No ho entén ningú, però és un guirigall. Llavors, venim a parlar d'escumosos, de caves, de fora de Catalunya, i hem d'identificar tota una sèrie de zones. Llavors, hi ha una primera, que serien Requena, cava de Requena, a València, que és el municipi de Requena, que és un municipi que està a la zona interior de València, i la seva influència. Llavors tenim també el Valle de l'Ebro, que es diu. Llavors aquí tenim caves a Euskadi, a Navarra, a La Rioja, a Saragossa, que per exemple a Carinyena, a Caleta Llut, tenim cava.
2: Vale.
1: I a la Guàrdia Àlava tenim cava.
0: A la Guàrdia hi ha de tot.
1: Sí. Després, el més curiós de tot, tenim cava a Almendralejo.
0: Això sí que no m'ho esperava.
1: Sí, tenim cava a Almendralejo, a Badajoz. Llavors, és el més curiós. I aquí tenim un mapa per la gent que pot veure el programa, on surten les zones, però encara hi ha més curiositats, perquè tenim cava que no surt ni tan sols al mapa de la DO. Tenim cava a Burgos, al municipi, Aranda de Duero.
2: Aranda.
1: Poden fer cava. I tenim també cava a Valladolid, a dos municipis que són de la DO Rueda.
2: Vale.
1: O sigui, tenen vida la DO Rueda, però poden fer cava.
0: Però també poden fer cava.
1: Exacte. Dos municipis petits. Curiosament, un dels municipis i on es fan, i un dels cellers és de Codorniu. Curiositat.
0: No? Ahí està.
1: Ahí està. Ahí ho deixem, no? Llavors, penseu que el cava arreu d'Espanya són arxipèlags. Van tacant el que és el mapa amb zones absolutament diferents.
0: Però llavors, si tu fas servir aquest mètode tradicional per fer el teu escumós, li pots dir cava ja o
1: no.
0: Has d'estar apuntat amb...
1: La DEO Cava té un plec de condicions que ha establert unes zones que són aquestes que us ho he explicat.
0: I prou. O sigui, ara si algú es desperta a Salamanca i vol fer servir el mètode tradicional de cava, pot fer el que vulgui, que no li podrà dir cava.
1: No li podrà dir cava, o ho pot demanar, però segurament li diran que no.
0: Segurament li diran que no.
1: Exacte. De fet, per exemple, a zones de La Rioja, per exemple, on fan cava, a Aro...
0: Sí.
2: Sí.
1: Fan cava, però hi ha un poble que està al costat que fan escumosos amb mètode tradicional, però estan emparats per la DEO Rioja.
2: Vale.
1: Perquè no poden ser cava. Veieu que és un grigall?
2: Sí, un grigall total.
1: Que és el mateix tipus de producte.
2: Quin embolic,
1: amb diferents denominacions d'origen en diferents zones. És a dir, no ens posem d'acord en res.
0: No, però ni en broma.
1: Per això tenim un problema.
2: Ni amb el cava.
1: Penseu que el cava porta ja 2 anys seguits baixant vendes. Aquest any em sembla que ha baixat un 23%, l'any passat un 18%, i va això a tota velocitat en picat. I bona part de les causes d'això
0: és la fragmentació del sector.
1: És tot aquest guirigall que no sabem ben bé per on anem.
2: Déu-n'hi-do.
1: Llavors,
0: aquí hi ha hagut com un afany. Ara ho diré malament, o sigui, ho diré a lo coloquial i tu em dius si m'equivoco, no? Però hi ha hagut com un afany de protegir lo mío, no? Que això no... Que m'ho reivindiquin i cuidar-m'ho. I una mica això està aconseguint l'efecte contrari, que la gent acaba no comprar. I si no compren cava, què compren?
1: A veure, penseu que, en principi, el que volien els cellers de cava era poder competir amb el xampany.
0: Amb xampany, sí.
1: Objectiu no aconseguir.
2: Vale.
1: Vale. Llavors, què passa? Com que no podem competir amb la màxima qualitat, alguns sí, eh? Llavors anem a treure producte barat.
0: D'acord. Malament, aquí.
1: Malament, res.
2: Quina pena.
1: Llavors ara estarà competint el cava amb el Prosecco Italia, per exemple.
0: Home!
1: Sí. Fins i tot es ven moltíssim el Prosecco. I és molt més econòmic de fer, molt més fàcil de fer. Llavors, el cava ho pateix, però a dures penes, aguanta. Llavors, el que passa és que no hi ha una mena d'unió, una mena de control, una mena d'intentar ajuntar esforços i canviar aquesta visió. Això li passa també, per exemple, penseu que la gent del cava ara s'ha anat Jovell Camp, s'ha anat de cava i s'ha anat a Corpinat.
0: Sí, això és un altre.
2: Sí, és veritat.
1: Per què? Perquè a Corpinat està englobant els caves de qualitat, els que volen competir amb el xampany. Llavors, això ho reivindicaven des de fa molt de temps i a Cava no els hi feien, la DEO Cava no els hi feien ni cas, i han marxat. I aquest sí que competeix amb el xampany.
0: Que al final Corpinat és el mateix mètode.
1: El mateix, exacte.
0: O sigui, el què, tota l'estona és el mateix.
1: El què, tota l'estona és el mateix.
0: L'única cosa és que li diem diferent.
1: Canvia el nom. Només canvia el nom. Exacte.
0: Sí, només canvia la manera en què volen vendre el producte.
1: Sí. Pensa-hi que, per exemple, per vendre fora, sempre tenir DO, el que sigui.
2: Sí.
1: Per això es va crear DO Catalunya, per exemple,
0: sí,
1: que és un calaix de sastre.
0: Sí.
1: Això ven. El que no ven és... pensa un americà o un suís o un suec. Volen saber... I evidentment, la DEO dona uns mínims de qualitat.
0: Un prestigi.
1: Exacte. Vale. Dona, saps que hi ha uns mínims que s'han de complir. Llavors això ven.
2: Vale.
1: I per això llavors la gent intenta aglutinar-se entorn de les DEOs. Però què està passant ara? Que, com al Cava o a La Rioja, per exemple, n'hi ha vins de La Rioja. La Rioja és DEO-Q. És denominació d'origen qualificada. Només n'hi ha dues a Espanya.
2: Ostres.
1: La Rioja i el Priorat. Són al top, no? Però n'hi ha vins de La Rioja que pots trobar malauradament per 3 euros.
2: Sí.
0: Sí.
1: I dius,
0: sí.
1: No pot ser.
2: No pot ser, no hauria de ser. Vale.
1: No pot ser, no? Perquè és DEO. Sí, és el top.
2: Clar.
1: No podem fer vins a 3 euros. No podem fer cava a 2 o 3 euros. No.
0: Sí, la cuia és el Mundial, la Champions.
1: No pot ser.
0: No?
1: Exacte, no pot ser. Llavors, per això tenim aquests problemes.
0: I quan dius que baixen les vendes de cava, dius que baixen les vendes de cava o d'escumós? O sigui, el Corpinat, per exemple, aguanta?
1: El Corpinat està creixent.
2: Està creixent,
0: eh? El Corpinat creix.
1: Sí. Penseu, les vendes de vi en general han baixat.
2: Vale.
1: Però les vendes de vi de qualitat estan pujant.
2: Estan pujant, vale.
1: Aquesta és la diferència. És el que segurament ben bé no es veu. És a dir, s'ha de veure menys, però amb més qualitat.
2: Amb més qualitat.
1: Això és el que està demanant el consumidor.
2: Poc i bo.
1: Exacte. Llavors, per això està passant tot aquest fenomen de escumosos i no sé ben bé com acabaran, perquè...
0: Això, Nissaga de Poder, acabaran.
1: Sí, ja. Sí. Penseu que amb el problema que vam tenir a Espanya, Catalunya i el boicot del cava, va ser el boicot del cava català.
2: Clar.
1: No va ser
0: el del Mendralejo, no?
1: No,
2: clar.
1: No,
2: el Mendralejo va ser el cava català.
1: Va pujar. A La Rioja va pujar. A tota la resta de llocs, és que era el cava no és català només.
2: Vale.
1: Va ser el boicot del cava català. Llavors, tota la resta de llocs va pujar.
2: Vale.
1: I llavors ara...
0: I aquests caves de Requena, del Valle de l'Ebro i del Mendralejo, què?
1: Mireu, aquí us he portat una mena d'imatge amb diferents caves que us explicaré ràpidament. Per exemple, primer es diu Via de la Plata.
0: Sí.
1: És un cava d'Extremadura. El primer cava d'Extremadura.
2: Hosti.
1: Val? És un cava, és un brunature jove, vull dir que té mínim de 9 mesos de criança, amb un preu supereconòmic, en torna a 7 euros.
2: Vale.
1: O sigui, prou bé, llavors venen molt.
2: Clar.
1: Venen molt. És un producte que es ven molt.
2: Ei, per 7 euros, tu diràs si tens un bon producte. Perquè
0: tu el compres, Jordi?
1: No.
0: D'acord. Vinga, anem a l'altra ampolla.
1: L'altra sí que la compro. La següent sí que la compro. La següent ampolla. Es diu el cava es diu Tantum Ergo. Són dues paraules llatines que em sembla que diuen así de grande o una cosa així, no? I és amb... Això és de les bodegues hispano-suïces de Requena. Abans hem parlat de Requena, sí. València. Llavors, aquest cava està fet amb un cupatge Chardonnay Pinot Noir, que és el cupatge del xampany.
2: Vale.
1: No és el del cava. Aquí el cava que nosaltres coneixem, el cupatge és Macabeu Xarel·lo Parellada.
2: Vale.
1: Però el xampany no. Llavors aquí utilitzen el cupatge del xampany. Fan una criança molt llarga, de més de 44 mesos, és a dir, és com els caves que tenim aquí de grans reserves.
2: Vale.
1: I amb un nivell molt alt. Vull dir, aquest cava sí que el compro. És a dir, fan un molt bon producte. A Requena amb bodegues hispano-suïdes amb Tantum Ergo.
0: Ara mirava això que volia dir Tantum Ergo, que vol dir, sí. Por lo tanto, tan grande.
1: Sí, sí, una cosa així, no? Així tan grande.
0: I és de missa. És
1: un can, hi ha un cant gregorià.
0: Correcte,
1: sembla, no?
0: És de missa. És una cosa
1: de... Sí, però aquí ja no hi entrem.
0: Sí, una cosa d'una celebració sí. Eucarística, que sí, hi ha un vers.
1: Santo Tomàs
0: sí,
1: d'Aquino, sí, sí, una sí. Cosa d'aquestes, em sembla que
2: sí,
1: és.
2: Sí, vale, sí. Vale, vale.
1: Llavors, aquest sí.
0: Aquest si el veig, el pillo, eh?
1: Sí, però aquest, prepara la cartera, perquè estem parant 30 euros.
2: Vale.
0: D'acord.
1: Ja està en un nivell...
0: Una vegada a la vida es pot comprar.
1: I més. Llavors, el següent, Conde de Aro. Això és de la Bodegas Muga. No sé si coneixeu Bodegas Muga,
2: sí.
1: De La Rioja.
2: Sí, sí, La Rioja.
1: Llavors, aquest també el compro. Aquest també, perquè a Bodegas Muga fan un treball...
0: Xulo, eh?
2: Vale.
1: Brutal. Llavors, això és un Conde de Aro, Brut Rosé, està fet amb garnatxa negra. Tampoc és molt habitual aquí a Catalunya un cava amb garnatxa negra, però allà, com que tenen força,
2: vale.
1: L'aprofiten. I també és un reserva, tindrà uns 22 o 23 mesos en rima, i la veritat que té una qualitat molt alta. Són 16-18 euros.
2: Vale.
1: Vull dir, està al nivell de molts caves d'aquí de Catalunya.
0: I l'últim, molt ràpid?
1: L'últim. Aranda de Duero, Burgos. Vale. Peñalba López. És un cava Brut Nature. Biodinàmic. Cosa fantàstica. El cupatge és, si no m'equivoco, és Chardonnay Parellada. Són uns 16 euros, però és un producte fantàstic. Vull dir, fantàstic.
0: D'aquests 4, 3 has dit que molt bé.
2: Sí,
1: sí. Vull dir, que la gent per fora estan fent les coses bé.
2: Vale.
1: I nosaltres ens pensem aquí que som els més llestos de la classe.
0: I potser sí. No tant, eh?
1: I potser no tant.
2: Potser ens equivoquem.
1: I potser no tant.
0: Vols dir que potser seria hora que ens posessin les piles una mica, no?
1: Segurament. Vale. Segurament, com que aquesta gent, amb menys història, menys trajectòria, es posa al nivell dels productes que tenim aquí, llavors ens ho hem de fer una mica...
0: I ens ho fan més barat.
2: Mirar una mica.
1: Sí, possiblement la relació qualitat-preu és més econòmica. Podríem dir que sí, però més o menens. Vull dir que tampoc és massa diferència.
0: T'esperem, taula, sintonia de programa. Això vol dir que ens queda menys d'un minut. T'esperem, taula, que es fa tard. Ja sabeu que aquest programa el fem des de la taula del Blai Ferran, la Marta Castany, i que us ha parlat la Mariona Álvarez. Des dels fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, bebeu millor, i que tingueu molt bona setmana.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. Els docents de Rubí han iniciat un nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada d'avui és la primera d'un calendari de protestes que s'allargarà fins al mes de juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions tant a Barcelona com al Vallès Occidental. Des del sindicat Professors de Secundària, el secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, ha defensat el programa Rubí al dia que les mobilitzacions són necessàries davant la situació actual dels centres.
5: Que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
3: El calendari de protestes continuarà durant les pròximes setmanes. Al Vallès Occidental hi ha previstes jornades pròpies de vaga els dies 19 i 28 de maig. El dia 19, a més, es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament de Rubí. També hi haurà noves manifestacions unitàries els dies 27 de maig i 5 de juny, que serviran per tancar aquest cicle de mobilitzacions. I aquesta tarda podria ploure amb intensitat a la comarca. El Meteocat preveu que se superin els 20 litres en mitja hora al prelitoral i al litoral, a la Catalunya Central, al Pirineu Oriental, i per això Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat a mitja hora a gairebé tot el litoral i prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. També es poden produir importants ratxes de vent. Des de Protecció Civil es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents. Una vegada més, recorden que cal tenir precaució i no passar per zones inundables. És tot. Més informació local en una hora a l'informatiu migdia.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Martí González.

Dimarts 12 de maig, mentre el Barça celebra el títol de Lliga amb un bany de masses ahir pels carrers de la capital catalana, avui mateix ja arrenca la jornada 36 de Lliga. Falten 3 encara per acabar. Els blaugranes juguen demà al camp de l'Alavés, a Mendizorroza, un partit molt important per al Barça, per al Barça, evidentment, també perquè ha de guanyar per ser els objectius secundaris dels 100 punts, però sobretot per als altres dos catalans, el Girona i l'Espanyol, que en aquest cas es juguen la permanència. Ahir el Girona va acabar empatant a 1 amb un gol d'Estuani, el capità, de cap a la sortida d'un corner al minut 90 al camp del Rayo Vallecano, quedant-se, per tant, a 2 punts del descens, que marca, com dèiem, l'Alavés, la mateixa situació idèntica en què es troba l'Espanyol, que també va, en aquest cas, a casa, contra l'Atlètic Club de Bilbao. Molt futbol avui, també amb el repàs de com queda l'última jornada a la Lliga Elite, que es disputa la setmana vinent, dissabte, en aquest cas en horari unificat a les 4 de la tarda, però també tindrem bàsquet, perquè avui obre la jornada d'ACB, un duel català entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge sobre el descens.
1: Doncs sí, perquè el conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner, el gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés. Conjunt periqua, dos punts al descens, i qui fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Atlètic Club de Bilbao, que juga entrant en places europees. També demà juga el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida a Mendizorroza. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Real Societat.
0: El Barça, que ahir va celebrar amb una rua pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ara acaba de començar la seva roda de premsa prèvia al partit de demà, com dèiem, al camp de l'Alavés.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris: el guardó del porter menys golejat per Joan Garcia en la seva primera temporada al Barça i sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que els resten.
0: Una victòria demà del Barça, Vitoria, com dèiem, ajudaria de retruc també a Espanyol i Girona en la lluita per la permanència. A l'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director general esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per a l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si baixés a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa, entre altres equips, a més de ser el president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Per ara, tots els partits, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, que serà diumenge, jugaran el dissabte 23 de maig a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tancarà la Lliga a casa rebent l'Elx i la Reial Societat, respectivament. El Barça, ja campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat una Champions la temporada passada, a més d'una Lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola, i si el retorn al Barça pot ser una opció tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I Martí ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8 a Fontejau entre bàsquet, Girona, Baxi, Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i amb la permanència ja assegurada es juguen la decena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea al curs vinent.
0: I demà jugaran el Hajo Poseida i el Barça.
1: Els lleidatans, amb dues victòries de marge sobre el descens, visiten la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie als play-offs, jugaran a la pista al Cué, al Granada. Finalment, dijous jugarà la penya que rep a l'Olímpic l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de la NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà al capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar pels play-offs. Segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenien un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà, parlant de sortejos, avui el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui el seu rival a les semis amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Futsep de Berlín, a més de l'Arborg danès. Arborg danès, ja ho direm bé. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un últim apunt, també en handbol, perquè el CAC Granollers han renovat, ho va anunciar ahir, la seva capitana, Martina Capdevila.
1: El club ballesà d'aquesta manera s'assegura Martí la continuarà per una temporada més fins 2027 de la seva principal referent. La central nascuda a Granollers és la màxima golejadora de la Lliga Guerreres, un total de 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de l'empat in extremis del Girona i de la situació a la classificació comprimidíssima, ja ho direm, a la lluita pel descens i de la celebració d'ahir del Barça pels carrers de Barcelona del títol de Lliga. Però és que avui mateix ja comença la 36a jornada amb 3 partits de Lliga. La primera masculina. Demà juguen l'Espanyol i el Barça. Els blaugranes, després de la celebració, visiten Mendiz o Roja per enfrontar-se a l'Alavés, l'equip que marca el descens amb 2 punts menys que Espanyol i Girona. I des de fa uns minuts en parlen directe a l'entrada de blaugrana. Hansi Flick, l'escoltem en directe.
1: Estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar, i és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí. Uns anys més. Gràcies.
0: Un Hansi Flick que confirmava la seva continuïtat. Recordem que té contracte fins al 2027 i també en principi té acord per renovar un curs més. Veurem què acaba passant. Encara falten 3 partits per acabar aquesta lliga, aquesta temporada. El Barça, que ja és campió, però demà 2:15 de la nit juga al camp de l'Alavés. Una victòria blaugrana, a més, allargaria la possibilitat de sumar els 100 punts per a l'equip de Flick. El tècnic ha confirmat avui mateix que és un dels objectius del Barça, a més del Zamora, per exemple, de Joan Garcia. I també, com dèiem, ajudaria una victòria del Barça de retruc a l'Espanyol i al Girona. El conjunt pericú juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà l'escoltarem el més destacat, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director general esportiu de l'Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi.
2: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja, com sentíem al club, i per tant el seu fitxatge no va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a la primera divisió, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club. Avui en parlarà aquesta tarda Manolo González. Demà escoltarem aquí el més destacat del que digui el tècnic pericu. El Girona jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat, un Girona que es troba exactament en la mateixa situació que l'Espanyol, a 2 punts al descens després de l'empat d'ahir a Vallecas. El capità Cristian Estuani va salvar un puntet que pot ser molt important, amb una rematada cap a la sortida d'un corna que igualava el gol del Rayo al minut 90 de partit. La crònica des de Girona FM, Pau Llafanyer.
3: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: Gràcies, Pau. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça per celebrar els títols de Lliga i Supercopa aconseguits aquesta temporada del primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla i l'estaf. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Stegne, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar, i en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Precisament el crac de Mataró deia això als mitjans del club.
5: Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells. Tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
0: Això deia Lamine Yamal, que tornava a dir que lluitarien per aconseguir, per portar i per celebrar una Champions. En aquesta mateixa línia també podem escoltar un altre jugador de la casa, en aquest cas Dani Olmo, que suma la seva segona lliga amb el Barça en 2 anys, al primer equip, i prometia, com dèiem, més.
6: Veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull. No és fàcil, s'ha de valorar i ho fem. Mira, som un equip molt jove, hem aconseguit grans coses fins ara, I volem més també, està clar. Tenim un objectiu a la ment, clar, que volem aconseguir tots junts. Ho farem realitat, ho farem possible 100%, hem de seguir treballant i seguir millorant.
0: Segons l'Ajuntament, unes 750.000 persones van seguir aquesta autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf del Barça, com dèiem, aquesta 29a Lliga. I encara en futbol, tornant a la part esportiva, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns equips de casa nostra amb una mica més de calma després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans encara s'hi juguen moltes coses. A la part alta, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera dissabte en horari unificat a les 9 de la nit. Els vallesans són segons a només un punt del líder, l'Eldense, que recordem que és qui pujaria directe ara mateix a segona divisió, i un Eldense que dissabte el tercer, a l'Atlético Madrileño, que ve precisament de guanyar el Sabadell 4-3. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Els aldencs continuen depenent d'ells mateixos, però amb aquesta relliscada i el duel directe que tenen davant del filial Matalassé, la il·lusió s'ha tornat a disparar al bàndol arlequinat. S'han venut ja 1 miler d'entrades pel Sabadell Antequera d'aquest dissabte a les 9 de la nit i de cara a l'última jornada a Tarassona es podria instal·lar, com l'any passat, una pantalla gegant. Així ho va avançar ahir l'alcaldessa Marta Farrés a Ràdio Sabadell.
8: Això ho tenim sobre la taula. Evidentment el que volem és que la ciutat es volqui de forma claríssima amb el club i, per tant, com venim fent, doncs posarem totes les facilitats perquè sigui així, i tant de bo, ho haguem de fer per dir, vinga va, que ens la juguem i pugem directes.
7: Aquesta jornada 38, l'última de la fase regular de la primera federació, també es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres 2 catalans de la categoria, l'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, i aquest dissabte també té a les 9 de la vespre, en aquesta jornada unificada d'horari, un duel català que pot ser dramàtic al nou estadi contra un Nàstic que ocupa zona de descens i no depèn d'ell mateix, per tant, necessita guanyar. També dissabte a les 9, en aquesta penúltima jornada d'horari unificat, com dèiem, que anirem parlant aquí aquesta setmana. Tot això, també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria de play-off d'ascens a aquesta primera federació per fer-ho haurà de guanyar a Ocouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana al Municipal de Reus. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
9: El Reus Futbol Club Redis es desplaça a Ourense per disputar una eliminatòria fins al moment igualada 0. Els reusencs però hauran de marcar sí o sí si volen accedir a la final del play-off d'ascens a la primera federació. El pla de ruta serà similar al demostrat a l'estadi municipal, una pressió alta per incomodar la sortida de pilota rival i també la capacitat de generar desequilibris mitjançant la figura dels carrilers. Una de les baixes sensibles per reusencs és la del Miquel Ustrell, que al partit d'anada es va lesionar l'espatlla i està en risc la seva presència a terres gallegues. Tant Aitor Serrano com Frank Carbia tenen números per sortir a l'11 inicial. Marc Carrasquios, l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
10: Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment, si hem de fer una crítica, és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
9: El partit arribarà a la pròrroga en cas d'empat, encara que si finalitzen els 120 minuts amb un resultat per ahir, passarà a l'equip gallec.
0: Gràcies, Aleix. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte també en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda. Disputa l'última jornada, encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinenc i San Juan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla Mafumet, que encara somia en aquest ascens directe. Els del Guinardó tanquen la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens.

0: Principi del play-off assegurat a l'espera d'un recurs de l'Atlètic Sant Just, però ve de perdre la setmana passada 2-4 contra el Castelldefels. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
1: Situació tensa a l'Associació Esportiva de Prat després del cop rebut aquest passat cap de setmana en el partit contra el Castelldefels, un enfrontament on el conjunt dirigit per David Vilajoana buscava tancar de manera definitiva la classificació al play-off, però sobretot una revàlida. Un partit que l'equip guanyava 2-0 i que en qüestió de menys de 10 minuts va acabar perdent 2-4. Ara l'equip tancarà la lliga regular al camp del San Juan Atlético de Montcada aquest dissabte a les 4. El míster pretenc assenyala la falta d'agressivitat com una de les mancances que més està penalitzant a l'equip.
2: Si tu no ets agressiu, no vas enlloc a cap categoria ni a quarta catalana. I nosaltres, ja et dic, és un mal que estem arrossegant, ho entrenem, ho insistim, però vaja, no ho estem aconseguint.
1: Si mirem la classificació, l'Associació Esportiva Prat està matemàticament classificada per al play-off, ja que treu 3 punts al setè classificat amb una única jornada per disputar. Aquesta situació, però, compta amb un asterisc, el contrarrecurs de l'Atlètic Sant Just al partit de la setena jornada. Aquests 3 punts situarien a l'Atlètic Sant Just amb 40 i provocarien que el Prat hagués de segellar el bitllet per als play-off, un recorregut judicial que hauria de tenir resolució definitiva en els pròxims dies.
0: Gràcies, Jonathan. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel Vallèsà entre Rubí i Sabadell ell ve a 1 i 2 punts, respectivament, tots dos del play-off. Ràdio Rubí, Siscolara García.
3: La Unió Esportiva Rubí té obertes les opcions de disputar la promoció d'ascens a la tercera ref en aquesta Lliga Elite, sobretot després de la victòria al terreny de joc del Júpiter 0-2, que, per començar, li ha atorgat la tranquil·litat de no haver de patir per la permanència. Un cop assolit el primer objectiu, ara només treballaran per al segon, com és superar el Castelldefels en la classificació, per la qual cosa confia molt l'entrenador Blai Martí, que com a mínim ho faran de la millor manera possible perquè l'equip ara navega com li anirà molt bé.
4: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off i ho lluitarem fins al final.
3: Els números són molt senzills per a la Unió Esportiva Rubí. Ha de guanyar la seva cita a casa davant del Sabadell EB dissabte a les 4 i 5 minuts i esperar que el Castelldefels no guanyi el seu partit davant del Júpiter. El sisè classificat és l'únic que pot agafar la Unió Esportiva Rubí, un Castelldefels que s'enfronta al penúltim, al conjunt de la Verneda, però atenció, el Júpiter encara té una petita possibilitat, si guanya els Canyars aquest dissabte, de salvar-se.
0: Gràcies, Siscu. I finalment també tenim un interessantíssim poble Mafumet Ciutat Cooperativa, amb els tarragonins, com dèiem abans, encara amb opcions d'ascens directe, a 3 punts dels co-líders, i els de Sant Boi amb 2 punts de marge sobre el descens, després de la important victòria de dissabte passat contra el Manlleu. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El Ciutat Cooperativa ha guanyat l'últim partit de la temporada al municipal de Nijarque i es jugarà la permanència a la Lliga Elite a l'última jornada. Els de Sant Boi de Llobregat es van imposar en un duel directe per la salvació davant del Manlleu, on l'equip dirigit per Javi Calvo es va imposar amb un contundent 4-1 després d'aconseguir posar l'empat just abans del descans i dominar els segons 45 minuts amb un segon gol de Biel Blanco, un al minut 82 de Luis Serrano, que sortia des de la banqueta, i un definitiu de Brian de Sokolou només 2 minuts després. Això deia el Javi Calvo, l'entrenador de Ciutat Cooperativa, just després del partit.
6: Que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido de en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción. Creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Y nada, felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
5: Aquesta victòria situa el Ciutat Cooperativa 2 punts per sobre del descens i dependrà de si mateix en l'última jornada de la Lliga Elite, on visitarà el camp de la Pobla Mafumet, que després de guanyar el camp del Martinenc encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la Tercera Federació.
0: Gràcies, Albert. I abans d'acabar amb bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga ACB, jornada intersemanal, i ho fa amb un duel català. Aquest vespre a les 8, a Fontajau, entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Serà un duel d'especial dificultat contra un Girona que, sota la batuta de Moncho Fernández, aspira a places europees. Els manresans hauran de vigilar de prop el base Otis Livingston, però també un vell conegut del nou Congost, el pivot Martínez Gueven, que és un dels jugadors més valorats del conjunt gironí. L'entrenador del Baxi, Diego Campo, destacava les qualitats de l'expivot manresà en la primera prèvia de partit que s'ha animat a utilitzar el català.
8: El Martínez és molt bon jugador, però juga dins i juga fora.

0: capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
1: La preocupació al vestidor manresà també se centra en l'estat físic de la plantilla. Benítez segueix sent baixa. Brooks arriba just avui mateix a Catalunya, després d'haver estat pare, i és dubte. Olinde, per la seva banda, continua amb problemes físics. Amb només 4 jornades per tancar la fase regular de la Lliga Endesa, cada partit és clau si el Manresa vol ser Europa la temporada que ve. El duel d'avui també tindrà el factor de la baraja en joc, ja que en el partit de la primera volta els gironins es van imposar al Nou Congost per només 2 punts de diferència.
2: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Propostes en xarxa.
6: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
7: El diccionari Termcat.
8: Paraules noves que ja pots dir.
7: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
9: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa.
10: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
11: Vinga, va, que ens posem el xandall rubinenc en aquesta l'emissora municipal a 2:15 de la tarda. Repetició al vespre, esports al dia, esports rubinencs. En un dimarts en el qual, com és habitual, encara mirem i molt cap al cap de setmana. Un dissabte i diumenge aquests passats que la veritat ens van deixar 2 dies d'or per a l'esport de la nostra ciutat, ja no només pels èxits, sinó també per tot el que va passar, perquè, per exemple, avui encara ens toca per revisar una d'aquestes grans cites. Començarem parlant d'escacs i de la 22a edició de l'Open Primavera d'Escacs Ciutat de Rubí, organitzada per l'Associació d'Escacs Rubinenca, amb 174 inscripcions, i Cova Solera, la pista de petanca, que es va convertir en un tauler llegant per aquesta cita que va deixar grans moments, sense cap mena de dubtes, per a l'escacs rubinencs. A partir d'aquí, i pel que fa a la resta de programa, doncs el que farem serà la revisió habitual de partits en competició. Per exemple, hem de mirar cap al futbol sala, perquè hem reservat per avui l'Esportiu Rubí, ja que té aquesta nit i a la Llana cita en Copa Catalunya de les noies amb un equip de ni més ni menys que Primera Nacional en semifinals, eh? Partidars de l'Esportiu Rubí, del qual en parlarem també, de la seva cita en Lliga, així com també del conjunt masculí en Tercera Nacional. Programa també per a la Tercera Catalana i els tres equips de la nostra ciutat en futbol masculí, i el voleibol i l'handbol, que també seran protagonistes en aquesta casa. A l'emissora municipal i en aquest dimarts, per a un programa que arrenca ara mateix.
10: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
11: Vinga, i comencem parlant d'escacs. Comencem parlant d'una associació d'escacs rubinenca que viu un moment destacat en la seva història, sense cap mena de dubtes. I l'Open Internacional Ciutat de Rubí, aquest Open de primavera que arribava a la 22a edició, confirma aquesta bona salut d'un esport a la nostra ciutat que va en un camí ascendent i que les coses funcionen cada cop de millor manera. Una associació d'escacs rubinenca que organitzava aquesta cita, en la qual va haver-hi la presència de 174 inscrits, és a dir, una presència important, amb fins i tot 35 jugadors d'escacs titulats i 4 d'ells grans mestres. El triomf va ser per a Miguel Muñoz, del Club Badia, amb segona posició per a Judy Solodovichenko, déu-n'hi-do amb el nom d'aquest jugador de Figueres, i la tercera plaça de Carlos Díaz Camallonga, de la Societat Coral Colón de Sabadell. L'Open arriba en un moment dolç per al club de la nostra ciutat, i així també ho reflectia el seu president, un Pedro Alarcón, amb el qual parlàvem en el desenvolupament d'aquest Open el passat diumenge. Escoltem l'entrevista.
12: Doncs sí, la veritat és que és el nostre gran event de l'any. Aquest any són 174 participants i estem molt contents.
11: 174, hem caigut una mica en respectes d'altres edicions, però és molt poquet, és gairebé insignificatiu.
12: Sí, ha caigut una miqueta, hi ha altres tornejos que fan una mica de competència, i avui juga el Barça, hi ha unes quantes coses, però igualment estem molt contents, una quantitat molt, molt considerable.
11: Què tal el nivell? Explica'm com s'està desenvolupant.
12: El nivell, com cada any, és molt alt. Hi ha 5 o 6 grans mestres, molts mestres internacionals, moltíssims titulats, i serà una dura batalla per aconseguir algun premi avui.
11: Serà un dia, doncs, complicat per guanyar, però també és un dia maco per tothom, perquè aquí suposo que també hi ha molta gent que ve i gaudeix i aprèn, no?
12: Sí, sí. Compte que els escacs, a part dels jugadors, mouen famílies, mouen molta gent, que disfrutem dels escacs, no només jugant, sinó en el nostre ambient, que ho posem molt bé.
11: I això sí, vosaltres ara teniu unes instal·lacions que estan força bé, molt bé, però evidentment que aquest espai és perfecte, no?
12: Sí, sí, aquest espai és perfecte. Les nostres instal·lacions estan molt bé, però clar, estem limitats a uns 70 jugadors, més o menys. Llavors, clar, quan volem fer un event d'aquesta magnitud, hem de venir a aquesta vista, que estem molt agraïts a la petanca i a l'Ajuntament per poder-la fer servir.
11: La veritat és que és un joc espectacular, perquè es desenvolupin, per exemple, doncs, esdeveniments com aquest Open Internacional d'escacs a la nostra ciutat, malgrat que les instal·lacions de les quals parlava el Pedro Alarcón són molt i molt bones per a la pràctica dels escacs a la nostra ciutat, la qual cosa està revertint en aquest creixement i aquest bon moment dels escacs rubinencs, sense cap mena de dubtes.
10: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
13: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho, haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
14: de camp. Tots fem esport.
11: Bloc a continuació per al futbol sala amb l'esportiu Rubí femení, que aquesta nit a la Llana rep el Penya Esplugues, equip de la primera nacional, és a dir, de la màxima categoria, en semifinals de Copa Catalunya, és a dir, partit difícil, complicat, però el qual intentaran treure endavant les noies del Jordi Archilla per tal d'estar a la final de Copa Catalunya, la qual també aspiren, per cert, els nois. Seria una fita importantíssima que tots dos equips es fiquessin en aquestes finals, però vaja, primer hem d'anar part per part, i avui hi ha un partit, ara escoltarem el Jordi Archilla, que ens ho explica, un partit molt complicat davant d'un equip, a més, de categoria superior, que li posarà les coses difícils, a un esportiu Rubí femení, que en clau de Lliga el passat cap de setmana guanyava 2-0 el seu partit davant del Mataró, un conjunt junt al Mataroní, que ja ho té tot dit enguany, amb la novena plaça, sense perill per sota i tampoc sense opcions per dalt, l'esportiu Rubí, que va guanyar, però amb certes dificultats, perquè, clar, són molts partits el que porten a les cames les noies, i malgrat tot la motivació les va fer-se amb la victòria, 2-0, un partit d'aquells lletjos, sense massa ritme, que ja li va anar bé a l'esportiu Rubí que no fos un partit massa mogut per tal de poder sumar els 3 punts, mantenir la tercera plaça i mirar de tenir-la l'última jornada. Hauran de guanyar, perquè l'Entre Ríos està només un punt de distància, ja no aspiren les nostres a la segona plaça perquè el Linyola està fora de l'abast de l'equip que entrena el Jordi Archilla, amb qui parlàvem al final del 2-0 davant del Mataró, i ens explicava tot plegat això que escoltem.
15: Al final hem d'economitzar esforços perquè, abans t'ho deia, no? que amb aquests dos partits de la setmana que ve farem 40 partits i les cames pesen, ho estem notant, i bueno, hem tingut sort que avui no ens han vingut a pressionar molt, ha sigut un partit amb un ritme una mica lent, però era una mica el que ens interessava, no? O sigui que en aquest sentit bé, portaria 0, hem guanyat 2-0, i bueno, depenem de nosaltres per ser terceres, no?
11: Són elles les que no han pressionat, o heu sabut vosaltres portar el partit a on volíeu?
15: Bueno, jo crec que elles des d'un principi no han vingut a pressionar, no? Jo crec que han vingut a tancar-se darrere, molt darrere, però crec que avui hem estat bé en pilota, en circulació, mentre ens han donat les cames, i després, doncs, aquests partits és important la pilota aturada, no? Hem fet un gol de córner, un de falta, i també és important, no?
11: Et pregunto sobre la setmana que ve, per tancar, però vull parlar d'altres coses amb tu per començar. Quin últim partit de Lliga, no? Regular, més maco? Jo crec que és una prova, no?, per el que ens vindrà després.
15: Sí, sí, jugarem contra Saragossa, crec que contra el campió, encara queden 2 jornades, però s'ha de jugar, i si guanyen avui són campiones, si no s'ho jugaran contra nosaltres, o sigui que serà una bona prova per preparar els play-offs que aniran 2 setmanes després, i sí, si és una setmana amb Penya i Saragossa, ens posaran a prova.
11: Perquè, evidentment, que tot això que en dèiem de tant de temps, tal, 40 partits, és per les coses en fem bé, però són molts partits. Venim d'una setmana de Copa Catalunya, no s'acaba encara perquè dimarts tenim una altra cita.
15: Sí, no podem respirar massa, no?, en aquest sentit. Crec que hem tingut molts partits, molt seguits, i bueno, potser suposo que és la conseqüència de fer-ho bé, no?, que estàs viu a tots els jocs, però també és una mica complicat de gestionar, i bueno, doncs veurem què fem, no?
11: De totes maneres, millor així que no pas no tenir bons resultats, no?
15: Sí, òbviament, al final és el que et dic, és conseqüència de fer-ho bé, no? I estem vius a totes les competicions, arribem fins al final, i bueno, doncs crec que hem d'estar contents, i molt contents per les noies, per la feina que estan fent, no?
11: És que estan fent molt bon treball a les files de l'esportiu Rubí en una nova temporada, a veure si amb el premi final de l'ascens i amb aquesta Copa Catalunya que disputen en el dia d'avui. La del cap de setmana era la 29a jornada, penúltima, grup 2 de segona nacional, les nostres que guanyaven el Mataró, la resta dels resultats, Toni Bravo Rodríguez.
16: Xandrea 1, Sabadell 2, Castellón 3, Llecla 4, Urbina 1, Intersala 10, Zaragoza 4, Entre Ríos 6, César Augusta 1, Caldes 1, Linyola 5 i Hospitalet 10, Avenida Aragón 1.
11: Doncs el líder Intersala 10, Saragossa, que ha estat el campió del grup, passi el que passi en l'última jornada, pels 78 punts pel 74 del Linyola, 68 per a l'esportiu Rubí, que ha de defensar la tercera plaça amb el 67 que té l'Entre Ríos. A partir d'aquí, Xantrea 49, 43 Ripollet, 39 per a les Glòries i César Augusta, 38 Mataró, Sabadell femení 35, 32 Orbina, i amb 31 l'Aix-Lus l'Hospitalet, 28. Per al Castelló, Hispània Txecla, 27. I Caldes, 21. Tanca l'Avenida Aragón amb només 4 punts.
10: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
11: I el conjunt masculí, el passat cap de setmana, que també tenia, diguem-ne, una setmana mogudeta, en el seu cas, en clau només de Lliga a la Tercera Nacional, que guanyava la seva cita, Toni.
16: L'esportiu Rubí masculí va derrotar el Mataró B5-2 en un partit que va tenir dues cares molt diferenciades. L'equip arribava amb poc marge de preparació després de l'exigent empat d'aquest dijous passat a la pista de l'Escola Pia Sabadell. Això es va notar els primers minuts. La primera part va ser incòmoda, però els rubinencs, el conjunt va trigar a trobar el seu ritme habitual, li va costar generar continuïtat en el joc. El Rubí va aconseguir avançar-se aprofitant una transició ràpida, una de les seves armes més reconeixibles aquesta temporada, però una errada en la sortida de pilota va permetre al Mataró empatar abans del descans, mantenint el partit totalment obert. A la represa, el guió va canviar, el Rubí va fer un pas endavant en intensitat, va recuperar aquella eficiència que l'ha caracteritzat en les últimes jornades. Els gols van anar caient de manera progressiva, reflectint aquesta millora col·lectiva i el domini rubinenc en el tram final. Amb aquest triomf, l'esportiu Rubí reforça la seva tercera posició, 56 punts, en una temporada on només ha perdut un partit a la llana, el primer del curs, i on ha construït una de les millors dinàmiques com a local de la categoria. L'equip ja pensa en el pròxim desplaçament a Cerdanyola abans d'afrontar els quarts de final de Copa Catalunya, un dels grans objectius d'aquest final de temporada.
11: La resta de la jornada número 28 en aquest grup 1 de la Tercera Nacional del futbol sala masculí es completava amb aquests resultats. Montsant 3, Escola Pia Sabadell 4, Espanyol 0, Ripollet 8, Olímpic Floresta 4, Ciutat de Mataró 0, Arenys de Munt 3, La Unió 4, Prosperitat 8, Cerdanyola 4, Pineda 6, Sant Joan de Vilassar 5 i Caldes 5, Castellà 3. El líder, el Ripollet, 71 punts pel 69 del conjunt de la Unió. L'esportiu Rubí amb 56 es queda amb la tercera plaça i amb 51 a 5 ja de distància l'Olímpic Floresta. 49 punts suma el Prosperitat i amb 44 trobem el Castellà pels 39 del Ciutat de Mataró. 35 punts per l'Arenys de Munt, Escola Pia Sabadell i 34 i Montsant 32. Sant Joan de Vilassar 30, Mataró 29, igual que Alcaldes en descens. I amb 25 trobem el Pineda. Cerdanyola 21 i l'Espanyol tanca amb 2 punts.
17: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Vinga, som-hi ara ja amb la tercera catalana. Anem cap al futbol de la nostra ciutat i en categoria masculina, en presència de tres equips, un d'ells, el grup 7, i una gran campanya la que està realitzant l'Olímpic de Can Fatjó B. El filial del conjunt de Can Fatjó que guanyava a Terrassa i davant de l'Escola Pia 1-3 en la 29a jornada de competició per continuar doncs, en aquesta quarta plaça i ja tenir-la de manera matemàtica. De fet, passi el que passi en l'última jornada, d'aquí no es mourà, i és que ni per sobre pot agafar a la penya blaugrana Castellbisbal el tercer, perquè tot i que té 3 punts de distància la Baraix el té desfavorable, tampoc pot fer res la romànica per agafar el conjunt que entrena el Fran Moreno. Tot després d'una jornada davant d'un rival que, com ells, no es jugava res. L'Escola Pia Terrassa, equip que ja ha perdut la categoria, és a dir, que l'any que ve jugarà a la quarta catalana i que, doncs, està deixant-se anar en aquesta recta final de la temporada. L'Olímpic de Can Fatjó, que el que està aprofitant és per mirar de provar cosetes, per donar minuts, perquè juguin fins i tot juvenils. Un va fer un gol dels 3 que va aconseguir el conjunt rubinenc, que en definitiva començava Fran Moreno a pensar en la pròxima temporada de nou en aquesta tercera catalana, després de 2 campanyes en aquesta categoria molt bones del filial de l'Olímpic de Can Fatjó. Victòria, doncs, clara, contundent i que ja tanca de manera definitiva la temporada. La pròxima jornada serà l'última d'un Olímpic de Can Fatjó que s'acomiadarà a casa i davant de la romànica, que és el seu perseguidor, però encara que guanyés l'equip de Barberà, doncs no superaria a l'Olímpic en aquesta quarta posició de la taula. Ara revisem com queda tota ella. Abans, però, anem a saber els altres resultats de la 29a jornada. Grup 7, tercera catalana.
1: Penya Deportiva Pajaril 4, Can Rull Rómulo Tronchoni 3, Escola de Futbol Base Ripollet 4, Associació Esportiu Futbol Base Palau 0, Sabadellenca B 2, Badia del Vallès 1, Camp Parellada 2, Planadeu Roureda 2, Maurina Gara 4, Sabadell Nord 3, La Romà Mànica 5, Llorençà 0 i Penya Blaugrana Castellbisbal 2, Sant Juan Atlético de Montcada B 1.
0: Doncs 59 punts per al Planadeu Roureda, que és qui lidera la taula i encara necessita puntuar l'última jornada si no vol que el superi un Camparellada, que en la segona plaça amb 57 punts té doncs assegurada la promoció d'ascens, però encara opta a l'ascens directe. Penya Blaugrana Castellbisbal no es mourà de la tercera plaça, 52 punts, i amb 49 es quedarà amb la quarta, l'Olímpic de Can Fatjó B. 45 punts per a la romànica i amb 43 trobem el Sabadell Nord i el Can Rull i Rómulo Tronchoni. 40 punts per a Ripollet i Maurina Egara i amb 39 el Badia del Vallès. Penya Deportivo Pajaril, 38 punts i Associació de Futbol Base Palau, 37 punts. En descens, Sabadellenca B, 30, 28 Llorençà, 25 Escola Pia Terrassa i amb 22 tanca el Sant Juan Atlético de Montcada B.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I anem cap al grup 12. Aquí hi ha 2 cites d'equips de la nostra ciutat, amb el primer d'ells, que és el conjunt de la penya blaugrana Ramon Llorenç, mentre que l'altre és el Rubí B, un filial de la Unió Esportiva Rubí que està lluitant per la permanència. I ens expliquem. De moment, el descens directe ja està eludit. El motiu? Doncs perquè la Farga, que és el primer que baixa, segur, 25 punts, està a 6 de distància del Rubí B, la qual cosa vol dir que amb 3 en joc ja no els podran agafar. Per tant, en aquest sentit, una primera feina feta. Després està mirar d'evitar la posició 12. Aquesta és la del possible descens, en funció de si hi ha descensos no compensats, els pitjors equips són els que cauen aquí. Les variabilitats són moltíssimes. És molt difícil saber, hores d'ara, quins equips perdran la categoria, perquè depèn que hi hagi descensos no compensats, l'ajust en els diversos grups de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, en definitiva, que són molts factors, els quals, si acabes en la posició 11, te'ls estalvies. Que això és el que vol la Unió Esportiva Rubí B en l'última jornada. 31 punts pels 31 del Sant Vicenç dels Horts B. És a dir, ara mateix, onzena plaça per al seu rival, els nostres que en l'última jornada el Rubí B visitarà el Castellbisbal, el Sant Vicenç dels Sors B, que jugarà a casa davant de l'Incresa Atlético. No s'hi juga res, l'Incresa Atlético. Ara en parlarem d'aquest partit, perquè el va jugar contra la penya blaugrana Ramon Llorenç el passat cap de setmana i va ser un espectacle perquè ningú tenia res en joc. Això serà una vessant negativa de cara a l'última jornada per al Rubí B, ja que el seu rival té força opcions de fer-se amb la victòria. Els nostres han de guanyar i mirar, doncs, per lo seu, i són tres punts que també poden comptar, a posteriori, així que poden ser importants en aquesta última cita. Tot després de perdre el passat diumenge i a casa 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca, un filial de la Unió Esportiva Rubí que va tornar a patir els propis errors. I és que control de joc, arribades, però la primera meitat 0-2 gràcies a dues errades, diguem-ne, de joventut de l'equip. D'aquesta manera es complicava molt el partit, tot i reaccionar la segona meitat amb l'1-3 que es liquidava la cita, amb aquesta sensació que el seu rival va guanyar perquè era més veterà i va saber millor fer les coses, sense controlar el partit, però jugant en verticalitat, que es va fer amb la victòria al terreny de joc, al municipal de Can Rosés, de la Unió Esportiva Rubí B. En definitiva, que cal continuar treballant per part del conjunt de la nostra ciutat de cara a pròximes jornades i pel que fa aquest grup 12 de la tercera catalana.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Del qual en continuem parlant, en aquest cas, ara en clau d'un equip que no jugava res, amb un altre que tampoc, i això va donar Toni de sí, perquè va ser un espectacle de gols, el que es va veure en el partit entre penya blaugrana Ramon Llorenç i la seva visita a l'Incresa Atlético.
1: La penya blaugrana Ramon Llorenç va viure una jornada boja al camp de l'Incresa Atlético, on va acabar cedint per 7-4 en un partit en el que cap dels dos equips no jugaven res i marcat per les concessions defensives. Amb aquesta derrota, la penya cau fins a la desena posició del grup 12, 37 punts, amb la permanència matemàticament assegurada, recordem, gràcies al coixí acumulat en les setmanes anteriors. L'equip havia arribat a la jornada 29 amb marge suficient després d'obtenir bons resultats en els partits directes contra rivals de la zona baixa. Pel que fa al calendari, a la penya li resta una última jornada per tancar la temporada, buscarà retrobar-se amb la victòria, acabar amb bones sensacions, aquest curs marcat per la irregularitat, però també per bons moments de bon futbol. Els blaugranes afrontaran aquest darrer duel rebent a un rival de la zona alta, l'Abrera segon, però sense pressió classificatòria i amb la voluntat d'acabar amb una victòria de prestigi.
0: Doncs vinga, Toni, que només ens resta ara ja conèixer la resta dels resultats. 29a jornada, grup 12, tercera catalana.
1: Molins de Rei, 7, La Palma de Cervelló, 0, Penya Unió Deportiva Màlaga, 2, Mirasol Baco Unió, 1, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts, 5, Juan 23, 2, Abrera, 2, Vista Alegre, B, 0, Marianao Poblet, B, 2, Castellbisbal, 3, i La Farga, 2, Sant Vicenç dels Horts, B, 3.
0: 69 punts per a l'equip de segona catalana ja, Molins de Rei, Abrera, 65, equip que disputarà la promoció d'ascens, i el Sant Andreu de la Barca, que encara té possibilitats, amb 58 punts a la tercera plaça. 56, Penya Unió Deportiva Màlaga, el tercer, i alguns que sí i d'altres que no, perquè és en funció dels punts que sumen, Ho matisem per si algú li crea algun dubte. Dèiem que Penya Unió Deportiva Màlaga, 56 punts, quarta plaça. Sant Vicenç dels Horts, la penya barcelonista, 50 punts, cinquena. Joan 23, 48 i 47 per Marianao Poblet B. Mirasol Baco Unió suma 41 punts pels 40 del Castellbisbal, i amb 37 punts no es mourà d'aquí penya blaugrana Ramon Llorenç, desena plaça, onzena. Sant Vicenç dels Horts B, 31 punts mateixos del que dèiem abans del Rubí B, amb 31 també, lluitant per sortir de la posició 12, i en descens, perduda a la categoria, 25 punts per a la Farga Incresa Atlético. Vista Alegre suma 21 i es queda tancant la taula La Palma de Cervelló amb 15.
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
0: I som-hi ara amb l'handbol, dient que ja s'ha fet la presentació oficial del Michael Núñez. Qui serà el nou director esportiu de l'entitat? Vol marcar un nou camí ben clar, tant per a l'handbol de la secció del Juventud 25 de Setembre com per a l'handbol de la nostra ciutat, intentant fer bona feina també amb els maristes. Michael Núñez, el qual coneixerem en breu en aquesta casa, a Ràdio Rubí, que ja ha estat presentat, i pel que fa a la competència competició, encara amb Sofiane Azuachi com a entrenador. Michael Núñez es farà càrrec la pròxima temporada del primer equip. El conjunt rubinenc que tancava una nova jornada i aquesta amb derrota al terreny de joc o a la pista del conjunt del Sant Andreu. Bé, parlàvem abans del partit de la penya blaugrana Ramon Llorenç i l'Incresa. Ningú es jugava res i això va ser una bogeria de gols, amb 11 en total en futbol. Doncs en handbol, atenció a aquest resultat entre un 20 que s'ubica en la setena plaça i que, per tant, doncs, ja no es juga res en aquest tram final de temporada. Resta només una jornada, 31 punts, i un Sant Andreu B que, de la seva banda, també ocupa la zona mitja-baixa de la taula, però sense res en joc. Atenció al marcador. 44 a 37, és a dir, un total de 81 gols entre els dos equips. Una veritable bestialitat, eh? La veritat és que va ser un d'aquells partits bojos, sense cap mena de dubtes, el que es va disputar al terreny de joc del Sant Andreu. Bé, en contra d'aquells, jo crec que més aviat es pot considerar que va ser una festa que no pas qualsevol altra cosa, perquè els dos equips no tenien res en joc, s'ho van passar bé, van córrer una estoneta, van tenir minuts tots els jugadors i, en definitiva, va ser un dia d'aquells per gaudir en el món de l'handbol, amb aquest doncs, partit que acabava amb derrota l'equip de la nostra ciutat, que es manté a la zona mitja de la classificació i que ara ja, a falta d'una jornada, no podrà agafar el sisè, perquè amb 34 estarà a 3 de distància al Molins. Ara revisem com queda la taula. Abans, però, Toni, anem a conèixer la resta dels resultats. Jornada 29a, penúltima, en la primera fase, i el grup B de competició de la segona catalana del handbol masculí es van donar també aquests resultats.
1: La Salle Montcada C, 35, Ribes B, 35, Molins, 32, Gavà B, 32, Vendrell, 19, Egara Sènior B, 22, Sant Llorenç B, 33, Terrassa B, 31, Sant Joan Despí C, 39, Cooperativa Sant Boi C, 33, Andorra, 36, Claret Gràcia, 31, i Sant Martí Adrianenc C, 49, Tortosa, 29.
0: Amb el Gavà líder, 43 punts mateixos que el Ribes, mentre que Andorra suma 39 i 38 per la Salle Montcada, Egara 34 mateixos que Molins, i es queda amb 31 punts al 20, igual que el Tortosa, en aquesta zona mitja de la classificació d'una taula que, recordin, per sota ja han perdut categoria tanta el Terrassa com el conjunt del Cooperativa de Sant Boi.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: I anem ara, Toni, amb les cites del voleibol, amb un final ja de Lliga i una altra que encara té dues cites per endavant importants pel que fa al Club Vòlei Rubí.
1: El Vòlei Rubí va protagonitzar una jornada amb dues realitats oposades en aquesta recta final de la segona fase. Els nois d'Anthony Chacón, que havien encadenat una fase irregular amb 5 victòries, 5 derrotes, van caure 3-1 a la pista del Sant Martí, atenció, cué del grup. El Rubí, que havia mostrat bons moments contra rivals de la part alta, no va poder mantenir el ritme, va cedir en el partit que tanca la seva participació en aquesta fase. Amb aquesta derrota, el conjunt masculí es queda sense opcions de disputar la promoció d'ascens, ja que només el primer, el Vilassar, puja directament i el segon, el Roquetes, disputarà la promoció contra un equip de segona catalana. Per tant, els nois del Vòlei Rubí es queden tercers, 14 punts, i donen per acabada aquesta fase regular. La cara positiva de la jornada va arribar amb el Vòlei Rubí femení, que jugava bona part de les seves opcions de permanència. Les rubinenques van superar amb autoritat el Canet 0-3, que són coers, en un partit que van dominar de principi a fi i que confirma la seva bona línia de les últimes setmanes. La victòria, combinada amb els resultats de la resta de rivals directes, permet a les de Lino Salamanca pujar fins a la quarta posició amb 21 punts, una plaça que a hores d'ara les manté fora de la promoció de permanència. La dinàmica recent, a més és positiva, enllaçant dues victòries. Amb dues jornades encara per disputar, el Vòlei Rubí femení depèn d'ell mateix per assegurar la salvació directa.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
0: Vinga, tu, que marxem ja. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Siscolar García.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda, és dimarts 12 de maig i la jornada està marcada per la vaga de mestres i per la pluja que podria caure a partir d'aquest migdia al Vallès Occidental. En els dos casos es podran produir, en algun cas ja s'ha produït, problemes de trànsit i d'organització. Aquesta jornada de dimarts, però, ens deixa altres titulars. Primer dia de vaga de 17 en aquest tercer trimestre. Els mestres i professors segueixen reivindicant millores salarials i de condicions que porten la protesta, diuen, cap a l'àmbit polític. La consellera ja ha dit que les demandes maximalistes dels professors no ajuden a acostar posicions. Dijous s'han de veure sindicats i Niubó.
2: L'Assemblea de Docents de Rubí s'ha sumat a la mobilització d'aquest migdia a Barcelona. Dimarts vinent també faran vaga i es concentraran a la porta del consistori a les 10 i a Sabadell, a la plaça Espanya, a les 12 del migdia. Encara hi ha un parell de manifestacions unitàries més, una el 27 de maig i l'altra el 5 de juny.
1: I l'Escola Oficial d'Idiomes fa divendres una jornada de portes obertes. La idea és mostrar el que fan i donar a conèixer al centre aquells rubinencs que encara no el coneixen.
2: A Rubí es pot estudiar anglès des del nivell A1 fins al C1 i francès fins al nivell B2. La directora de l'Escola Oficial, Maria Antònia Rus, ha explicat que les classes ara són molt pràctiques i que pretenen millorar la capacitat comunicativa dels alumnes.
1: I demà hi ha una nova sessió del cicle de poesia de l'Ateneu sobre el cànon de bellesa. És un cicle que fa la recentment premiada Marina Porres. Tractarà les flors del mal de Baudelaire.
2: Malgrat el que pugui semblar, el cicle està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ dels assistents. Primer es fa un recorregut cronològic per l'autor que es tracta. Després s'analitzen els textos i finalment es fa un debat, ja que no cal ser un erudit per participar-hi.
1: I pel que fa al temps, plourà aquesta tarda. De fet, la pluja és imminent. Ens ho explica Luismi Pérez, de la xarxa.
3: Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els docents de Rubí s'han sumat a aquest nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada d'avui és la primera d'un calendari de protestes, volem dir, que s'allargarà fins al mes de juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions tant a Barcelona com al Vallès Occidental. Aquest dimarts, diversos docents de Rubí s'han sumat a les mobilitzacions convocades pel sector educatiu català i, a més, una part d'ells s'han concentrat a l'estació de ferrocarrils per desplaçar-se posteriorment fins a Barcelona i unir-se a la columna de protesta. Entre les principals demandes hi ha més recursos, menys burocràcia, com dèiem, reducció de les ràtios i la incorporació de més professionals per atendre adequadament l'alumnat, especialment els estudiants que tenen necessitats educatives especials. Els docents també critiquen que moltes de les millores anunciades no han anat acompanyades d'un augment suficient de personal. El mestre rubinenc Manel Díaz considera que les respostes del Departament d'Educació no estan ajudant a resoldre el conflicte.
0: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula ha fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
1: Des del sindicat Professors de Secundària, el secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, també defensa que les mobilitzacions són necessàries davant la situació actual dels centres.
4: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
1: Doncs no té pinta d'anar-se a resoldre el conflicte. Dijous tenen una nova trobada, la consellera Niubó i els sindicats, però avui la consellera ja ha dit que aquestes demandes de 400 euros al mes són massa diners i a la vegada els sindicats doncs han dit que la pujada que diu Niubó que els hi han fet, aquest 30% de sou, és del tot incerta. Dijous, com dèiem, una trobada entre les dues parts, però el calendari de protestes continua durant les pròximes setmanes. Al Vallès Occidental hi ha previstes jornades de vaga els dies 19 i 28 de maig. El dia 19, això és la setmana vinent, dimarts vinent, a més es farà una concentració a la plaça de l'Ajuntament de Rubí a les 10 del matí i a les 12 tots els docents vallesans, podríem dir, aniran a Sabadell també a concentrar-se. També hi haurà manifestacions unitàries a Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, que serviran per tancar aquest cicle de mobilitzacions, pràcticament donant per tancat el curs. Els convocants insisteixen que les protestes no només busquen millorar les condicions laborals dels professors, sinó també defensar una educació pública de qualitat i amb més recursos per l'alumnat.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta tarda podria ploure amb intensitat a la comarca. El Meteocat preveu que se superin els 20 litres en mitja hora al litoral i prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat. Ens ho explica el David Fernández.
6: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda al Vallès Occidental i bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 2 del migdia i les 8 de la tarda es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora gairebé tot el litoral i el prelitoral, així com a la Plana de Vic, el Prepirineu, el Pirineu Oriental i la Catalunya Central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, així com ratxes fortes de vent. Des de Protecció Civil es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents. El cos de gestió d'emergències demana també als municipis que revisin els punts inundables habituals i prenguin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses. Alhora, aconsella no aparcar en rieres o punts inundables, no travessar rius, rieres ni zones negades ni a peu ni en vehicle, reduir la mobilitat en cas de precipitacions fortes o allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables.
1: I ahir, centenars de passatgers de la S1 i la S2, les línies del Vallès, de ferrocarrils, es van endur un bon ensurt. Durant poc més d'una hora, aquestes dues línies de ferrocarrils van funcionar, o no van funcionar, van estar aturades a causa d'un accident de cotxe entre Valldoreix i Les Planes. El cas és que el vehicle va caure a la via i va mantenir tallada la circulació entre les estacions de Sant Cugat i Les Planes durant una mica més d'una hora. Amb la retirada del vehicle per part dels bombers, el servei de la línia Barcelona-Vallès es va recuperar, però això sí, la freqüència de pas no era l'habitual. Els bombers van rebre l'avís poc abans de les 3 de la tarda. Un vehicle que circulava per un vial en paral·lel a les vies, va topar amb el mur i va arribar a envair un dels rails. El cos de bombers va retirar el vehicle i la runa del mur derruït, com dèiem, una hora després de l'avís, però va ocasionar molts problemes tant a l'estació de la Floresta com a l'entorn de la zona per la gran quantitat de persones que es van acumular en aquesta estació.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí organitza aquest divendres una jornada de portes obertes amb l'objectiu d'apropar la seva oferta educativa a la ciutadania. Ubicat a l'Institut Duc de Montblanc, el centre busca revertir el desconeixement que una part de la població encara té sobre el seu rol dins el sistema educatiu públic. Durant el transcurs de la jornada, el centre ha preparat tot un seguit d'activitats per tal que els visitants puguin conèixer de primera mà la metodologia i els recursos de l'escola. Faran dues sessions informatives, una a les 5 de la tarda i una altra a 6:45. També faran el que han anomenat tastets d'idiomes, és a dir, sessions d'entre 30 i 40 minuts on els assistents podran experimentar classes des del nivell inicial, al nivell 0, fins als nivells A1 i A2. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, Maria Antònia Rus, ha explicat al magazín Rubí al Dia que el centre imparteix anglès des del nivell A1, el més baix, fins al C1, i francès fins al nivell B2. Els títols obtinguts són oficials i reconeguts arreu de l'Estat, fet que els converteix en un valor afegit per l'accés a llocs de treball a l'administració pública. En els darrers anys, l'aprenentatge d'idiomes ha canviat força i les classes són ara més pràctiques. Escoltem Maria Antònia Rus, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí.
7: És essencialment comunicatiu, és a dir, els alumnes es passen una bona estona, la major part del temps, doncs, practicant l'idioma, és a dir, treballen a partir de gamificació, de jocs, i molt treballar amb grups, amb parelles, i no és com anys enrere tot escriure, el professor estava escrivint pissarres i tu passaves l'estona escrivint, en lloc de parlar i practicar, no? En el cas de les escoles oficials d'idiomes, essencialment comunicatiu.
1: Pel que fa al procés d'accés, les persones que no tinguin el certificat oficial hauran de fer un test telemàtic. El període de preinscripció per al pròxim curs s'obrirà oficialment el 31 d'agost i estarà obert fins al 7 de setembre. Les inscripcions es poden fer online, s'han de fer online, de fet. La jornada d'aquest divendres es presenta com una ocasió clau per resoldre dubtes i per orientar els futurs alumnes sobre la seva situació lingüística real abans d'aquest procés de matriculació que, com dèiem, serà a l'estiu. I seguim parlant, en aquest cas de cultura, l'escriptora rubinenca Marina Porres lidera un cicle de poesia a l'Ateneu que té l'objectiu d'analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta que s'ha desenvolupat al llarg de tot l'any busca explorar les figures clau de la literatura i entendre com aquestes han construït i alhora han qüestionat el concepte de bellesa i d'amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es fa demà, se centra en la figura de Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. Porres destaca la importància d'aquest autor per la seva capacitat de trobar la bellesa en allò decadent i en les parts més fosques de la modernitat, un fet que en el seu moment va resultar altament polèmic i censurat.
8: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
1: No us espanteu perquè el format està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ que tingui l'assistent. No cal ser un expert. Primer fan una introducció temàtica, és a dir, un recorregut cronològic per autors com Petrarca, Shakespeare o Gabriel Ferrater. Després fan una anàlisi dels poemes, els projecten i es llegeixen els textos per analitzar-los de forma col·lectiva. I finalment es fa un debat. La participació del públic és clau perquè crea un espai on conviuen persones més expertes amb altres que volen descobrir el món de la poesia. Les sessions es fan, com dèiem, a l'Ateneu a partir de les 7 de la tarda i el cicle finalitza el pròxim 17 de juny. A banda d'aquesta tasca, Porras és coneguda pel seu treball al programa Club Tàndem, guardonat recentment amb el Premi Muriel Casals 2025, on continua difonent la literatura catalana amb una mirada renovada i accessible per tots els públics. Porras ha explicat que, de nou, ella i Juliana Canet, la seva companya al podcast, volien donar una visió diferent de la literatura catalana.
8: Vam estar contentes quan vam saber-ho i ens fa il·lusió. Però, bueno, més enllà d'això és que realment per nosaltres tenia molt sentit fer aquest programa perquè una part de la nostra feina és aquesta, no? Vull dir, treballar sobre literatura catalana, treballar sobre el nostre patrimoni i d'alguna manera fer-lo créixer i també donar-li una nova mirada, no? Que és el que ens interessa d'aquest programa de Club Tàndem, que és com es pot d'alguna manera llegir d'una altra manera.
1: Porras ha fet aquestes declaracions en una entrevista al magazín Rubí al Dia. Aviat podreu veure l'entrevista en vídeo a www.radiorubí.cat. I ahir a la tarda la biblioteca acollia una xerrada de Cristina Gallar, l'única catalana que ha ocupat càrrecs de rellevància a la Unió Europea, a Nacions Unides i a l'OTAN. Va fer una conferència dins les activitats de l'aula d'extensió universitària que estava centrada en la capacitat de la Unió Europea per fer front a les amenaces que es troba. L'experta en relacions internacionals va voler posar en valor les fortaleses i avenços que va viure o que ha viscut a Espanya des que forma part de la Unió Europea, coincidint precisament amb el 40 aniversari de l'adhesió de l'Estat espanyol a la Unió Europea.
9: Ens hem de sentir molt orgullosos, en el fons. Evidentment, ara és un moment difícil, de crisi, d'enfrontament, i ens sembla que no aporta a la convivència, a la Unió, però al contrari, Espanya als anys 80 i 90 ens va aportar molts recursos per fer moltes infraestructures, després ens va aportar la llibertat de moure'ns sense límits i dels joves de sentir-se doncs part d'un projecte comú, i després també és molt important el que Europa aporta a la resta del món. Per tant, tots aquests són uns valors molt importants i que, sens dubte, els hem construït entre tots.
1: Gallar, que, com dèiem, també havia treballat a Nacions Unides i a l'OTAN, es va mostrar satisfeta de veure que la biblioteca exhibia els dibuixos dels objectius de desenvolupament sostenible, uns objectius que, per cert, formen part del pla de treball del consistori rubinenc i que ella mateixa va impulsar quan treballava a Nacions Unides.
9: Que una de les senyals d'identitat que té aquesta biblioteca són els ODS, els dibuixos dels ODS. Quan jo estava a Nacions Unides i era responsable de comunicació, els vaig inventar amb el meu equip. Per tant, veure que han arribat a Rubí els objectius de desenvolupament sostenible doncs és molt important.
1: Cristina Gallar va destacar la diversitat de la ciutat, deia que se sentia molt propera, tot i que mai ha viscut en ella. I aquesta tarda tenim diverses activitats a la nostra ciutat. Avui es lliuren els premis del 6è certamen de relats curts Veus de Dona. És a les 6 de la tarda a l'Auditori Rubiforma. Es lliuraran els premis als relats guanyadors de 2026 i es farà la presentació de la primera edició del llibre Veus de Dona, on es recullen els relats guanyadors del 2021 al 2025. Els relats tracten temàtiques que destaquen com la igualtat de gènere, posant en relleu el paper de les dones en la història o qualsevol camp del coneixement, l'aportació de les dones a la societat actual i la lluita de les dones i la lluita feminista per canviar i construir un món millor. Aquesta és una de les activitats que podeu fer a la ciutat aquesta tarda, però també hi ha una xerrada divulgativa sobre els boscos. Sota el títol, si vols protegir la natura, t'has d'enamorar d'ella. Isabel Moya fa una xerrada, en aquest cas a l'Auditori de la Biblioteca. Es parlarà de la importància de la connexió emocional amb la natura per promoure'n la conservació. I, a més, la Isabel Moya estarà acompanyada del José Dueñas Cejudo, que és un guarda forestal del Parc Natural del Montseny, que compartirà la seva experiència treballant al Parc Natural, un espai protegit i una de les zones naturals més valuoses de Catalunya. A través de la seva tasca diària, podrà transmetre com l'enllaç personal i emocional amb l'entorn influeix en el respecte i l'estima per la flora, la fauna i els ecosistemes que hi habiten. Com dèiem, és a les 6 de la tarda a la biblioteca i és una activitat totalment gratuïta.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Comencem ara el repàs de notícies del Vallès Occidental, notícies comarcals. Comencem a la ciutat veïna de Terrassa i la Diputació de Barcelona feia un anunci i és que s'han trobat restes d'una necròpoli a la Mola. Ho ha seguit des de Canal Terrassa el Quico Simó, que ha parlat amb l'arqueòloga Maica Carmona i amb el Xesco Gomar, que és el cap de l'àrea d'espais naturals i infraestructures verdes de la Diputació.
1: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat en els darrers anys ossos humans al cim de la Mola. Aquest dilluns, la Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir.
2: En els propers mesos es faran una quinzena de cates per conèixer fins on arribava la necròpolis.
1: Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com la data.

0: troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
1: Des de que vam decidir canviar els usos d'aquest espai fins avui, sabeu que hi havia tota una sèrie d'iniciatives al voltant d'aquest Pla de Futur de la Mola. Una d'elles eren els treballs arqueològics, perquè ja es preveia que poguessin haver-hi troballes específiques a l'entorn d'aquest monestir, unes troballes, insisteixo, que ja se sabia que algú havien de trobar.
0: Un cop acabada la fase arqueològica, la Diputació estudiarà com fer difusió de les restes.
2: Doncs una notícia molt sorprenent pels ballassans. Anem ara a Sabadell. Allà la notícia és que la família Jubany demana 26 anys de presó per a Santi la Iglesia. Segons explica Ràdio Sabadell.fm, la família d'Helena Jubany ha presentat el seu escrit d'acusació pel judici sobre l'assassinat de la bibliotecària sabadellenca l'any 2001. En el document demanen una pena de 26 anys de presó per l'únic acusat en el cas, el sabadellenc Santiago la Iglesia. Segons el relat de l'acusació particular, la Iglesia va participar activament en tots o alguns dels actes que es descriuen. Els advocats de la família l'acusen dels delictes d'assassinat amb traïdoria, pel qual li demanen 20 anys de presó, i detenció il·legal, pel qual apunten 6 anys més. Alhora, en matèria de responsabilitat civil, proposen una indemnització de 600.000 euros a la família i la prohibició d'acostar-se als seus membres amb menys de 1.000 metres o de comunicar-s'hi mentre duri la condemna. A l'escrit de l'acusació es demana el sobreseïment provisional de les investigacions contra Xavi Jiménez, atès que hi ha diligències d'investigació que el vincularan clarament amb els anònims investigats. Aquests indicis no apunten directament a la seva participació a la mort d'Helena Jubany. Pel que fa a Montse Careta, principal investigada del cas en els seus inicis i que es va suïcidar mentre era a la presó, l'escrit no s'hi vol referir perquè diu que la relació o la responsabilitat penal està extingida. L'escrit dels advocats també apunta quins testimonis seran cridats a declarar en judici. Entre aquests hi ha 11 membres de la secció natura de la Unió Excursionista de Sabadell, entre els quals hi ha noms coneguts del cas com Anna Echiguibel, Xavi Jiménez o Jaume Sanllei. També testificaran les germanes Montse Careta, Imma i Anna Careta, entre d'altres amics de la víctima o veïns de l'immoble del carrer Calvet Estrella on van trobar el cos de Jubany. També seran citats la germana i l'exparella de la Iglesia. Recordem que aquest cas es va fer famós per ser recuperat pel programa aleshores radiofònic Crims. Per sort, Sant Cugat ens deixen alguna notícia més alegre. Cugat.cat explicant que el Sant Cugat Black, o el TCG Black, tornarà a convertir la ciutat veïna en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents entre el 10 i el 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la seva 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual. Undersounds també ha fet referència a les qüestions ideològiques que envolten aquest festival cultural.
3: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
2: El festival arrencarà el dimecres 10 de juny a Cal Temerari amb la projecció del documental Negrés, la Catalunya esclavista, i una taula rodona organitzada per l'Associació de Joves Africans de Catalunya. Segons l'organització, el contingut cultural i ideològic és imprescindible per entendre el sentit del festival. Dijous 11 de juny, el cantant i poeta afrocatalà Daura Mangara serà l'encarregat de pronunciar el pregó inaugural als jardins del monestir. La música en directe prendrà protagonisme a partir de divendres 12 de juny, exactament en un mes. El grup de percussió Carabassà conduirà el públic des del monestir fins al Freedom Town de

Can Barnet, on actuaran Guatatiboa, la cantant Jessica Abu, la cantant de Zimbabwe Tina Masawi i Extraño Ways Orquesta, un cap de cartell que estarà liderat per Rodrigo Lavinia. I dissabte 13 de juny estarà dedicat al festival als ritmes llatins i caribenys. La jornada començarà amb una trobada de salsa organitzada per l'entitat Pinya con Salsa. El festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec de Paracundé. I acabem a Cerdanyola. Els museus de la ciutat celebren el Dia Internacional amb activitats obertes per a tothom. El cap de setmana del 16 i 17 de maig, la ciutadania de Cerdanyola podrà gaudir de jornades de portes obertes, visites i activitats participatives per descobrir el patrimoni històric i artístic de la ciutat. Se sumen d'aquesta manera els museus a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que concretament és el 18 de maig, amb una iniciativa que es va impulsar l'any 77 per part del Consell Internacional dels Museus. El lema escollit enguany per aquest Institut Consell Internacional dels Museus és Museus Unint un Món Dividit, una proposta que posa l'accent en la capacitat dels museus per convertir-se en un espai de trobada, d'entesa i d'inclusió entre cultures i comunitats. A Cerdanyola trobem el Museu d'Història de Cerdanyola, que farà una mena de laboratori, el Museu d'Art. En tots dos casos tindran visites específiques aquest cap de setmana, a finals d'aquesta setmana. És una informació que ens dona cerdanyola.info.

0: Amb això posem punt i final a aquesta edició informativa de dimarts 12 de maig de 2026. Podeu seguir la informació local a www.radiorubi.cat i els nostres butlletins horaris. Us deixem ara amb la xarxa i la informació general, de nou protagonitzada per la vaga de mestres, que acabeu de passar una bona jornada de dimarts.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça 2 temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran malavada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos mesos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, i aquesta conselleria, arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents.
10: Escoles abandonades.
11: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
9: Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
12: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
13: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
12: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre. Però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
20: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
19: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
0: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral. Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
17: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
22: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
21: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
24: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, van fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
23: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
26: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo, 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
25: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de Butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
4: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
6: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
3: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
4: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
7: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
4: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça 2 temporades més.
8: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
9: Of course. Our goal is 100 points.
10: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat, ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
8: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Emao va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
11: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
5: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
8: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retira a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça, sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, duel català. Es veuen les cares Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
12: El Martínez és un molt bon jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
8: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits, tant en la categoria femenina com masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.

0: Tornen les Thelma i Luis de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els docents de Rubí han iniciat un nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública catalana. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada d'avui és la primera d'un calendari de protestes que s'allargarà fins al juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions tant a Barcelona com al Vallès Occidental. Aquest dimarts, diversos docents de Rubí s'han sumat a les mobilitzacions convocades pel sector educatiu català. Una part dels participants s'ha concentrat a l'estació dels ferrocarrils per desplaçar-se posteriorment a Barcelona i unir-se a la columna de protesta. Entre les principals demandes hi ha més recursos, menys burocràcia, una reducció de les ràtios i la incorporació de més professionals. El docent rubinenc i membre del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil, defensa que les mobilitzacions són necessàries davant la situació actual.
2: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
1: El calendari de protestes dels mestres continuarà durant les pròximes setmanes. Aquí al Vallès Occidental hi ha previstes noves jornades pròpies de vaga el 19 i el 28 de maig. I també hi haurà noves manifestacions unitàries a Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, que serviran per tancar aquest cicle de mobilitzacions d'aquest curs.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'escriptora rubinenca Marina Porres lidera un cicle de poesia a l'Ateneu que té com a objectiu analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta, que s'ha desenvolupat al llarg de tot l'any, busca explorar les figures claus de la literatura i entendre com aquestes han construït i alhora han qüestionat el concepte de bellesa i amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es farà demà, se centra en la figura del Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. Porres destaca la importància d'aquest autor per la seva capacitat de trobar la bellesa en allò decadent i en les parts més fosques de la modernitat, un fet que en el seu moment va resultar altament polèmic i censurat.
3: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això, i la veritat és que ens ho passem molt bé.
1: El format del cicle està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ que tinguin els assistents. Les sessions es realitzen a l'Ateneu a les 7 de la tarda, recordem que la pròxima serà demà, i el cicle culminarà el pròxim 17 de juny.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, balanç irregular per als equips de tercera, amb dues derrotes i una victòria. Toni Bravo Rodríguez.
4: El grup, doncs, el filial de la Unió Esportiva Rubí va caure 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca. L'equip de Jordi Conesa no va poder frenar l'efectivitat visitant. La derrota els fa retrocedir fins a la 12a posició, 31 punts. Situació delicada que els deixa tocar el descens directe. Tampoc va tenir sol la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va viure un partit boig al camp de l'Incresa Atlético Club de Futbol. Va acabar cedint 7-4... Els blaugranes mantenen la desena plaça i la permanència assegurada. La nota positiva va arribar al grup 7. L'Olímpic de Can Fatjó va imposar-se 1-3 al camp de l'Escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno es mantenen quarts a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició. Pel que fa a l'handbol, derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B, 44-37. Els de Sofian Azuache continuen a la 7a plaça, segona catalana, amb una sola victòria en els darrers 5 partits. I quan el vòlei Rubí, una de freda i una de calenta, els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cues el Sant Martí 3-1, acaben tercers de la fase regular, 14 punts, i victòria molt valuosa de les noies a la pista del Canet, Cues 0-3, que les fa escalar a la quarta plaça, fora de la promoció per la permanència, falta de dues jornades per acabar la Lliga.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
5: els
1: sobre...
5: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Clàssics Hits, dance, urban,
8: fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda al Vallès Occidental i a bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, fins les 8 del vespre es podria superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i prelitoral de Catalunya, així com a la Plana de Vic, al Prepirineu, al Pirineu Oriental o a la Catalunya Central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamars o pedra, així com de ratxes fortes de vent, i insistim que és la zona que inclou la nostra ciutat, Rubí. Des de Protecció Civil es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres o torrents. El cos de gestió d'emergències demana també als municipis que revisin els punts inundables habituals i que prenguin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió d'aquestes pluges intenses. Alhora, s'aconsella no aparcar en rieres o punts inundables, no travessar rius, rieres ni zones anegades ni a peu ni en vehicle, reduir la mobilitat en cas de precipitacions fortes o allunyar-se de les lleres, barrancs i passos subterranis inundables.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ahir a la tarda, la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acollia una xerrada de Cristina Gajac, l'única catalana que ha ocupat càrrecs importants a la Unió Europea, a l'ONU i a l'OTAN. La conferència, que estava emmarcada en les activitats de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí, va estar centrada en la capacitat que té la Unió Europea per fer front a totes les amenaces en què es troba avui dia. Sentim Gajac.
2: Sí, en aquest moment la Unió Europea està sent molt qüestionada. Per dintre, dins dels propis països, les poblacions, hi ha uns moviments d'extrema dreta, populistes, nacionalistes, que pensen que el millor seria que els països, cadascú, es tornés a governar únicament. També hi ha tota una sèrie d'amenaces exteriors molt, molt fortes. La pròpia invasió de Rússia contra Ucraïna és una amenaça. En aquest moment tampoc funcionen les relacions transatlàntiques, que diem, que és aquests acords globals que sempre teníem amb els Estats Units.
1: Per cert, que més enllà de la xerrada, Gajac es va mostrar contenta en veure que la Biblioteca Municipal de Rubí exhibeix els dibuixos dels objectius de desenvolupament sostenible, que precisament va ser un projecte que ella va impulsar quan treballava a Nacions Unides.
2: Que una de les senyals d'identitat que té aquesta biblioteca són els ODS, els dibuixos dels ODS. Quan jo estava a Nacions Unides i era responsable de comunicació, els vaig inventar amb el meu equip. Per tant, veure que han arribat a Rubí els objectius de desenvolupament sostenible, doncs és molt important.
1: Cristina Gajac també destacava ahir la diversitat de la ciutat de Rubí com un dels seus valors i deia que se sent molt propera a la nostra ciutat, tot i no haver-hi viscut mai.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem amb informació esportiva encapçalada pel futbol de tercera catalana, amb dues derrotes i una victòria. Toni Bravo Rodríguez.
3: El grup 12, derrota del filial de la Unió Esportiva Rubí en el seu duel contra el Sant Andreu de la Barca. 1-3 a Can Rosés, els de Jordi Conesa baixen a la 12a plaça, 31 punts, fregant el descens directe. També claudicava la penya blaugrana Ramon Llorenç en el seu duel al camp de l'Increz Atlético Club de Futbol, 7-4. Els blaugranes baixen a la 10a posició amb la permanència assegurada. I el grup 7, victòria de l'Olímpic B al camp de l'Escola Pia Terrassa, 1-3. Els de Fran Moreno continuen a la quarta plaça, 3 dels tercers, la penya blaugrana Castellbisbal. Quan al bàsquet, el CEP Sant Jordi, derrota del masculí a la pista dels líders, el Barça, 72-62, en un bon partit dels de Joaquim Sánchez. S'ubiquen a la penúltima plaça de Copa Catalunya. Es jugaran la permanència en el duel directe de la pròxima jornada contra l'Almeda. I les noies es proclamen campiones de segona catalana després de guanyar el Castellet, 61-45, promocionen a primera la pròxima temporada. I la Rubinenca ha celebrat aquest diumenge el 12è Open de Primavera d'Escacs a Cova Solera, 174 inscrits, cartell excepcional. El torneig ha reunit 35 titulats, entre ells 4 grans mestres. El triomf ha estat per Miguel Muñoz, del Club Badia, segon Yuri Solodovnichenko, de Figueres, i tercer Carles Díaz Camallonga, de la Societat Coral Colón Sabadell. L'Open arriba en el moment dolç per l'entitat rubinenca després de l'ascens històric a Primera Divisió.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ta, ta,
1: ta, ta, ta, ta, ta. Som Terra, amb Pili García.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat pel curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així d'aquesta manera fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i podem veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
1: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
2: Avui al Som Terra parlem dels Premis PITA, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. De fet, posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
4: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu doncs, per una notícia així, que per nosaltres és molt important, que d'haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
2: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant,
4: I tant,
2: aquí heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
4: Sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. i aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel a la cooperativa arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extensa mundialment. Però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també és zona de cereals aquí a Arbeca.
2: Per tant, ara sou, doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
4: Correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos? Una altra? Ja anem una miqueta tard. I mira, pues, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors, licors artesanals, també.
2: Els coneixem molt bé. Pues,
4: Els coneixeu. Pues, vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singular, que la Generalitat, doncs, et donava diners, et presentaves per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci, i dintre d'aquest estudi, pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar, pues, per fer un estudi de dir, pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí, pues, es va fer un estudi amb una assessoria, i sobre el paper, pues, es va veure que era un projecte interessant en aquest sentit, i llavors vam ficar les eines necessàries, pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra, i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
2: Quins tipus de malta feu, i fareu indústria cervesera, o indústria o artesania de cervesa, o esteu pensant altres coses? Perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
4: Precisament això, ara acabem de parlar també amb altres cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky, i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
2: Ara
4: estem ficats amb un projecte per fer whisky. Però fer whisky, també t'he de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a dos fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs. Vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
2: Déu-n'hi-do. Sí.
4: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més al sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després, pues, nacional i internacional.
2: Clar.
4: I les, molt...
2: Sí, digues. No, digues, Sergi, que t'he tallat, perdona.
4: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
2: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol, o és que no es pot fer Arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
4: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula, perquè crec que és un cultiu bastant especial i que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Bueno, com suposo que s'ha pogut aparar, sí que n'hi ha una producció de lúpol per una cervesera més gran.
2: Sí.
4: I després, amb algun altre producte petit, pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve de... bé internacionalment.
5: Sí, sí.
4: De moment nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero, que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem, el que ens va sortir en aquest estudi és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgiques, Alemanyes, a l'exterior, pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
5: I és difícil fer malta de qualitat Arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no en tinc ni idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
4: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, hi ha com a 6 varietats, i llavors els socis, tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors, doncs, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta, doncs donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
5: D'acord.
4: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues ja els hi fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
5: I algú està fent ordi ecològic o no?
4: Sí, poquet. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però, desgraciadament, el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I, bueno, doncs és un dels projectes que tenim de cultivar ordi ecològic per fer cervesa ecològica. Però la demanda també és menor que que la malta tradicional, perquè ens entenguem.
5: I la malteria l'heu col·locat al mateix lloc de la cooperativa? Heu fet algun annex? Com heu fet, això?
4: Bé, nosaltres la part de producció, de fa uns 10 anys hem intentat, estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar pues, molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i ja estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls, i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa... a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles. O sigui, teníem la part de les ametlles també al poble.
5: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
4: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Romallons, també tenim socis dels Romallons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
5: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
4: 2.000? Sobre uns 2.300, diria. 2.300. Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és.
5: Tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no?, oli de les Garrigues, segur, és així, no?
4: Sí, correcte, sí. És així, tenim de la DOP les Garrigues.
5: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
4: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria, i dintre de la malteria la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
5: Ah, dir, quan explica.
4: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, pues, nosaltres fem la formulació i ajudats de la intel·ligència artificial intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors pues, la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant pues, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
5: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ,
4: no? Sí, això,
5: això ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
4: Això sí, també és històric. Els vilars sí, i les sí, oliveres són històriques sí. D'aquest poble.
5: I ara també per la malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua... Mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
4: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros, diria que és el blat, però s'ha de veure amb quan el tens al davant o el pots tocar amb les mans.
5: Sí.
4: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va secant, per dir-ho així. Però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
5: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
4: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades pels que no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, pues, costa una miqueta.
5: Val.
4: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot...
5: Similar.
4: Tot groc, o groc, sí, per dir-ho.
5: D'acord, però si volem presumir...

0: amb una cooperativa, a vegades són... és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa pues, ha apostat per intentar fer aquestes innovacions perquè al final també acabi repercutint al pagès, però bueno, ens sentim molt orgullosos i crec que ser de cooperativa encara és un plus més perquè crec que malgrat tot no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, pues, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
1: Doncs Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a Mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
1: Aquí és difícil. Anem
3: a mínims.
1: Sempre sí. A mínim, i això al final és el més difícil.
3: Sí, sí, sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
1: Oi, vinga, sí, va, sí. Compliquem-ho.
3: O sigui, clar, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, no se complementen.
1: No se complementen.
3: No, han de tenir sentit per separat.
1: I distint, o sigui, i un sentit diferent?
3: Podria ser també.
1: Pot ser.
3: Podria ser també. Perquè en principi, a veure, si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquests tres versos per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
1: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
3: Ara, clar, però clar, lo del haiga representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
1: D'acord.
3: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
1: I el que sí que ha de ser és, doncs això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare amb el mínim...
3: Exactament.
1: Mínim de traços possibles.
3: Sí, i lo mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
1: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
3: no, sí, quan menys traços, millor.
1: I amb tinta, o no té per què?
3: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa... Pues clar, que... és que clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps...
1: No. Pues, bueno,
3: però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
1: No,
3: sí,
1: millor, perquè ens deixes sí, així sí, amb sí, el hype, que es diu ara, sí. No? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana
3: vinent. De la setmana vinent.
1: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku
3: per
1: llegir-nos.
3: Un haiku per llegir-nos, bueno, ni tinc tres.
1: Vinga, com vulguis. Vale.
3: Havia volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerè floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
1: Simplement.
3: Simplement.

0: Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril, sobre els sembrats, les mans del vent.
1: Oh!
0: Bueno, és bonic.
1: Que
0: també,
1: bonic.
0: Sí.
1: Que bonic! Sí, això, sí. Més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, els lleidatans o tothom qui visqui a prop d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
0: Mar verd, sí. Ai, sí, sí, sí, no, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu Haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat, perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges, ja veureu lo que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
1: I es queda un IQ.
0: Una icuda d'Isabel Oliva que diu el següent: salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lliris.
1: Dolç, molt dolç. Això, amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
0: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
2: Ràdio Rubí, fes la teva. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant,
4: sí,
3: Jordi, exactament.
4: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
3: Moltes
4: lectures,
3: coses.
4: Que lògicament no s'acaben, doncs, en aquests dies
3: no
4: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
3: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
4: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar, i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
3: No.
4: Tenim feina en el
3: present,
4: també.
3: En el present, exacte.
4: Molt
3: I
4: bé.
3: En el futur.
4: I en el futur, esperem.
3: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
4: Molt bé, doncs.
3: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
4: D'acord.
3: Llavors, no et dic més.
4: Val.
3: El títol ho diu tot, però no et dic més,
4: no,
3: jo.
4: No, si us més, de moment.
3: De moment, i comencem, va.
4: Molt bé, doncs va, vinga.
3: Doncs vinga, avui, el Col·lectius en Xarxa, Fènix.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt pluralitzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
4: Exacte.
3: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
4: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
3: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
4: D'acord.
3: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? Uh-huh. I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem lluny encara,
4: sí,
3: però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
4: Sí,
3: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
4: El més important.
3: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
4: exacte,
3: no?
4: Sí, sí.
3: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
4: 203, sí, sí.
3: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
5: Moltes
3: tal?
5: Moltes gràcies.
4: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
3: Exactament, sí, exactament.
5: Sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
4: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
3: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
5: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení, i quan va començar a transitar, doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
4: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
5: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc va començar a parlar amb altres clubs, com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
3: Molt bé. I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
5: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
3: A veure.
5: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però... per altra banda era, s'està perdent 0 a 19.
4: Clar.
5: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0 a 19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
4: Clar. Home, amb això que ens deies i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia més enllà d'aquell moment? Doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
5: Jo crec que hi ha una mica de tot.
4: Sí
5: que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que... molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
4: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
3: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
5: Contra la que juguem.
4: Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
3: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
4: Totalment, totalment.
3: Perquè,
4: totalment.
3: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
4: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
5: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
4: Clar.
3: Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
5: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
4: Ja. Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials. En quin moment es troba ara la situació?
5: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
3: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
5: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
4: Total.
5: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
4: Clar.
5: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
4: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser amb el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport, al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament, jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
5: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
4: Clar.
5: Però no ho fan.
4: No ho fan.
3: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la compatibilitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
5: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
3: Clar, clar, totalment.
4: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
5: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no ho sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: però,
4: sí, sí.
5: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
4: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
5: Em sap greu.
4: Vull dir,
5: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
4: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
3: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
4: Totalment, sí, sí.
3: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
5: Sí, sí.
3: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
5: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
3: sí.
5: No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
3: Vale.
5: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí. Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és, clar, no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de yeah, no, vés-te a jugar amb un altre, clar, equip, clar, que no,
4: clar,
5: ets trans.
4: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
5: Doncs jo crec que va pitjor. Uh-huh. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
4: que viu a la vida.
5: Món, sí, obrera, sí. No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut en Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia en Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
4: total,
5: no?
4: Uh-huh.
5: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
4: Ja. Yeah. Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
3: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
5: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
3: Yeah.
5: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
4: Mm-hmm. Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
3: Un espai segur,
4: no?
3: Exacte, per fer comunitat,
4: sí,
3: no?
4: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones... que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu realment, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
5: Bueno, és
3: o vinga,
5: més...
3: seguiu endavant, teniu això...
4: Potser no tant, no?
5: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
4: Vosaltres,
5: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada d'això,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: però
4: sí.
5: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
4: clar,
5: no?
4: Clar. Mm-hmm.
6: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
4: Clar,
6: ja està, ja volen competir.
4: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
6: A vosaltres. Sí.
4: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
3: Música. Amb música, va. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Que vagi bé, adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els docents de Rubí han iniciat un nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública catalana. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada d'avui és la primera d'un calendari de protestes que s'allargarà fins al juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions tant a Barcelona com al Vallès Occidental. Aquest dimarts, diversos docents de Rubí s'han sumat a les mobilitzacions convocades pel sector educatiu català. Una part dels participants s'ha concentrat a l'estació dels ferrocarrils per desplaçar-se posteriorment a Barcelona i unir-se a la columna de protesta. Entre les principals demandes hi ha més recursos, menys burocràcia, una reducció de les ràtios i la incorporació de més professionals. El docent rubinenc i membre del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil, defensa que les mobilitzacions són necessàries davant la situació actual.
2: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
1: El calendari de protestes dels mestres continuarà durant les pròximes setmanes. Aquí al Vallès Occidental hi ha previstes noves jornades pròpies de vaga el 19 i el 28 de maig. I també hi haurà noves manifestacions unitàries a Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, que serviran per tancar aquest cicle de mobilitzacions d'aquest curs.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'escriptora rubinenca Marina Porres lidera un cicle de poesia a l'Ateneu que té com a objectiu analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta, que s'ha desenvolupat al llarg de tot l'any, busca explorar les figures claus de la literatura i entendre com aquestes han construït i alhora han qüestionat el concepte de bellesa i amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es farà demà, se centra en la figura del Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. Porres destaca la importància d'aquest autor per la seva capacitat de trobar la bellesa en allò decadent i en les parts més fosques de la modernitat, un fet que en el seu moment va resultar altament polèmic i censurat.
3: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
1: El format del cicle està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ que tinguin els assistents. Les sessions es realitzen a l'Ateneu a les 7 de la tarda, recordem que la pròxima serà demà, i el cicle culminarà el pròxim 17 de juny.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, balanç irregular per als equips de tercera, amb dues derrotes i una victòria. Toni Bravo Rodríguez.
4: El grup 12, el filial de la Unió Esportiva Rubí, va caure 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca. L'equip de Jordi Conesa no va poder frenar l'efectivitat visitant. La derrota els fa retrocedir fins a la 12a posició, 31 punts. Situació delicada que els deixa tocar del descens directe. Tampoc va tenir sol la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va viure un partit boig al camp de l'Incresa. Atlético Club de Futbol va acabar cedint 7-4... Els blaugranes mantenen la desena plaça i la permanència assegurada. La nota positiva va arribar al grup 7. L'Olímpic de Can Fatjó va imposar-se 1-3 al camp de l'Escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno es mantenen quarts a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició. Pel que fa a l'handbol, derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B, 44-37. Els de Sofian Azuache continuen a la 7a plaça, segona catalana, amb una sola victòria en els darrers 5 partits. I quan el vòlei Rubí, una de freda i una de calenta, els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cues el Sant Martí 3-1, acaben tercers de la fase regular, 14 punts, i victòria molt valuosa de les noies a la pista del Canet, Cues 0-3, que les fa escalar a la 4a plaça, fora de la promoció per la permanència, a falta de 2 jornades per acabar la Lliga.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
5: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
7: Thank you. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
8: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: A peu de camp. Tots fem esport.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
10: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, l'acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta calamansa
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o diguem-ne, el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració i l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la Terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'està posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera,
1: bueno,
2: a punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: exacte,
0: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor. Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, es vam assentar sota una olivera. vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, i això. I totes de seguida, uai, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar allà, allà al mig de la lavanda, que la gent devia pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte, no? O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo aquí el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No mira, que no miri a ningú. Eh?
1: Que no miro a ningú. Bueno.
2: Jo tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat... aquesta paraula quedarà rara o lletja, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no, també? Perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials, quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de...

0: Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo com vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil, també. El meu ascendent...
1: Bienvenida
0: al meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobra destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir, estic tan agraïda que ara me les compra de 4 en 4
2: potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
0: també,
2: no?
0: També, sí, sí, clar, cada cas és diferent, jo sempre dic primer, i aneu al dermatòleg que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat 1.000 coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat, i mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare... que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
1: Però jo ara et diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
1: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment... total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
1: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig,
1: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
0: No. Bueno,
2: tants productes com ens diuen?
0: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
0: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
1: I et fa, sí. Bueno, i també això del gua sha i de...
0: Jo això ja és un nivell ja pro, eh?
1: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
1: Jo faig promoció perquè ho he provat.
0: La Carmen ja és nivell pro.
1: És nivell pro.
0: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
0: Home,
2: a través de la teva web,
0: comences
2: a través de les teves xarxes.
0: Web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma.
1: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, ai, el temps s'acaba.
2: Se'n passa volant.
1: Passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pintallada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
0: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està
1: doncs
0: ple
1: no,
0: de rituals.
1: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, bueno, alguna cosa que...

0: Ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
1: Hi ha places encara?
0: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
1: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
1: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
0: Ja us dic ara que
1: sí. Tens una cita, l'Inspira't.
2: Una inspirada més.
1: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que es connecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè hi ha olora a estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, sí. Amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda.
1: I ara, clar, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: I... Ai, aquesta segona part...
1: El misterio és el que te mueve. Eh? El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I doncs em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també, que més coses em va explicar? Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acaba d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar d'Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el teatre real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir: mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dius, jo queria ir a veure l'obra i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. Mm. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar... I no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió.
0: La lorcura, no?, que s'ha creat, no?, a través
1: de... I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no mirareu
0: l'entrevista. No, t'anava a dir, deixa'ns allò amb l'am posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa de televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11.
1: O si no,
0: al YouTube.
1: I si no, al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla. I ja després a la nit ja ho tindreu completant al meu YouTube.
0: Molt bé. No, ara anem al sud, no? A veure si podem viatjar al sud.
1: No sé com
0: moment,
1: estem, perquè,
0: espera.
1: Clar, això de les videotrucades... Sí, té el sud, és un misteri, eh?
0: És un art, eh? Però, clar,

0: este cielo azul.
1: Són les 7 de la tarda.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. Els docents de Rubí han iniciat un nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública catalana. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada d'avui és la primera d'un calendari de protestes que s'allargarà fins al juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions tant a Barcelona com al Vallès Occidental. Aquest dimarts, diversos docents de Rubí s'han sumat a les mobilitzacions convocades pel sector educatiu català. Una part dels participants s'ha concentrat a l'estació dels ferrocarrils per desplaçar-se posteriorment a Barcelona i unir-se a la columna de protesta. Entre les principals demandes hi ha més recursos, menys burocràcia, una reducció de les ràtios i la incorporació de més professionals. El docent rubinenc i membre del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil, defensa que les mobilitzacions són necessàries davant la situació actual.
4: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexenis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
3: El calendari de protestes dels mestres continuarà durant les pròximes setmanes. Aquí al Vallès Occidental hi ha previstes noves jornades pròpies de vaga el 19 i el 28 de maig. I també hi haurà noves manifestacions unitàries a Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, que serviran per tancar aquest cicle de mobilitzacions d'aquest curs.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: L'escriptora rubinenca Marina Porres lidera un cicle de poesia a l'Ateneu que té com a objectiu analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta, que s'ha desenvolupat al llarg de tot l'any, busca explorar les figures claus de la literatura i entendre com aquestes han construït i alhora han qüestionat el concepte de bellesa i amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es farà demà, se centra en la figura del Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. Porres destaca la importància d'aquest autor per la seva capacitat de trobar la bellesa en allò decadent i en les parts més fosques de la modernitat, un fet que en el seu moment va resultar altament polèmic i censurat.
5: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo, i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
3: El format del cicle està dissenyat per ser accessible independentment del coneixement previ que tinguin els assistents. Les sessions es realitzen a l'Ateneu a les 7 de la tarda, recordem que la pròxima serà demà, i el cicle culminarà el pròxim 17 de juny.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: I en esports, balanç irregular per als equips de tercera, amb dues derrotes i una victòria. Toni Bravo Rodríguez.
6: El grup, doncs, el filial de la Unió Esportiva Rubí va caure 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca. L'equip de Jordi Conesa no va poder frenar l'efectivitat visitant. La derrota els fa retrocedir fins a la 12a posició, 31 punts. Situació delicada que els deixa tocar del descens directe. Tampoc va tenir sort la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va viure un partit boig al camp de l'Incresa. L'Atlético Club de Futbol va acabar cedint 7-4... Els blaugranes mantenen la desena plaça i la permanència assegurada. La nota positiva va arribar al grup 7. L'Olímpic de Can Fatjó va imposar-se 1-3 al camp de l'Escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno es mantenen quarts a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició. Pel que fa a l'handbol, derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B, 44-37. Els de Sofian Azuache continuen a la 7a plaça, segona catalana, amb una sola victòria en els darrers 5 partits. I quan el vòlei Rubí, una de freda i una de calenta, els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cues el Sant Martí 3-1, acaben tercers de la fase regular, 14 punts, i victòria molt valuosa de les noies a la pista del Canet, Cues 0-3, que les fa escalar a la quarta plaça, fora de la promoció per la permanència, falta de dues jornades per acabar la lliga.
3: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. el programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
0: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Radio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

Bona tarda. Són les 7 i 7 d'aquest dimarts 12 de maig del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Avui parlem d'un tema que ens afecta a tots, però del qual no sempre es parla prou, la derrota. Per reflexionar-hi, avui ens acompanya la Lorena Cos, psicòloga esportiva i autora del llibre Perder también es de campeones, lo que las derrotas pueden enseñarte, on ens convida a veure el fracàs com una oportunitat de creixement. En futbol de primera divisió, el Barça ja és campió de Lliga, després de conquerir el títol en un partit on va vèncer el seu etern rival, el Real Madrid. L'Atlético de Madrid, en canvi, va perdre contra el Celta i sembla que hi ha una temporada per tancada. L'Espanyol continua sense estrenar el caseller de victòries i la situació es complica amb una segona volta sense precedents i per un duel directe contra el, i per un duel directe contra el Sevilla que el deixa en una situació ja molt difícil. Pel que fa al Girona, aquesta jornada es va enfrontar al Rayo Vallecano i va aconseguir un empat que els torna a deixar en una part complicada de la taula. A la Champions League ens quedem sense representació espanyola, ja que l'Atlético no va ser capaç de superar les semifinals contra l'Arsenal. L'equip anglès jugarà la final contra el PSG, que va aconseguir superar el Bayern de Múnich. D'altra banda, el Rayo Vallecano ha fet història classificant-se per la final de la Conference League, on s'enfrontarà al Crystal Palace.

0: I ara passarem a la segona part de futbol, que hem parlat de la derrota, i aquí tenim els derrotes, oi?
1: Per dar-li regal.
0: Vinga, aquí a aquesta taula, aquest cap de setmana, excepte el Roger, la resta, sabem el que és perdre. Bueno, hem viscut una jornada de Lliga, no gaire important pel mig, però molt important per la part de sota, i la de dalt, bueno, ja estava gairebé decidit, però sempre ens trobem alguna coseta. I començarem, bueno, és que començarem, és que he vist, Sevilla Espanyol, bueno. Ja està.
1: Comencem fort, eh? Comencem fort.
0: Comencem fort. No, bueno, doncs aquí hi ha un tema psicològic, és a dir, vam començar guanyant i no vam saber resistir, no vam saber suportar, no. El partit no és que fos res de l'altre món, és a dir, el Sevilla tampoc és que estigui jugant molt bé, però bueno, vam tenir... hi ha un gol que, bueno, doncs hi ha una merendola importante i ja està, és que no estem, vull dir, no estem. Nosaltres aquí...
2: Llegué a escuchar, parece que se lo ha dejado.
0: ¿El qué?
2: En el gol de Sevilla.
0: Sí. Sí, bueno, sí, és que va ser complicat, és complicat. Ens posem en un moment que si haguéssim guanyat ja estaríem, diguem-ne, si no salvats matemàticament, però la vida seria d'altre color, però pues, va ser Sevilla qui s'ho va endur i el Sevilla que estava ficat en el pou, doncs el van fer sortir així, en un partido que, ja et dic, sense pena ni glòria, no, cap dels dos va jugar com per... Jo crec que un empat haguéssim marxat contents tots, però...
1: Bueno, el Sevilla porta dues victòries seguides, que ara mateix...
0: Ja està.
3: Li han donat la vida totalment.
0: S'han enxufat. Sí. És el que passa quan estem a tants poquets punts d'una cosa o altra. És a dir, el Sevilla ara potser pot parlar de fins i tot d'Europa i aquestes coses. I bueno, doncs pues nosaltres...
2: Sí, no és tan descabellat. Al final són 6 punts d'Europa.
0: No, o sea, no.
1: Hi ha poca diferència entre el
2: sí,
1: Sate i la resta.
2: Sí, realmente, donde más lo podemos ver, que realmente es ahí el corte, es el Valencia. El Valencia estaba llorando hace 2 semanas y realmente está a 2 puntos de poder jugar Europa, y más con esto de que se ha aumentado una plaza, así que... Ya veremos, a ver, pero bueno, el Español, pues ya lo llevamos diciendo. Al final, yo creo que necesita 3 puntos como el comer, pero es que realmente tampoco sé si visto lo visto te da con 3 puntos. O sea, le quedan 2 partidos, no van a ser fáciles, precisamente.
0: No, sí,
2: así que veremos.
0: Tot, ahora, todos son playoffs. O sigui, hem de pensar en guanyar i listos, i ja veurem.
1: Se la juga amb equips del nord.
0: Però, sí, todo norte, todo allí, o sea, és una fantasia pura. Bueno, amb equips que en principi demà juguen contra l'Atlètic, que bueno, pues ahí está, però ahí está que no está, perquè sí que es juga. És a dir, guanyar...
1: L'Atlètic Club ara porta una dinàmica... Ha estat una temporada no molt bona, però els últims partits sembla que s'està despertant, o sigui que...
0: Bueno, va y viene. El problema som nosaltres, que no sabem on estem. La resta, pues anem tirant. Ja veurem. Juguem demà contra l'Atlètic.
2: Tiene mala cara, l'enfermo.
0: Sí, se nos ha puesto... O sigui, si demà perdem, ja està. Que me digan el precio del abono en segunda. I ja veré què hacemos.
1: Té mala pinta. Si demà per l'Espanyol, té mala pinta.
0: Per patir, no estem. Un altre equip que va perdre també, però ja les igual, és l'Atlético contra el Celta. Ell ja ha cerrado por vacaciones.
1: Puedes pasar.
0: Ell ja ha chapado, ja està. Vull dir, després parlarem, però bueno, després de perdre la Champions... O sigui, és que és fotut, eh? Perdem una cosa, perdem una altra. Al final ara ja... No.
1: Classificats bueno. Ja per la propera Champions, o sigui que ja...
0: Ja ho hem fet tot. Bueno, ja veurem. Creus que el Xolo la temporada que ve continuarà?
1: Sí, jo crec que continuarà. Crec que continuarà.
3: Sí, jo crec
0: que després hi ha poc per elegir. O sigui, és que hi ha poca cosa per escollir, d'entrenadors.
3: Jo crec que també continuarà, i sobretot després de la temporada que ha fet amb els jugadors que té, que són jugadors amb molta qualitat ofensiva, que en teoria no casa, no?, amb la idea del Xolo, però sembla ser que el Xolo aquesta temporada pues igual ens va millor jugant d'aquesta manera. I malament no li ha anat final de Copa, semis de Champions, i a la Lliga sí que una mica pitjor que les altres competicions, però jo crec que el Xolo s'ha donat compte de que jugant d'una altra manera doncs es poden fer grans coses quan tens grans jugadors, tot i que sembla que Julián Álvarez no hauria de seguir la temporada que ve.
1: Hauria de seguir.
3: Home, si jo fos ell, buscaria un altre equip.
1: Sí, ja...
3: que no fos l'Atlético. Si jo fos ell...
1: Però
3: jo
1: crec que continuarà, Penso que continuarà.
3: No sé què passarà, finalment, però jo des d'aquí, des d'aquesta taula, que no... tinc cap tipus d'influència de res.
0: Cuidado, el Dez no tiene...
3: Jo, si fos ell, marxaria sobretot pues, per poder competir realment per guanyar títols importants. Jo crec que l'Atleti no podrà tenir aquesta oportunitat com la pot tenir, per exemple, en un PSG o en un, jo que sé, en un Bayern, si Kane se'n va. Bueno, veurem com acaba.
0: Veurem què tal.
1: No ho sé. Ara diuen que hi ha una ampliació de capital de 100 milions d'euros del grup Apollo. A veure què fitxen, què volen fitxar, però al final la persona que hi ha a la banqueta és la mateixa i la idea que té és la que té. Sí que jugarà més ofensivament, segurament, vist aquesta temporada, però a veure.
0: A veure, jugueu avui contra Osasuna. A mí me interesaría que los mandaréis ya a la puntuación de no vais a hacer nada con vuestra vida. Porque si guanya los Osasuna, os posaría a 45 puntos ahí en esa zona guapa a la cual le interesaría guanyar a Espanyol después. Y entonces yo que estoy haciendo ya mis números. Yo estoy aquí ya. Pero bueno, juegan allá, Camp d'Osasuna. No sé cuántas vacances está el Atlético ya.
2: Sí. No, pero el Osasuna no juega, ¿no? Contra el Español, juega la Real.
0: Juega contra el Atlético.
2: La última jornada.
0: Sí, pero si pero hoy, sí, o sea, se si esta semana ganan, Europa, se pero... puede meter en la pomada y la y este.
2: Pero la
0: este
2: Real
0: es que
2: se
0: que
2: va
0: jugamos.
2: Jugar, la Real se va a jugar Europa en la última jornada.
0: Claro,
2: igualmente.
0: Contra nosotros, pues por eso.
3: O sea, pero la Real la goñar la Copa.
2: Sí, ya va a Europa igualmente.
3: Va a Europa igualmente.
0: Sí, por eso. Pero por eso, que a mí me interesa ya que como que cuando vayamos contra el Osasuna, ya diguin, va, ya no tenim res a fer. Però com pensin que encara tenen possibilitat d'alguna cosa, doncs entonces ja ahí estamos.
1: Crec nosaltres. Que encara no hi ha aliació de l'Atlético. La miro i te dic si juga amb el cadet o juga...
2: el juvenil.
0: Si juga contra el B o...
1: Sí.
0: Però bueno. Després doncs, va haver el clàssic. Barça-Madrid. ¿Vols dir alguna cosa?
2: En palabras de mi presidente, estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA. No hay precedentes en el fútbol mundial.
3: Y me he dado de baja de la ABC.
0: No, sí, això, no, la setmana que ve parlarem bé, perquè avui no tenim talls i ho ha fet ara una roda de premsa on el senyor Florentino ha dado señales de vida.
3: Ha dissociat totalment. Ha dissociat de...
0: Bueno, ha donat senyals de vida i ha demostrat que té l'edat que té, vull dir.
3: Jo
0: ja
3: crec
0: està,
3: que és una, ha de ser un alter ego de Florentino.
2: Jo lo sigo pensando, creo que és
0: bueno,
2: un guiñol.
0: Creo que, David de la seva teoria.
2: Creo que Florentino ha entregado la cuchara y hay un guiñol en su sitio, porque no es ni medio normal estos circos que me monta. Pero bueno, nada que decir. Se veía venir que iba a pasar. Después, además de una semana que ya sabemos todo lo que ha pasado en el vestuario del Madrid, para colmo Mbappé se borra, para colmo sube una historia con el 2-0.
0: Que ahí está ya con Espósito, viendo el fútbol en
2: sí,
0: casa.
2: Sí, se le hizo tarde, lo puso ya con el 2-0. Y nada que nos esperara. Realmente un Madrid sin tensión en un clásico, me parece eso una vergüenza, realmente. O sea, porque al final al menos tienes que sacar un poco de garra y de ganas, y al final el Madrid se le veía que no tenía eso. Ya lo lleva diciendo aquí Rullé hace varias semanas que el Barça va a ir a por los 100 puntos y creo que lo va a conseguir tal y como está, porque al final es que le sale todo. O sea, si ya Rashford te mete ese golazo, Ferran haciendo de Ferran, que para mí que está súper infravalorado, porque ya lo estamos viendo, la de puntos que le ha dado el Barça este año es para hacérselo mirar. Y el Madrid pues eso, creo que están deseando que acabe el año, que haya los cambios que tengamos que tener, que creo que van a ser muchos, y veremos a ver quién viene también de entrenador, si es que al final Arbeloa se va, si no, si vuelve Mourinho, si no vuelve, pero bueno, creo que Florentino se va a tener que rascar el bolsillo si quiere que el Madrid haga algo el año que viene, porque ahora mismo hay para mí es abismal la diferencia que hay.
3: Jo crec que ara l'únic que pot evitar els 100 punts del Barça és la ressaca amb la que arribin al partit de demà, i si demà no el guanyen, doncs ja abandonen aquest objectiu i ja està. Però si demà guanyen, és que aniran a per totes pels 100 punts.
0: No ens interessa,
1: i a sobre, demà a la vez...
0: No ens interessa el més mínim a que vagin ressacosos.
3: No.
0: Perquè un a la vez que ha tret la puteta i com li doni per rascar 4 punts, és capaç de sortir i ens fica aquí a algun de nosaltres dos que estem mirant cap a baix.
1: I crec que no és un camp fàcil pel Barça, no? Últimament, Vitoria, Mendizorroza.
0: No. Tot depèn, vull dir, ja, és a dir, si tenen l'objectiu de guanyar i O sigui, no fan com el Madrid, que ja et dic, van quedar 2-0 i podem, perquè suposo que el Barça va dir, bueno, ja està, tampoc hace falta que...
2: És un campo al que tienes que ir al 100%. Sí, o sea, sí, realmente, sí, sí. Porque el Alavés, bueno, en general contra los equipos grandes suele dar bastante la cara, aprieta mucho además el campo y como te despistes es muy complicado. Sí que es verdad que el Barça, a poco que juega a su 100%, da igual quien juegue, creo que es bastante superior y debería ganar el partido, pero sí, bueno, bueno, recordemos que el Alavés está jugando la vida.
1: La vida.
0: Sí, sí.
3: Y que el Barça estaba en la festa ahí.
0: Exacte, sí, sí. Vull dir
3: que... com arriba.
2: Estava el Pitis, ojalá juegue mañana de titular.
0: El Pitis guardat, no sé, Pitis, que le tiraban. Que bonic, això.
2: Jo lo amo, a Chesney.
1: Pel que he vist, sembla ser que l'Atlètic de Madrid jugarà amb el juvenil.
2: Sí, ¿no? Estamos para
0: sorpresa de nadie.
2: Para sorpresa absolutamente nadie.
0: Nada, pues patirem, com sempre. Ja està, és que voy a perder años de vida aquí. I el Girona, que, bueno, jugava contra el Rayo, que potser estaven de ressaca, però bueno, un empat i gràcies.
3: Sí, no vaig entendre què va voler fer Mitchell al partit, perquè vam jugar sense davanter, fins que va sortir Stoane al minut 82. El davanter era Unagi. Unagi que per molt, que ens ha donat moltíssim, però ara està pensant en el Mundial, clarament. No és el d'abans, ja no fica el peu, ja no trenca línies com abans, no busca les mateixes jugades. Jo crec que està fora de l'equip. Jo crec que ell va pensar, bueno, vaig al Girona, me luzco contra Barça, contra Madrid, un parell de partits més, i ja faig el Mundial i me'n vaig a un altre equip, millor, i a competir de veritat. Jo, si fos Mitchell... pues no sé si l'hagués posat de titular. Al final és ell, qui està als entrenaments i qui el veu entrenar, però veient el que es veu al camp és que poses mil vegades abans a qualsevol xaval del filial, que saps que com a mínim et correrà les pilotes, i després pues, entres tu en el minut 82 mig lesionat i et marca un gol pues, que et salva la vida. Jo crec que la derrota ahir a Vallecas era mortal, et quedaves com mitjanament despenjat ja. Estaves com un esglaó per sota i estaves al límit. Jo crec que Stoane, pues, evidentment se l'ha de fer l'estàtua a Montilivi quan marxi. Una estàtua a la porta de Montilivi, a la porta 7.
2: Ya la lleva reclamando hace tiempo, ahora yo creo que ya.
1: Ya está.
3: Ara ja...
2: Y todavía, espérate, que todavía le queda un gol más mínimo, ya verás.
3: I de veritat que m'agradaria entendre que va intentar Mitchell el jugar sense davanter, que veies als extrems fer la seva jugada, arribar a línia de fons i buscar una centrada als centrals del Rayo, perquè no hi havia ningú per rematar.
1: Mitchell és de Vallecas, no?
2: Solo sí. Llevo viendo en el Madrid.
3: No, però...
0: Estàs insinuant alguna cosa?
3: Espero que no tingui res a veure, perquè llavors...
2: No, porque al final el Rayo realmente tampoco... Mucho que rascar el Rayo, yo creo que ya pensando en otras cosas también. Sí. Y sí que dijo ayer también, al finalizar, que ojalá les den la alegría a la gente de Vallecas.
1: Bueno, no vull ficar-me amb el Girona, però l'entrenador del Rayo marxa al Villarreal, segurament.
3: Sí.
1: Està buit, la banqueta del Rayo,
3: Ja, ja. Bueno. Pues nada, pues...
0: Hi ha algun currículum per ahí, ja.
3: Pues tocarà buscar un bueno, altre entrenador.
0: Ja està. Ostres, ja veurem el joc d'entrenadors, perquè la cosa està... A veure, per equips... diguem-ne més modestos, segurament hi ha entrenadors, No parlem del Madrid, que li està dando calabazas a tot el mundo. Pero...
2: Ahora suena Mataracho, que no lo conocía nadie hasta hace un año.
1: Mataracho para Madrid.
0: Bueno, ahora Florent está desesperado. Es decir, que bueno. ya le ha dicho tothom que no. O sea, ha hecho una lista, incluido Pochettino.
2: Topuria, Topuria suena.
1: Topuria, suena Topuria.
0: A ver, qui es vol ficar aquí, Vull dir, qui es vol ficar en aquest vestuari,
3: Ha de ser algú amb...
2: Mourinho. Es que solo creo que lo puede cambiar Mourinho. Realmente, o sea, me fastidia,
1: O Zidane.
2: Sí, pero Zidane creo que más le cuesta más, tiene menos...
3: Zidane es francés y a Mbappé ahí...
2: Sí, yo creo que...
0: Sí, tenen en compte que ja han fet... Diuen que hi ha clan francès, lo mismo...
2: Yo creo que el único que puede... Y si le dejan, porque al final también te tiene que dejar trabajar el presidente, porque con Xavi Alonso se criticó mucho eso, que al final el presidente le da la razón a los jugadores, no apoya al entrenador y eso es heavy. Sí, yo creo que si trae a Florentino lo va a apoyar 100% y creo que también es a Mourinho, creo que es importante que sea eso, que al final un tío que ya lo veníamos escuchando a la radio, creo que lleva 10 años sin ganar nada o no sé cuánto. Bueno,
3: pero es que Mourinho no vendrá si no es a mal total y absoluto soporte a Florentino.
2: Sí, por eso
3: no,
2: digo,
3: es
2: que al final Eso es, lo, es importante, porque al final el grupo de jugadores que tienes y lo que te vayan a traer es para ganar cosas. Entonces, a poco que venga un entrenador que con cara y ojos y que sepa poner a los jugadores en su sitio, yo creo que el Madrid puede hacer cosas grandes, pero mientras se sigan riendo de todo el que pase por el banquillo con amiguismos o me pongo en contra o no quiero jugar de lateral o no, al final eso es lo que no puede ser, pero bueno.
0: Ahora en Kibe y Kefa.
2: Antes de pasar a Champions, que quiero saber tu opinión sobre Monchi.
0: Ah, sobre Monchi. Que llega 6 meses tarde, pero no, es que ara que Calibula em demana Monchi ara.
2: No, bueno,
0: vull dir, no, a mi, o sigui, em sembla super bé, no em sembla tan bé l'entrenador que se rumorea que va venir.
2: ¿Quién?
0: El del Getafe.
2: Ah, Bordalas.
0: Bordalas.
2: Fútbol,
0: no perquè no, ojo, cuidado, no perquè no m'agradi Bordalas, però no m'agrada el futbol que fa i llámame.
2: Tiene el Getafe séptimo, con una banda.
0: Sí, no. Que a ver,
2: recordemos que empezó,
0: especifiquemos.
2: Que empezó el año sin fichas,
0: Especifiquemos.
1: Y tenían problemas amb el Cristiano Uche, que no el volen l'han enviat.
0: Pero especifiquemos. No vull dir que no m'agradi com no m'agrada el futbol que fa. Llavors, jo no sé si tinc ganes de tirar-me una temporada.
2: Yo creo que 10
0: viendo ese tipo de fútbol.
2: 10 minutitos de fútbol, veis.
3: No, pero al derbi, si ya da por si escalen al derbi Barça Espanyol.
0: Claro, es que puede ser mortal, es que el circo que podemos liar es complicat. Bueno, sí que el que sí m'agrada és Monchi, perquè sí que és veritat que Monchi és un tio de...
2: No,
0: és que
2: a lo que hi va jo, que a mi me parece...
0: És un tio de també és de vestuari, és de despatxos i és de vestuari. Dic que baja el vestuario a dir-li a la penya que són una pandilla de mantes, baixarà. Y yo creo que aquests nanos necessiten també algú que els digui ojo, cuidado, que està passant.
2: Es que a mi me parece un fichaje realmente, no lo digo de broma, me parece un fichaje estelar. O sea, porque Monchi ha demostrado que es un director deportivo, si no el mejor de España, de los mejores. O sea que...
0: Sí, tenia, a més tenia en compte, a ver, tampoc és que tingui el llistó gaire alt, tenia en compte el listado de personatges que hemos tenido ahí en la direcció deportiva. Però és veritat que des de la baixa del Garganza per la malaltia, que, ostres, ha quedat com un buit
2: i no governa nadie
0: i tens un president que, pues, si Florentino no està, pues imagínate el otro que està en su casa,
2: está otras cosas.
0: En otros sitios, pues no hi ha ningú i de vegades ha d'haver algú i no prendre decisions, és a dir, tu no pots tenir un entrenador, o sigui, expliqueu-me a mi quin de vosaltres tindria en el seu equip pues un entrenador que porta 18 partits sense guanyar res, ni un partit.
2: Però és que eso lo dije yo en el cuarto, que perdió seguido, que no ganó, vamos. Llevo yo desde pidiendo la dimisión o que echen a Manolo desde
0: o alguna cosa, o segurament el Nadal tampoc s'ha fet cap reforç i no pots mantenir aquest nivell. Vull dir, hi ha moltes coses que no s'han fet bé,
1: si
0: no només l'entrenador.
1: Si us recordeu, l'Oviedo va echar el Paunovic i no estaven descens.
0: Exacto.
2: Tenir
0: mal lejos. Al final tampoc les ha servit, però veure algun moviment. No sé, a mi no em sembla malament, el que passa que, pues, no sé si arriba...
2: Todo esto era para retrasar que Chema no hablara mucho de la derrota del Atlético, Me sabía mal.
1: No pasaré. Parlaré en vez del Atlético, a la Champions.
0: Ya lo podemos introducir. Bueno, el PSG...
1: Dóname el teléfono de la psicóloga, por favor.
0: El PSG va a pasar. Bueno, supongo que aquí no había gaire sorpresa, pero bueno, podía haber fet una mica de canvi, però al final és el que es classifica i l'Arsenal, pues bueno, l'Atlético va fer el que va poder.
1: Jo crec que l'Atlético va perdre una gran oportunitat d'estar a la final de la Champions i guanyar la Champions.
0: Ja està, corte. Ja està.
1: Pum, no.
0: Boom.
1: Penso que la segona part al Metropolitano va ser clau. Va tenir moltes ocasions, ahir havia d'haver...
2: Perdonó demasiado.
1: Va perdonar. Sí. I al camp de l'Arsenal, tampoc és que l'Arsenal hagi estat superior a l'Atlético de Madrid, però al final va ser més efectiu que la porta i l'Atlètic de Madrid a partir del minut 60 amb els canvis, quan va treure Julián Álvarez per lesió, Griezmann, Lookman que havia tret abans, que tampoc és que estigués fent un bon partit.
2: Sí, però són jugadors que te poden canviar una eliminatòria realment.
0: Però hi ha aquesta sensació que tanca l'Atlètic
1: de Madrid.
0: Però
1: la sensació de que a la final podia haver arribat.
0: No ha sabut en els moments clau, en totes finals, semifinals sí. O partits importants, no ha sabut rematar el que ho ha tingut. És a dir, no és que diguis, ostres, ha anat sempre darrere i ha fet a cap... No, potser moments que podia haver dit, ostres, pues en comptes d'un empat a un, aquest dia te podia meter un camión i te'n vas a casa amb quatre, tiro cap enrere, vull dir.
1: Sí, moments claus. El dia de la Copa, la primera part la va regalar. No era l'Atlètic de Madrid que venia de jugar a l'eliminatòria contra el Barça. La segona part sí que va estar a punt de marcar un gol que era campió de Copa del Rei, va anar a la pròrroga i al final se'l va portar a la Real Societat. Arribes aquí, el Metropolitano, la segona part amb l'Arsenal que estàvem dient abans, va tenir oportunitats per marcar, no vas marcar, arribes al camp de l'Arsenal i l'Arsenal sense fer res en la primera part va tenir una ocasió, la va ficar i ja saben com defensa l'Arsenal, defensa molt bé, va tenir alguna ocasió a l'Atlètic de Madrid, però ja està.
0: Sí, però no pots, o sigui, no pots anar tan justet, perquè al final no. Si vas tan justet anem així.
2: ¿Alguien tiene duda de que va a ganar el PSG la Champions?
3: No.
1: Alguna jugada clau, el penal aquell, la falta de Puig...
0: Ja, però quan rasquem així és complicat.
1: Però per això no dir res. I ja està.
3: Ara la pregunta que queda a la Champions és si la final serà igual de desigualada que l'any passat o tindrem una mica de...
2: Ojalá que no, però tiene pinta.
0: Ja, però tenia en compte... Exacte, l'Arsenal tampoc és que estigui fent un futbol com a tirar-se los pelos.
2: Lo veo muy superior.
3: L'altre dia l'Arsenal va guanyar de mirar...
2: Sí que es verdad, también se juntan para mí uno de los equipos que mejor defiende Europa contra el que mejor ataca.
1: Yo tengo favorita al PSG, pero yo creo que ha de vigilar al PSG.
0: Doncs ja veurem què tal. El efecto Mbappé te va si lo voy a ganar todo, ojo, bueno. Cuidado.
1: Luis Enrique sería buen entrenador para el Atlético de Madrid, lo dejo aquí.
2: Y para el Madrid.
0: Pero no sabemos si saniría, ¿eh?
2: Y para el Madrid, Otra vez se va Mbappé el año que viene.
0: Y otra vez. Al que sí tenemos una final es al Rayo, que, míralo, aquí sense parlar molt i amb poqueta cosa... ha guanyat i arribarà a una final, vull dir que està molt bé.
2: Voy a hacer el anti-mufa, favorito el Crystal Palace.
0: Va, por si acaso.
2: Y a las armas, el Rayo. Yo ya lo dije aquí, que iba calladito, sin decir mucho, y para mí es más que merecido que esté ahí en la final, y ojalá nos dé una alegría. Yo creo que toda España va con el Rayo.
1: Sí. Però clar, el favorit és el Crystal Palace, com diu el Dani.
0: Doncs veurem la setmana que ve si el Roger i jo venim o no. Tot dependrà. Sí. Doncs moltes gràcies, sí. Roger, moltes gràcies, Xema, moltes gràcies, molt bé, Dani, gràcies a Lorena per l'entrevista, gràcies a Àlex a la part tècnica, i ara us deixem amb l'informatiu de la casa.

0: David García.
1: Bon vespre. Intenta i violenta pedregada aquesta tarda a Rubí, que afortunadament no sembla haver deixat grans incidències. Per ara només es té constància d'un arbre del centre afectat, una tanca caiguda i alguna tapa de claveguera que s'ha aixecat per aquesta forta tempesta que ha deixat a Rubí uns 15 mil·lilitres d'aigua amb pics màxims de més de 50, però durant una poca estona, entre les 5 i les 6 de la tarda. El temporal ha obligat a suspendre activitats com l'entrega dels premis de l'últim concurs de relats Veus de Dona, prevista aquesta tarda al Rubí Forma. Més enllà del temps, l'actualitat passa per la novena edició de la cursa Camina, Corre i Ballar contra el Càncer Infantil, que ja té data. Serà el diumenge 7 de juny a les instal·lacions esportives de Can Rosés. I un any més servirà per recaptar diners per l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu, especialitzat en l'atenció als joves malalts de càncer i als seus entorns. Tot plegat en un dia marcat també per les protestes del professorat, que una vegada més han tornat a tenir la participació de l'Assemblea de Docents de Rubí. La vaga d'avui ha estat la primera de diverses aturades previstes fins al mes de juny, amb la voluntat de fer palès la necessitat de més recursos a l'educació pública catalana. Com dèiem, el temps que hem tingut aquesta tarda centrarà bona part de l'actualitat local i us explicarem ara tot seguit.

0: La tempesta que aquesta tarda ha passat per Rubí ha deixat pics de pluja de més de 50 mil·lilitres, segons les estacions meteorològiques de la ciutat. Més enllà dels valors màxims, l'acumulat entre les 5 i les 6 de la tarda seria d'uns 15 mil·lilitres, segons aquests mateixos elements de mesura. Protecció Civil tenia activat el pla Inuncat davant la situació actual, tot i que s'havia previst just ara, les 8 del vespre, com el final del termini del risc per aquesta pluja a la nostra zona. Sentim Lluís Mi Pérez, meteoròleg rubinenc, explicant-nos què és el que ha passat exactament aquesta tarda.
1: Hem tingut el que es diu el pas d'un solc. Què és un solc? Doncs és una zona d'aire més fred que es mou aproximadament entre els 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, per tant es mou bastant amunt, es mou l'atmosfera, i aquest aire fred en contrast amb l'aire calent que hem tingut a la superfície, perquè per exemple avui a Rubí hem arribat als 24 graus de màxima, doncs la gran diferència en pocs quilòmetres el que fa és literalment fer esclatar els núvols, es forma de seguida i acaben descarregant tempestes que són molt aparatoses, que poden portar calamarsa, com les que de fet han descarregat a la ciutat, però que duren poca estona.
0: Com dèiem, l'acumulat és d'uns 15 mil·lilitres, però hi ha hagut pics de més de 50, per sort, molt curts, i que no han provocat grans problemes més.
1: En el cas del barri de la Serreta han arribat gairebé a 2 litres per minut. Què vol dir això? Que si hagués estat plovent una hora a aquell ritme, s'haurien acumulat 120 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Sí que normalment aquest tipus de tempestes deixen pluges molt intenses, però duren pocs minuts, per sort, perquè si es perllonguen el temps és quan podem tenir un problema.
0: Pel que fa a les incidències, una dotació dels bombers de la Generalitat s'ha desplaçat al passeig Francesc Macià, al barri del centre, on un arbre s'ha vist afectat per la tempesta i una de les seves branques s'ha caigut sobre el cablejat elèctric. L'arbre, per cert, ha quedat amb risc de caure per aquesta aigua. Durant la tarda, la policia local també ha atès avisos sobre un grapat de tapes de clavegueram aixecades i també sobre una tanca que ha caigut a la via pública. Com sempre que Rubí viu un episodi de pluja intensa, l'aigua ha tornat a baixar fortament per la riera, però aquesta vegada ha estat aigua clara, a diferència de l'aigua amb més fang i més opaca d'altres episodis. El Lluís Mi Pérez ens explica per què.
1: Quan plouen moltes ganes a la capçalera de la riera de Rubí, que no deixa de ser al cap i a la fi, doncs la riera del Palau o la riera de les Arenes, que ja estaria cap a Matadepera, això s'acaba traduint en un color més vermellós també del riu, en una color xocolata. Què passa? Que quan la pluja és més intensa, una mica més avall, com ha estat el cas, més des de les fonts i Rubí cap avall, doncs el terreny que tenim a casa nostra, també, tot i això, per alguna cosa es diu Rubí, la nostra ciutat, però els colors del terra ja no són tan vermells, són una miqueta més grisos, i aquests grisos es tradueixen en una sensació d'un riu una mica més net, per bé que, lògicament, ha baixat, i està baixant a hores d'ara encara molt de sediment.
0: Les fortes pluges han obligat a suspendre algunes activitats previstes aquesta tarda. És el cas de l'entrega de premis de la 6a edició del concurs Veus de Dona, que havia de tenir lloc a les 7 de la tarda a l'Auditori del Rubí Forma. L'associació benèfica Camina, Corre i Balla contra el càncer infantil impulsa una nova jornada d'esport i activitats familiars. Aquesta jornada tindrà lloc el 7 de juny, un diumenge, a les pistes d'atletisme de Can Rosés durant tot el matí i acabarà, com sempre, amb una paella popular. Aquesta iniciativa solidària té un objectiu clar, recaptar diners per al Pediatric Center de l'Hospital Sant Joan de Déu, un centre especialitzat en l'atenció a infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. La d'enguany serà la 9a edició d'aquesta jornada, que es va iniciar el 2015, i després d'una breu aturada per la Covid, s'ha tornat a celebrar amb més participació que abans. Ho explica el César Obea, el membre de l'associació.
2: Jo recordo el primer any que vam fer una recaptació de 1.700 euros, em sembla, la primera edició. Aquest any passat vam fer quasi 7.000 i algo euros. I no solament això, sinó que la gent ja veu Camina, Corre, Balla contra el càncer infantil i ja ho ha assumit com un acte més del poble, no? I això per nosaltres també és molt important. És important que no solament participin, sinó que tinguin presents.
0: En aquest sentit, Obea anima tothom a participar a la nova cursa amb un motiu molt contundent.
2: Som els que hem tingut la sort de no passar per aquesta enfermedad, els que hem de lluitar i treballar pels que no poden i estan allà a peu de llit amb el seu fill, no tenen temps per això. Llavors som nosaltres que hem tingut aquesta sort, hem de ser agraïts per la sort que hem tingut.
0: L'alcaldessa Ana María Martínez ha participat en la presentació d'aquesta jornada durant la roda de premsa d'aquesta tarda i ha fet referència a l'impacte d'aquesta malaltia del càncer en els infants i també a la necessitat d'actuar per fer-li front.
3: El càncer infantil ens interpel·la a totes i a tots. És una realitat que tenim a prop i, evidentment, és una maleïda malaltia, com acostumo a dir, però que a sobre, quan impacta en infants, en nens o nenes, doncs encara fa una sacsejada com més brutal. I davant d'això, doncs no podem quedar indiferents, hem de fer alguna cosa.
0: La jornada constarà de curses per totes les edats, des d'una de 5 quilòmetres pels adults fins una de 50 metres pels joves de 0 a 3 anys, que hauran d'anar, òbviament, acompanyats per les seves famílies. Les inscripcions de la cursa per adults tenen un cost de 15 euros, mentre que les dels infants valen 3. Però això no serà tot. També hi haurà una classe de zumba adaptada a tots els públics i diferents activitats per tota la família, com córrer passadissos, pintar cares, sortejos o un bingo musical. Durant la presentació, l'alcaldessa s'ha mostrat molt orgullosa de com respon Rubí a iniciatives solidàries com aquesta.
3: Jo em sento molt orgullosa de la meva ciutat, perquè quan fem una crida la ciutat respon. I és cert que hi ha activitats que has d'anar fent perquè es consolidin i ens anem animant, no? Però al final la resposta és positiva i això ens anima molt a continuar fent, a continuar tenint esperança i a continuar pensant que entre totes i tots tot és més possible.
0: Recordem que aquesta jornada se celebrarà el dia 7 de juny i que ja us podeu inscriure des de la pàgina web de Camina, Corre i Balla.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Els docents de Rubí han iniciat un nou cicle de mobilitzacions per reclamar millores a l'educació pública. El professorat denuncia falta de recursos, excés de burocràcia i manca de personal als centres educatius. La jornada de vaga d'avui és la primera d'un calendari de protestes que s'allargarà fins al juny i que inclourà vagues, concentracions i manifestacions al conjunt de Barcelona i també particularment aquí al Vallès Occidental. Avui diversos docents de Rubí s'han sumat a les mobilitzacions convocades pel sector educatiu. Una part dels participants s'han concentrat a l'estació de ferrocarrils aquest matí per desplaçar-se posteriorment fins a Barcelona i unir-se a la columna de protesta de la manifestació central d'aquesta jornada. Entre les principals demandes hi ha més recursos, menys burocràcia, una reducció de les ràtios i la incorporació de més professionals per atendre adequadament els alumnes, especialment els estudiants amb necessitats educatives especials. Els docents també critiquen que moltes de les millores anunciades pel govern no han anat acompanyades d'un augment suficient de personal. El docent rubinenc Manel Díaz considera que les respostes del Departament d'Educació als professors que els manifestants no estan resolent el conflicte.
5: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula ha fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
0: El calendari de protestes continuarà durant les pròximes setmanes i és que des del sindicat de professors de secundària, el secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, defensa que les mobilitzacions com les d'avui són necessàries davant la situació actual.
6: I, bueno, doncs, moltes ganes de que això tingui un impacte i que se'ns escolti d'una vegada perquè el tema salarial, perquè la pròpia consellera ha reconegut que portem 20 anys amb el tema del complement específic estancat, per tant, portem 20 anys perdent poder adquisitiu, que encara no s'han revertit totes, com per exemple que és el deute dels sexennis, que és un complement per antiguitat que ens van retallar moltíssim. Perquè us feu una idea, hi ha molts professors afectats que ens deuen, doncs, entre 3.000 i 9.000 euros.
0: El Vallès Occidental es tornarà a convocar vaga de mestres els dies 19 i 28 de maig. A nivell de tot Catalunya hi haurà concentracions unitàries els dies 27 de maig i 5 de juny. L'escriptora rubinenca Marina Porras és la responsable d'un cicle de poesia a l'Ateneu Municipal de la ciutat que té com a objectiu analitzar el cànon literari occidental a través d'autors fonamentals. La proposta, que s'ha desenvolupat al llarg de tot l'any, busca explorar figures clau de la literatura i entendre com han construït i alhora han qüestionat el concepte de la bellesa i l'amor al llarg de la història. La sessió d'aquest mes de maig, que es farà demà dimecres, volem dir, se centra en la figura del Charles Baudelaire i la seva cèlebre obra Les flors del mal. Porras destaca la importància d'aquest autor per la seva capacitat de trobar la bellesa en allò decadent i en les parts més fosques de la modernitat, un fet que en el seu moment va resultar altament polèmic i censurat.
7: A partir de diversos poetes expliquem com es construeix aquest cànon i com es destrueix també. I llavors Baudelaire és un dels que precisament el que fa és destruir-lo i llavors a les conferències el que fem és llegir i analitzar alguns poemes per veure com passa això. I la veritat és que ens ho passem molt bé.
0: Les sessions es realitzen a l'Ateneu a les 7 de la tarda i el cicle culminarà el proper 17 de juny. Recordem que demà dimarts, a les 7, a l'Ateneu, tindrà lloc aquesta sessió sobre el poeta Charles Baudelaire. A banda d'aquesta tasca a Rubí, Porres és coneguda també pel seu treball al programa Club Tàndem de 3CAT, guardonat recentment amb el Premi Muriel Casals 2025, i on continua difonent la literatura catalana amb una mirada renovada i accessible per a tots els públics. En aquest sentit, Porres explica que, de nou, ella i la Juliana Canet, la seva companya al podcast, volien donar una visió diferent de la literatura catalana.
7: Vam estar contentes quan vam saber-ho i ens fa il·lusió. Però bueno, més enllà d'això és que realment per nosaltres tenia molt sentit fer aquest programa perquè una part de la nostra feina és aquesta, no? Vull dir, treballar sobre literatura catalana, treballar sobre el nostre patrimoni i d'alguna manera fer-lo créixer i també donar-li una nova mirada, no? Que és el que ens interessa d'aquest programa de Club Tàndem, que és com es pot d'alguna manera llegir d'una altra manera.
0: Porres ha fet aquestes declaracions aquest matí en una entrevista al magazín Rubí al Dia, que ja podeu recuperar en vídeo al nostre web, a radiorubí.cat. I acabarem explicant-vos que l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí organitza aquest divendres 15 de maig una jornada de portes obertes, amb l'objectiu d'apropar la seva oferta educativa a la ciutadania. Ubicat a l'Institut Duc de Montblanc, el centre busca revertir el desconeixement que una part de la població encara té sobre el seu rol dins del seu sistema educatiu. Durant el transcurs de la jornada, el centre ha preparat un seguit d'activitats per tal que els visitants puguin conèixer de primera la metodologia i els recursos de l'Escola Oficial d'Idiomes. Faran dues sessions informatives, una a les 5 de la tarda d'aquest divendres i una segona a 6:45. També faran el que han anomenat tastet d'idiomes, és a dir, sessions d'uns 35 a 40 minuts, on els assistents podran experimentar classes des del nivell inicial fins als nivells A1 o A2. Recordem que en aquests centres, en l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, es pot fer anglès des del nivell A1 fins al C1 i francès fins al nivell B2. Pel que fa al procés d'accés, les persones que no tinguin un certificat oficial hauran de realitzar un test de nivell telemàtic. El període de preinscripció a l'Escola Oficial d'Idiomes pel pròxim curs s'obrirà oficialment del 31 d'agost al 7 de setembre.

Això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dimarts 12 de maig. La programació de la ràdio continua quan són un quart de nou del vespre amb els esports del Sisko Lara García tot seguit. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que ens posem el xandall rubinenc en aquesta l'emissora municipal a quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre, esports al dia, esports rubinencs, en un dimarts en el qual, com és habitual, encara mirem i molt cap al cap de setmana. Un dissabte i diumenge aquests passats que, la veritat, ens van deixar dos dies d'or per a l'esport de la nostra ciutat, ja no només pels èxits, sinó també per tot el que va passar, perquè, per exemple, avui encara ens toca per revisar una d'aquestes grans cites. Començarem parlant d'escacs i de la 22a edició de l'Open Primavera d'Escacs Ciutat de Rubí, organitzada per l'Associació d'Escacs Rubinenca, amb 174 inscripcions, i Cova Solera, la pista de petanca, que es va convertir en un tauler gegant per aquesta cita que va deixar grans moments, sense cap mena de dubtes, per a l'escacs rubinencs. A partir d'aquí, i pel que fa a la resta de programa, doncs el que farem serà la revisió habitual de partits en competició. Per exemple, hem de mirar cap al futbol sala, perquè hem reservat per avui l'Esportiu Rubí, ja que té aquesta nit i a la Llana cita en Copa Catalunya de les noies amb un equip de ni més ni menys que Primera Nacional en semifinals, eh? Partidars de l'Esportiu Rubí, del qual en parlarem també, de la seva cita en Lliga, així com també del conjunt masculí en Tercera Nacional. Programa també per a la Tercera Catalana i els tres equips de la nostra ciutat en futbol masculí, i el voleibol i l'handbol, que també seran protagonistes en aquesta casa. A l'emissora municipal i en aquest dimarts, per a un programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, i comencem parlant d'escacs. Comencem parlant d'una associació d'escacs rubinenca que viu un moment destacat en la seva història, sense cap mena de dubtes. I l'Open Internacional Ciutat de Rubí, aquest Open de primavera que arribava a la 22a edició, confirma aquesta bona salut d'un esport a la nostra ciutat que va en un camí ascendent i que les coses funcionen cada cop de millor manera. Una associació d'escacs rubinenca que organitzava aquesta cita, en la qual va haver-hi la presència de 174 inscrits, és a dir, una presència important, amb fins i tot 35 jugadors d'escacs titulats i 4 d'ells grans mestres. El triomf va ser per a Miguel Muñoz, del Club Badia, amb segona posició per a Judy Solodovichenko, déu-n'hi-do amb el nom d'aquest jugador de Figueres, i la tercera plaça de Carlos Díaz Camallonga, de la Societat Coral Colón de Sabadell. L'Open arriba en un moment dolç per al club de la nostra ciutat, i així també ho reflectia el seu president, un Pedro Alarcón, amb el qual parlàvem en el desenvolupament d'aquest Open el passat diumenge. Escoltem l'entrevista.
2: Doncs sí, la veritat és que és el nostre gran evit de l'any. Aquest any són 174 participants i estem molt contents.
3: 174, hem caigut una mica en respectes d'altres edicions, però és molt poquet, és gairebé insignificatiu.
2: Sí, ha caigut una miqueta, hi ha altres tornejos que fan una mica de competència, i avui juga el Barça, hi ha unes quantes coses, però igualment estem molt contents, una quantitat molt, molt considerable.
3: Què tal el nivell? Explica'm com s'està desenvolupant.
2: El nivell, com cada any, és molt alt. Hi ha 5 o 6 grans mestres, molts mestres internacionals, moltíssims titulats, i serà una dura batalla per aconseguir algun premi avui.
3: Serà un dia, doncs, complicat per guanyar, però també és un dia maco per tothom, perquè aquí suposo que també hi ha molta gent que ve i gaudeix i aprèn, no?
2: Sí, sí. Compte que els escacs, a part dels jugadors, mouen famílies, mouen molta gent, que disfrutem dels escacs, no només jugant, sinó en el nostre ambient, que ho posem molt bé.
3: I això sí, vosaltres ara teniu unes instal·lacions que estan força bé, molt bé, però evidentment que aquest espai és perfecte, no?
2: Sí, sí, aquest espai és perfecte. Les nostres instal·lacions estan molt bé, però clar, estem limitats a uns 70 jugadors, més o menys. Llavors, clar, quan volem fer un event d'aquesta magnitud hem de venir a aquesta vista, que estem molt agraïts a la Petanca i a l'Ajuntament per poder-la fer servir.
1: La veritat és que és un joc espectacular, perquè es desenvolupin, per exemple, doncs, esdeveniments com aquest Open Internacional d'escacs a la nostra ciutat, malgrat que les instal·lacions de les quals parlava el Pedro Alarcón són molt i molt bones per a la pràctica dels escacs a la nostra ciutat, la qual cosa està revertint en aquest creixement i aquest bon moment dels escacs rubinencs, sense cap mena de dubtes.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
4: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Bloc a continuació per al futbol sala amb l'esportiu Rubí femení, que aquesta nit a la Llana rep el Penya Esplugues, equip de la primera nacional, és a dir, de la màxima categoria, en semifinals de Copa Catalunya, és a dir, partit difícil, complicat, però el qual intentaran treure endavant les noies del Jordi Archilla per tal d'estar a la final de Copa Catalunya, a la qual també aspiren, per cert, els nois. Seria una fita importantíssima que tots dos equips es fiquessin en aquestes finals, però vaja, primer hem d'anar part per part i avui hi ha un partit, ara escoltarem el Jordi Archilla que ens ho explica, un partit molt complicat davant d'un equip a més de categoria superior que li posarà les coses difícils, a un esportiu Rubí femení que en clau de Lliga el passat cap de setmana guanyava 2-0 el seu partit davant del Mataró, un conjunt el mataroní que ja ho té tot dit en guany amb la novena plaça sense perill per sota i tampoc sense opcions per dalt, l'esportiu Rubí, que va guanyar, però amb certes dificultats, perquè, clar, són molts partits el que porten a les cames les noies i, malgrat tot, la motivació les va fer-se amb la victòria 2-0, un partit d'aquells lletjos, sense massa ritme, que ja li va anar bé a l'esportiu Rubí que no fos un partit massa mogut per tal de poder sumar els 3 punts, mantenir la tercera plaça i mirar de tenir-la l'última jornada. Hauran de guanyar, perquè l'Entre Ríos està només un punt de distància, ja no aspiren les nostres a la segona plaça perquè el Linyola està fora de l'abast de l'equip que entrena el Jordi Archilla, amb qui parlàvem al final del 2-0 davant del Mataró i ens explicava tot plegat això que escoltem.
5: Al final hem d'economitzar esforços perquè abans t'ho deia, no? que amb aquests dos partits de la setmana que ve farem 40 partits i les cames pesen, ho estem notant i bueno, hem tingut sort que avui no ens han vingut a pressionar molt, ha sigut un partit amb un ritme una mica lent, però era una mica el que ens interessava, no? O sigui que en aquest sentit bé, portaria 0, hem guanyat 2-0 i bueno, depenem de nosaltres per ser terceres, no?
3: Són elles les que no han pressionat o heu sabut vosaltres portar el partit a on volíeu?
5: Bueno, jo crec que ja des d'un principi no han vingut a pressionar, no? Jo crec que han vingut a tancar-se darrere, molt darrere, però crec que avui hem estat bé en pilota, en circulació, mentre ens han donat les cames, i després, doncs, aquests partits és important la pilota aturada, no? Hem fet un gol de córner, un de falta, i també és important, no?
3: Et pregunto sobre la setmana que ve, per tancar, però vull parlar d'altres coses amb tu per començar. Quin últim partit de Lliga, no? Regular, més maco? Jo crec que és una prova, no?, per el que ens vindrà després.
5: Sí, sí, jugarem contra Saragossa, crec que contra el campió, encara queden dues jornades, però s'ha de jugar, i si guanyen avui són campiones, si no s'ho jugaran contra nosaltres, o sigui que serà una bona prova per preparar els play-offs que aniran dues setmanes després i sí, si és una setmana amb Penya i Saragossa, ens posaran a prova.
3: Perquè, evidentment, que tot això que en dèiem de tant de temps, tal, 40 partits, és per les coses que fem bé, però són molts partits. Venim d'una setmana de Copa Catalunya, no s'acaba encara perquè dimarts tenim una altra cita.
5: Sí, no podem respirar massa, no, en aquest sentit. Crec que hem tingut molts partits, molts seguits, i bueno, potser suposo que és la conseqüència de fer-ho bé, no? Que estàs viu a tots els jocs, però també és una mica complicat de gestionar i veurem què fem, no?
3: De totes maneres, millor així que no pas no tenir bons resultats, no?
5: Sí, òbviament, al final és el que et dic, és conseqüència de fer-ho bé, no? I estem vius a totes les competicions, arribem fins al final i, bueno, doncs crec que hem d'estar contents i molt contents per les noies, per la feina que estan fent. No?
1: És que estan fent molt bon treball a les files de l'Esportiu Rubí en una nova temporada, a veure si amb el premi final de l'ascens i amb aquesta Copa Catalunya que disputen en el dia d'avui. La del cap de

0: 39 per a les Glòries i César Augusta. 38 Mataró, Sabadell Femení, 35, 32 Urbina. I amb 31 l'Aix l'Hospitalet, 28 per al Castelló, Hispània Txecla, 27 i Caldes, 21. Tanca l'Avenida Aragón amb només 4 punts.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
0: I el conjunt masculí, el passat cap de setmana, que també tenia, diguem-ne, una setmana mogudeta, en el seu cas, en clau només de Lliga, la tercera nacional, que guanyava la seva cita, Toni.
2: L'esportiu Rubí masculí va derrotar el Mataró B5-2 en un partit que va tenir dues cares molt diferenciades. L'equip arribava amb poc marge de preparació després de l'exigent empat d'aquest dijous passat a la pista de l'Escola Pia Sabadell. Això es va notar els primers minuts. La primera part va ser incòmoda per als rubinencs. El conjunt va trigar a trobar el seu ritme habitual, li va costar generar continuïtat en el joc. El Rubí va aconseguir avançar-se aprofitant una transició ràpida, una de les seves armes més reconeixibles aquesta temporada, però una errada en la sortida de pilota va permetre al Mataró empatar abans del descans, mantenint el partit totalment obert. A la represa el guió va canviar, el Rubí va fer un pas endavant en intensitat, va recuperar aquella eficiència que l'ha caracteritzat en les últimes jornades. Els gols van anar caient de manera progressiva, reflectint aquesta millora col·lectiva i el domini rubinenc en el tram final. Amb aquest triomf, l'esportiu Rubí reforça la seva tercera posició, 56 punts, en una temporada on només ha perdut un partit a la Llana, el primer del curs, i on ha construït una de les millors dinàmiques com a local de la categoria. L'equip ja pensa en el pròxim desplaçament a Cerdanyola abans d'afrontar els quarts de final de Copa Catalunya, un dels grans objectius d'aquest final de temporada.
0: La resta de la jornada número 28 en aquest grup 1 de la tercera nacional del futbol sala masculí es completava amb aquests resultats. Montsant 3, Escola Pia Sabadell 4, Espanyol 0, Ripollet 8, Olímpic Floresta 4, Ciutat de Mataró 0, Arenys de Munt 3, La Unió 4, Prosperitat 8, Cerdanyola 4, Pineda 6, Sant Joan de Vilassar 5 i Caldes 5, Castellà 3. El líder Ripollet, 71 punts pel 69 del conjunt de la Unió. L'esportiu Rubí amb 56 es queda amb la tercera plaça i amb 51 a 5 ja de distància l'Olímpic Floresta. 49 punts suma el Prosperitat i amb 44 trobem el Castellà pels 39 del Ciutat de Mataró. 35 punts per l'Arenys de Munt, Escola Pia Sabadell i 34 i Montsant 32. Sant Joan de Vilassar 30, Mataró 29, igual que Alcaldes en descens. I amb 25 trobem el Pineda. Cerdanyola 21 i l'Espanyol tanca amb 2 punts.
3: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Vinga, som-hi ara ja amb la tercera catalana. Anem cap al futbol de la nostra ciutat i en categoria masculina, en presència de tres equips, un d'ells, el grup 7, i una gran campanya la que està realitzant l'Olímpic de Can Fatjó B. El filial del conjunt de Can Fatjó que guanyava a Terrassa i davant de l'Escola Pia 1-3 en la 29a jornada de competició per continuar doncs, en aquesta quarta plaça i ja tenir-la de manera matemàtica. De fet, passi i el que passi en l'última jornada, d'aquí no es mourà. I és que ni per sobre pot agafar a la penya blaugrana Castellbisbal el tercer, perquè tot i que té 3 punts de distància, la Baraix el té desfavorable, tampoc pot fer res la romànica per agafar el conjunt que entrena el Fran Moreno. Tot després d'una jornada davant d'un rival que, com ells, no jugava res. L'Escola Pia Terrassa, equip que ja ha perdut la categoria, és a dir, que l'any que ve jugarà a la quarta catalana i que, doncs, està deixant-se anar en aquesta recta final de la temporada. L'Olímpic de Can Fatjó, que el que està aprofitant és per mirar de provar cosetes, per donar minuts, perquè juguin fins i tot juvenils. Un va fer un gol dels 3 que va aconseguir el conjunt rubinenc. En definitiva, començar Fran Moreno a pensar en la pròxima temporada de nou en aquesta tercera catalana, després de 2 campanyes en aquesta categoria molt bones del filial de l'Olímpic de Can Fatjó. Victòria, doncs, clara, contundent i que ja tanca de manera definitiva la temporada.

0: La pròxima jornada serà l'última d'un olímpic de Can Fatjó que s'acomiadarà a casa i davant de la Romànica, que és el seu perseguidor, però encara que guanyés l'equip de Barberà, doncs no superaria a l'olímpic en aquesta quarta posició de la taula. Ara revisem com queda tota ella. Abans, però, anem a saber els altres resultats de la 29a jornada. Grup 7, tercera catalana.
1: Penya Deportiva Pajaril, 4. Can Rull, Rómulo Tronchoni, 3. Escola de Futbol Base Ripollet, 4. Associació Esportiu Futbol Base Palau, 0, Sabadellenca B, 2, Badia del Vallès, 1, Camp Parellada, 2, Planadeu Roureda, 2, Maurina Gara, 4, Sabadell Nord, 3, La Romànica, 5, Llorençà, 0, i Penya Blaugrana Castellbisbal, 2, Sant Juan Atlético de Montcada, B, 1.
0: Doncs 59 punts per al Planadeu Roureda, que és qui lidera la taula i encara necessita puntuar l'última jornada si no vol que el superi un Camp Parellada, que en la segona plaça amb 57 punts té, doncs, assegurada la promoció d'ascens, però encara opta a l'ascens directe. Penya Blaugrana Castellbisbal no es mourà de la tercera plaça, 52 punts, i amb 49 es quedarà amb la quarta, l'Olímpic de Can Fatjó B. 45 punts per a la Romànica, i amb 43 trobem el Sabadell Nord i el Can Rull, Rómulo Tronchoni. 40 punts per a Ripollet i Maurina Egara, i amb 39 el Badia del Vallès. Penya Deportivo Pajaril, 38 punts, i Associació de Futbol Base Palau, 37 punts. En descens, Sabadellenca B, 30, 28 Llorençà, 25 Escola Pia Terrassa, i amb 22 tanca el Sant Juan Atlético de Montcada B.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I anem cap al grup 12. Aquí hi ha dues cites d'equips de la nostra ciutat, amb el primer d'ells, que és el conjunt de la penya blaugrana Ramon Llorenç, mentre que l'altre és el Rubí B, un filial de la Unió Esportiva Rubí que està lluitant per la permanència. I ens expliquem. De moment, el descens directe ja està eludit. El motiu? Doncs perquè la Farga, que és el primer que baixa, segur, 25 punts, està a 6 de distància del Rubí B, la qual cosa vol dir que amb 3 en joc ja no els podran agafar. Per tant, en aquest sentit, una primera feina feta. Després està a mirar d'evitar la posició 12. Aquesta és la del possible descens, en funció de si hi ha descensos no compensats. Els pitjors equips són els que cauen aquí. Les variabilitats són moltíssimes. És molt difícil saber, hores d'ara, quins equips perdran la categoria, perquè depèn que hi hagi descensos no compensats, l'ajust en els diversos grups de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, en definitiva, que són molts factors, els quals, si acabes en la posició 11, te'ls estalvies. Que això és el que vol la Unió Esportiva Rubí B en l'última jornada. 31 punts pels nostres, pels 31 del Sant Vicenç dels Horts B. És a dir, ara mateix, un 100 a plaça per al seu rival, els nostres, que en l'última jornada el Rubí B visitarà el Castellbisbal, el Sant Vicenç dels Horts B, que jugarà a casa davant de l'Incresa Atlético. No s'hi juga res, l'Incresa Atlético. Ara en parlarem d'aquest partit, perquè el va jugar contra la penya blaugrana Ramon Llorenç el passat cap de setmana, i va ser un espectacle perquè ningú tenia res en joc. Això serà una vessant negativa de cara a l'última jornada per al Rubí B, ja que el seu rival té força opcions de fer-se amb la victòria. Els nostres han de guanyar i mirar, doncs, per lo seu, i són 3 punts que també poden comptar, a posteriori, i així que poden ser importants en aquesta última cita. Tot després de perdre el passat diumenge i a casa 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca, un filial de la Unió Esportiva Rubí que va tornar a patir els propis errors. I és que control de joc, arribades, però a la primera meitat 0-2 gràcies a dues errades, diguem-ne, de joventut de l'equip. D'aquesta manera es complicava molt el partit, tot i reaccionar la segona meitat amb l'1-3 que es liquidava la cita, amb aquesta sensació que el seu rival va guanyar perquè era més veterà i va saber millor fer les coses, sense controlar el partit, però jugant amb verticalitat, que es va fer amb la victòria al terreny de joc, al municipal de Can Rosés, de la Unió Esportiva Rubí B. En definitiva, que cal continuar treballant per part del conjunt de la nostra ciutat de cara a pròximes jornades i pel que fa aquest grup 12 de la tercera catalana.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Del qual en continuem parlant, en aquest cas, ara en clau d'un equip que no jugava res, amb un altre que tampoc, i això va donar, Toni, de sí, perquè va ser un espectacle de gols el que es va veure en el partit entre Penya Blaugrana, Ramon Llorenç i la seva visita a l'Incresa Atlético.
1: La Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, va viure una jornada boja al camp de l'Incresa Atlético, on va acabar cedint per 7-4 en un partit en el que cap dels dos equips no jugaven res i marcat per les concessions defensives. Amb aquesta derrota, la Penya cau fins a la desena posició del grup 12, 37 punts, amb la permanència matemàticament assegurada, recordem, gràcies al coixí acumulat en les setmanes anteriors. L'equip havia arribat a la jornada 29 amb marge suficient després d'obtenir bons resultats en els partits directes contra rivals de la zona baixa. Pel que fa al calendari, a la Penya li resta una última jornada per tancar la temporada, buscarà retrobar-se amb la victòria, acabar amb bones sensacions, aquest curs marcat per la irregularitat, però també per bons moments de bon futbol. Els blaugranes afrontaran aquest darrer duel rebent a un rival de la zona alta, l'Abrera segon, però sense pressió classificatòria i amb la voluntat d'acabar amb una victòria de prestigi.
0: Doncs vinga, Toni, que només ens resta ara ja conèixer la resta dels resultats. 29a jornada, grup 12, tercera catalana.
1: Molins de Rei, 7, La Palma de Cervelló, 0, Penya Unió Deportiva Màlaga, 2, Mirasol Baco Unió, 1, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts, 5, Juan 23, 2, Abrera, 2, Vista Alegre, B, 0, Marianao Poblet, B, 2, Castellbisbal, 3, i La Farga, 2, Sant Vicenç dels Horts, B, 3.
0: 69 punts per a l'equip de segona catalana ja, Molins de Rei, Abrera, 65, equip que disputarà la promoció d'ascens, i el Sant Andreu de la Barca, que encara té possibilitats, amb 58 punts a la tercera plaça. 56, Penya Unió Deportiva Màlaga. El tercer, hi ha alguns que sí i d'altres que no, perquè és en funció dels punts que sumen, eh? Ho maticem per si algú li crea algun dubte. Dèiem que Penya Unió Deportiva Màlaga, 56 punts, quarta plaça. Sant Vicenç dels Horts, la Penya Barcelonista, 50 punts, cinquena. Joan 23, 48 i 47 per Marianao Poblet. Bé, Mirasol Baco Unió suma 41 punts pels 40 del Castellbisbal i amb 37 punts no es mourà d'aquí Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, desena plaça, onzena. Sant Vicenç dels Horts, bé, 31 punts mateixos del que dèiem abans del Rubí, bé, amb 31 també, lluitant per sortir de la posició 12, i en descens perduda a la categoria, 25 punts per a la Farga Incresa Atlético. Vista Alegre suma 21 i es queda tancant la taula la Palma de Cervelló amb 15.
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
0: I som-hi ara amb l'handbol, dient que ja s'ha fet la presentació oficial del Michael Núñez. Qui serà el nou director esportiu de l'entitat? Vol marcar un nou camí ben clar, tant per a l'handbol de la secció del Juventud 25 de setembre com per a l'handbol de la nostra ciutat, intentant fer bona feina també amb els maristes. Michael Núñez, el qual coneixerem en breu en aquesta casa, a Ràdio Rubí, que ja ha estat presentat, i pel que fa a la competició, encara amb Sociana Zuache com a entrenador, Michael Núñez es farà càrrec la pròxima temporada del primer equip. El conjunt rubinenc que tancava una nova jornada, i aquesta amb derrota al terreny de joc o a la pista del conjunt del Sant Andreu. Bé, parlàvem abans del partit de la Penya Blaugrana, Ramon Llorenç i l'Incresa. Ningú es jugava res i això va ser una bogeria de gols, amb 11 en total en futbol. Doncs en handbol, atenció a aquest resultat entre un 20 que s'ubica en la setena plaça i que, per tant, doncs ja no es juga res en aquest tram final de temporada, resta només una jornada, 31 punts, i un Sant Andreu B que, de la seva banda, també ocupa la zona mitja baixa de la taula, però sense res en joc. Atenció al marcador. 44 a 37, és a dir, un total de 81 gols entre els dos equips. Una veritable bestialitat, eh? La veritat és que va ser un d'aquells partits bojos, sense cap mena de dubtes, el que es va disputar al terreny de joc del Sant Andreu. Bé, en contra d'aquells, jo crec que més aviat es pot considerar que va ser una festa que no pas qualsevol altra cosa, perquè els dos equips no tenien res en joc, s'ho van passar bé, van córrer una estoneta, van tenir minuts tots els jugadors, i en definitiva va ser un dia d'aquells per gaudir en el món de l'handbol, amb aquest doncs, partit que acabava amb derrota l'equip de la nostra ciutat, que es manté a la zona mitja de la classificació i que ara ja, a falta d'una jornada, no podrà agafar el sisè, perquè amb 34 estarà a 3 de distància al Molins. Ara revisem com queda la taula abans, però, Toni, anem a conèixer la resta dels resultats. Jornada 29a, penúltima, en la primera fase, i el grup B de competició de la segona catalana del vol masculí, es van donar també aquests resultats.
1: La Salle Montcada C, 35, Ribes B, 35, Molins, 32, Gavà B, 32, Vendrell, 19, Egara Sènior B, 22, Sant Llorenç B, 33, Terrassa B, 31, Sant Joan Despí C, 39, Cooperativa Sant Boi C, 33, Andorra, 36, Claret Gràcia, 31, i Sant Martí Adrianenc C, 49, Tortosa, 29.
0: Amb Volga va líder, 43 punts mateixos que el Ribas, mentre que Andorra suma 39 i 38 per la Salle Montcada, Egara 34 mateixos que Molins, i es queda amb 31 punts al 20, igual que el Tortosa, en aquesta zona mitja de la classificació d'una taula que, recordin, per sota ja han perdut categoria, tant el Terrassa com el conjunt del Cooperativa de Sant Boi.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: I anem ara, Toni, amb les cites del voleibol, amb un final ja de Lliga i un altre que encara té dues cites per endavant importants pel que fa al Club Vòlei Rubí.
1: El Vòlei Rubí va protagonitzar una jornada amb dues realitats oposades en aquesta recta final de la segona fase. Els nois d'Anthony Chacón, que havien encadenat una fase irregular amb 5 victòries, 5 derrotes, van caure 3-1 a la pista del Sant Martí, atenció, cué del grup. El Rubí, que havia mostrat bons moments contra rivals de la part alta, no va poder mantenir el ritme, va cedir en el partit que tanca la seva participació en aquesta fase. Amb aquesta derrota, el conjunt masculí es queda sense opcions de disputar la promoció d'ascens, ja que només el primer, el Vilassar, puja directament i el segon, el Roquetes, disputarà la promoció contra un equip de segona catalana. Per tant, els nois del Vòlei Rubí es queden tercers, 14 punts, i donen per acabada aquesta fase regular. La cara positiva de la jornada va arribar amb el Vòlei Rubí femení, que jugava bona part de les seves opcions de permanència. Les rubinenques van superar amb autoritat el Canet 0-3, que són coers, en un partit que van dominar de principi a fi i que confirma la seva bona línia de les últimes setmanes. La victòria, combinada amb els resultats de la resta de rivals directes, permet a les de Lino Salamanca pujar fins a la quarta posició amb 21 punts, una plaça que a hores d'ara les manté fora de la promoció de permanència. La dinàmica recent, a més, és positiva, enllaçant dues victòries. Amb dues jornades encara per disputar, el Vòlei Rubí femení depèn d'ell mateix per assegurar la salvació directa.
2: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
0: Vinga, tu, que marxem ja. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Siscolar García.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Quan seiem a la taula de qualsevol bar o de qualsevol restaurant, emetem normalment un judici ràpid. Ens agrada o no ens agrada? Repetiríem o no hi tornaríem mai més? Tots i totes ens convertim en un parell de mossegades en jurats gastronòmics. Però darrere de cada plat hi ha moltes més coses de les que la majoria dels mortals sabem valorar. Hi ha hores de cuina, de proves, de producte, escollit amb cura, d'equips també que treballen per tal que tot ens arribi a taula com ha d'arribar. I hi ha intangibles que no sempre sabem valorar prou. L'hospitalitat, l'atenció, la manera com un bar o un restaurant ens fa sentir benvinguts i benvingudes. Perquè la restauració no és només allò que arriba al plat, és també l'ambient, la conversa, la mirada còmplice i la capacitat de convertir un vespre de dijous qualsevol en un moment especial. Aquest dijous, l'equip del primer, segon i postres es va estrenar com a jurat especialitzat de la primavera de tapes i vam gaudir molt. I també vam passar una mica malament, perquè aquí som nosaltres per jutjar absolutament res. Sigui com sigui, ho vam enregistrar. Així que si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres estrena el joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Comencem, com sempre, saludant el xef del programa, Blai Ferran. Què tal? Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, estupendo. Sí, sí, sí. Bé, i el dijous passat estava millor,
0: Ho vam passar bé?
1: Sí, ho vam passar molt bé.
0: Vas patir una mica en algun moment?
1: Jo vaig patir bastant perquè arriba moments que no saps com ni què puntuar. I això, vulguis que no, et fa patir una mica. El que sí ets a dir és que Rubí, pues, Déu-n'hi-do el nivell que tenim. A vegades anem una mica enganyats, que Rubí no saps on anar a menjar. Home, vam provar 10 espais i podem dir, pues, que a nivell, amb diferents modalitats, diferents especialitats, però que tenim llocs per anar.
0: Va fer goig la nit.
1: Molt, molt.
0: Nosaltres vam acabar com vam acabar, ho
1: sí,
0: veureu.
1: Sí, no, això és una altra història. Ara ho veureu en el vídeo, sí.
0: Però va fer goig. I a la Marta Castany, també la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Moltes ganes de tornar a ser aquí.
0: Tu ja ho has vist, oi?
2: Sí.
0: I què?
2: Bé.
0: Un titular. Bé. Un titular, què diries?
2: Un titular. Ostres.
0: Un ganxo, allò, perquè es quedin a mirar-ho, la gent.
2: Una primavera d'etapes expectant.
0: Expectant, anem a mirar.
2: Sí.
0: Perquè ha quedat així
1: perfecte,
0: com...
1: Perfecte.
0: Sí,
2: Sí.
0: Mira, avui també hi ha el Jordi Rusterazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, bona tarda. Què tal?
0: El Jordi ve a parlar-nos de cava, de denominació d'origen cava de fora de Catalunya. Ves, això és el que farem després de...
3: Correcte.
0: Sí? Però ja que ets aquí...
3: Sí.
0: Ara veurem 10 tapes. Sí? Pensa a veure amb què les podríem maridar.
3: Ah, perfecte.
0: A mesura que les vas veient. És atraco, m'ha normat això, perquè amb el Jordi i jo no havíem parlat d'això, no estava previst que vingués d'hora, però ja que ets aquí...
3: Sí, no hi ha
1: Donem-li feina.
0: No hi ha sí? No hi ha problema, que no?
3: Amb cava.
0: Amb cava i acabem.
3: Ja està.
0: Que això enganxa amb tot,
3: Totes amb cava.
0: Molt bé. Marta, presenta'ns això, va.
2: Bé, doncs, veu anar a fer un recorregut a 10 restaurants locals i jo em vaig fixar una mica amb les diferents tapes. La veritat que va haver algunes que em van deixar una mica intrigades i amb ganes de tastar-les.
0: Molt bé, així m'agrada. Així m'agrada.
2: I no, també el vídeo m'ha fet gràcia com heu anat de restaurant a restaurant i com heu anat enfocant, que us anàvem trobant amb les mateixes persones, també. I això.
0: Vam tenir dues patrocinadores. No sé si has vist que hi ha dues senyores.
2: Sí, la
0: Marta i la Núria.
2: No me'n recordo.
0: Ara no recordo el nom.
1: No recordo, tampoc.
2: Sí, que us les anàveu trobant.
0: Que ens les vam anar trobant durant tota la ruta.
2: I també ens donen l'opinió.
0: També.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, ho veiem i després ho comentem.
1: Vinga, va.
0: Si us sembla.
2: Sí.
0: Sí? Doncs això és el que va donar la primera nit de jurat especialitzat del primer, segon i postres a la primavera de tapes. És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta de tapes. Rubí estrenar aquesta primavera de tapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 tapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer, segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors tapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 tapes. Potser no calia, però aquí el primer, segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat. Mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar. Portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs, la cosa s'infla una miqueta. I el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors tapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera de tapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi.
4: Esport.
1: Pues estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista. Mireu, veus? Aquí. On farem totes les valoracions al jurat? Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
4: Ja ens ha arribat la tapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat tres ous perquè som tres persones, tres del jurat, que només hi van dos.
0: Sí, l'altre deixes aquí al mig. Genial. Gràcies. Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba. Ens proposen aquest brioche de còctel de marisc. Anem a fer un brindis? O què? El primer del dia? Sí? Va.
4: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
4: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
4: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
4: Marta.
0: Marta, què tal?
4: Molt bona.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
4: Doncs pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No, vale. A les tapes.
0: Sí?
4: Sí.
0: Molt bé, estupendo. És que nosaltres som jurat.
4: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
4: Ah, doncs mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda. Sí. Aquesta, quina nota li posaries?
4: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8? Un 8, sí, molt bé. Tu com et dius?
5: Núria.
0: Núria, què tal la tapa?
5: Bé, molt bé, sí.
0: Sí?
5: És la primera que fem, vull dir que no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
5: Bueno, jo un 8, potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: Un 6 i mig, deixem-ho. Un BL, un BL. Va, l'anem a tastar i a veure què.
1: Som tots?
0: Dale,
1: vinga. Xaca, xic.
0: A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
4: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
4: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
4: pues molt bé, molt interessant. Sí, sí.
0: Quina pinta té això?
4: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
6: Acabem de venir del Gall.
0: Ahà.
4: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i el quin és l'altre? A l'artesana. El Gall, molt bo.
0: Sí?
4: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
4: Sí.
0: Sí, ho sé.
4: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al Gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'hostal del Gall. Clar. Des de que el lidera el xef Robert Soria, l'hostal del Gall ha guanyat les últimes dues rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
7: Esperem que pinti igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
7: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que teníem aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim. Molt bé, molt bé. La veritat és que sí. Portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí.
0: Sí? Xili,
1: hem preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones. No direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili,
4: digue'm.
0: Xili. Contenta?
4: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes, perquè aquí trobem tres locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els tres objectius que es planteja el jurat ara.
4: D'on ets, Pime?
8: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
4: los después fines de semana.
8: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa de la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
4: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem? Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
9: Acabo d'arribar.
0: Que es veu, que es veu que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
4: No, és el president.
0: Boníssim. Oi que ho fa la tapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
10: Jordi.
0: Jordi, què tal?
10: Boníssima.
0: Sí?
10: Sí.
0: Me la recomanes?
10: I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat.
10: Ah,
0: especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
10: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
10: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
10: Boníssima, també.
0: També,
10: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
10: Sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa amb chutney de mango,
11: mango i
0: tàrtar de llagostins. En aquests moments són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens en queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí, tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
12: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
12: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents d'aquesta ruta.
0: Però tu n'has tastat alguna?
12: Un parell.
0: I què?
12: Molt bé, molt bé. La mostra és molt significativa i molt positiva. Estem a un nivell.
0: Al nivell, i és només la primera nit. Ens en queden 2. La següent és la del Laró, Cafè Restaurant. Anem a tastar la proposta del Laró. Vinga, dale. Va.
13: És molt gran.
0: Oh, és molt gran, mossega. Acabem a la Sushiteca i seran 10 de 10.
4: Mira que maca.
0: La troba preciosa, aquesta. Objectiu aconseguit. Va, som-hi.

0: benestar no m'ho tinguin en compte, saps? Vull dir, van així. És que no es pot dir una altra cosa, van així. Què?
1: Que va anar molt bé, va anar molt bé.
0: Sí. No sé, d'especialitzats de què, nosaltres, saps què vull dir? Però ens ho vam passar molt bé, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, i hi havia tapes que estaven molt bones, i ja està, i no podem dir res més, perquè no, això queda en la intimitat de la deliberació. Eh? A tu què t'ha semblat, Marta? Com ho has vist?
2: Bé, molt bé. Sí que és veritat que m'ha fet molta gràcia la part del final, que crec que ja estàveu farts de tapes, que no podíeu més.
0: No podia més.
2: Però, clar, la meva pregunta és, us demanau una tapa per cadascun dels tres o al final veu compartir?
0: La veritat, no, vols? La veritat sí. És. Depèn de fins a quin punt ens venia de gust la tapa en si.
2: D'acord.
0: No? O sigui, per exemple, sabies que a l'artesana n'hi ha tres, que sí, que m'hem demanat un, perquè hem pensat, bueno, això és un salmorejo, això passa lleuger, no? Això passa més ràpid. Els ous estrellats de l'esport, vaig pensar, clar, si demanem uns ous estrellats, un per cadú, la primera etapa, no arribem a la cinquena. Sí? Llavors vam haver de dosificar. I en funció dels gustos també i les fílies de cadascú, vam anar decidint.
3: Vam anar fent el joc.
2: Sí.
0: El que no vam fer és demanar cervesa tots cada vegada, encara que ho sembli, però tu no ho vam fer.
2: Home, si no haguéssiu acabat...
0: Per això, hagués costat més de vocalitzar al final. Al final no.
2: No, se't veia bé, Mariona.
0: Sí?
3: Sí.
0: Gràcies, Marta. Està bé, ja està. D'aquestes que hem tastat, tu quines diries que ens han agradat més?
2: A veure, sí que és veritat que jo crec que amb la primera, la dels ous estrellats, veu començar com molt potents perquè era una tapa molt consistent. Jo crec que aquesta sí que realment us va agradar perquè al final és un plat que agrada a tothom generalment.
0: Què pot anar malament en uns ous estrellats?
2: Exacte, clar, també s'han de saber fer. Però si al final el restaurant ha triat fer aquest plat, és perquè segurament és un plat que se li dona bé fer, no? Penso.
0: Per tant, deu ser bo, no?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Amb què el podries maridar, Jordi?
4: A veure, jo he vist la majoria de tapes eren ben bé de primavera, eren més fresques que no...
0: Aquestes eren els ous estrellats, eren patates fregides, pernil i ou ferrat.
4: Mira, jo faria amb un vi rosat del Priorat, d'aquests rosats que estan fent ara una mica, diguem-ne, més moderns, que no són tan pesats, i que tenen el seu color, però no arriben aquells... rosats provençals que tenen a la pell de ceba, no? Llavors, que és una mica contundent, però no gaire. Estem aquí per no tapar gaire el
0: gust,
4: el plat.
0: Molt.
4: Sí.
0: Això vam fer a l'esport. Al barri vam fer aquell...
2: El brioix. Sí. Jo crec que tenia molt bon emplatat. Pel
0: certament.
2: Que he vist el vídeo.
0: Certament.
2: I a mi el marisc m'agrada molt, llavors jo crec que...
0: Palante també, no?
2: Sí.
0: Palante també. Molt bé. El brioix aquest, perdona, Jordi.
4: Què portava el brioix?
0: El brioix era com un salpicot de marisc.
3: Sí, com un salpicot de marisc, maionesa... Sí,
0: salsa rosa, i anava com...
4: Doncs li aniria molt bé un vi amb acidesa, un xacolí. Per exemple, un xacolí de Guetària.
3: Oh.
4: Li donaria aquest toc, aquest canvi, no? el que li falta, una miqueta. I potenciaria el sabor de la resta d'ingredients.
0: Molt bé. Els restauradors ja s'ho estan apuntant per l'any que ve.
3: Sí,
0: això,
3: sí.
0: Ja s'ho estan apuntant per l'any que ve.
3: L'any que ve no hi haurà cervesa.
0: No, exacte. No. S'han vist marques perquè patrocina. La marca que s'ha vist és perquè patrocina, no és perquè... Bueno. El tàrtar d'Espatec.
2: Amb aquesta m'heu fet molta enveja. La veritat, és que a mi m'agraden molt tots els tàrtars, llavors el fet que sigui de fuet, que mai ho havia vist tampoc, i crec que és una idea molt innovadora, m'he quedat amb ganes de tastar-la, aquesta sobretot. Sí, sí.
0: Aquesta que es veu al vídeo, que jo dic, això és bo, això és bo, i es veu, i és cert que la idea és ràpida i sobretot és molt eficient. Clar, en una ruta de tapes has de tenir una cosa que hagis de poder servir, emplatar i treure tan ràpid com sigui possible. Llavors tenir el tàrtar allà emmagatzemat i anar-lo traient és relativament senzill. Això és molt eficient. Amb aquests tàrtars, en general, amb el de fuet, com amb el de vedella o amb altres carns, amb què els maridem, Jordi?
4: Aquest de fuet... aniríem amb un vi negre, Però tampoc que no fos un vi gaire, diguem-ne, superexpressiu ni potent. Un vi, per exemple, de la Conca de Barberà, Trapat, varietat Trapat, que té la pell molt primeta, llavors té color, però no acaba de ser un vi superpotent. No. Llavors, amb aquesta mena de barreja funcionaria bé. Carns ja més, una mica més a vedelles i tal, també, però igual li donaria un toc una miqueta més... No sé, un vi una miqueta més potent.
0: Una mica més potent. Mica més
4: sí, però amb el fuet, fantàstic.
0: El Trapat apuntat pel fuet, eh?
4: Fantàstic.
0: Meravellós. De la Tapadera hem anat a la barra Sant Roc.
1: Sí.
0: Sí? Aquí ens trobem les estrelles del realment d'aquest vídeo, que són la Marta i la Núria.
1: Ens anàvem perseguint.
0: Que ens anàvem perseguint a mesura que anàvem avançant. I hi ha un moment a la guitarra que també ens saluden.
1: També ens saluden, eh? Sí. Hola!
0: Sí. Que hi arriba un moment que ja diu, no me pregunti res
1: més. A on aneu ara, que no hi anirem nosaltres?
0: No,
1: sí.
0: No, res. Això era una torrada, era maionesa o formatge, al fons?
1: Si era formatge, era molt suau. Jo penso que era una maionesa.
0: Un pesto i sí, un tomaquet. Amb això...
4: A veure, podríem fer un ancestral de Parellada, de Tarragona, i blanc, evidentment blanc.
0: Blanc.
4: I funcionaria molt bé. La bombolla ens acabaria d'aixugar aquest de formatge, aquestes coses, aquest greix.
0: Aquest greix, eh?
4: Sí, sí. Penso que sí.
1: Vale.
0: I d'aquí ja n'hem anat? El gall, Marta, vam anar?
2: Sí, sí, el gall.
0: El gall se'n veu menjar. El gall jo vaig tenir problemes de deglució, evident, tot i l'entrenament. Vaig tenir un problema amb el piquillo, saps? Era un sí, moment sí, que dius, això cau. Com és possible que caigui això? Tot i així, era bo.
1: Molt bo.
0: Era bo.
1: Sí. Què hi posaries, eh?
0: Era un piquillo farcit de carn.
1: Farcit de carn. Farcit de carn. Com una bolognesa sí, ben concentrada.
4: Llavors aquí podríem canviar, podríem fer coses diferents. Igual ens aniríem per fer una mica, per arriscar una mica. Aniríem amb un vi negre, faríem, per exemple, un vi de la Deo Bages, un mandó, que també torna a ser un vi negre que no té una pell gruixuda, llavors que no dona tanta extracció i funcionaria força bé. Perquè amb la carn i també l'acidesa que té el pebrot, tot això, sí, podria maridar bé.
1: Vale.
4: I ho farem amb negre.
1: Un negre del Bages.
4: Sí, segurament gairebé tothom diria, no? Farem un vi blanc.
1: No.
4: Això de vi negre a la carn, vi blanc al peix... Hem d'acabar amb això.
1: Digues que
0: sí,
1: això
0: des del dia 1 que dius, això ho hem d'acabar, Mariona.
4: Sí.
1: Això molt bé, no molt bé, molt bé. Ho canviarem. Què més?
0: Després vam fer
2: la madriguera.
1: Madriguera.
0: La madriguera, que eren patates al caliu amb allioli i reducció de cervesa artesana. Mm-hmm. Que això sí que anava bé amb cervesa artesana.
4: Aviam.
0: Jo,
1: ui.
2: Ha fallat aquí.
1: Ui.
4: No us he vist beure ni tan sols una copa de vi. Només cervesa.
1: Però em vam tastar, eh?
0: A veure.
1: Què passa? Sí,
4: llavors, explica'm. Malament.
0: A veure,
4: molt malament. No em convideu en programes on no tasteu vi. Sisplau.
0: A veure.
1: El pròxim dia gravarem el vi, també.
0: Mira, hi ha un tema logístic, també, aquí, eh? O sigui, hi ha un tema de supervivència. Clar, d'entrada penses, el vi no pujarà com més al cap, anem a cervesa, què tal? Després, vam barrejar molt. Després de les... Vam fer cervesa.
4: És complicat.
0: Vam fer cervesa. Sí. També vam fer vins negres i també vam fer vi blanc.
4: Perfecte.
1: I molta aigua.
4: I molta aigua, sobretot.
0: Sobretot, el que més vam fer va ser aigua.
4: És el més important.
0: Per què?
4: És el més important, l'aigua. Sí, senyor.
0: Crec concretament que en els piquillos ens vam passar el vi.

0: tampoc no hi ha cobert. O sigui, la vaixella és compostable i el got també. Llavors, la idea és que tu entris al restaurant, agafis allò i, a ser possible, te'n vagis com més ràpidament possible, el més ràpid possible.
1: Perfecte.
0: Pensa que hi ha restaurants que en venen 800 cada dijous de tapa.
2: Tàntiques barbaritats.
0: No, si ens quedéssim allà tots...
1: Impressionant.
0: No sortiria.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors la cosa va anar d'anar ràpid. Però la Madriguera, concretament, que és un local de cervesa artesana, clar, aquí per tocava.
1: Perdonats.
0: Ens ho perdones?
2: Sí, t'ha perdonat? Sí. Gràcies, Jordi.
0: D'aquí vam anar a la guitarra.
3: Sí, a la guitarra. La carn picada condimentada amb salsa brava.
0: Exacte. I pasta cruixent.
2: Sí.
0: Que aquí la cosa és que hi havia els raviolis que en lloc de bullir-los els van fregir.
2: Estaven fregits, exacte. Sí.
0: Per quina raó? No ho sé, però estaven fregits. Bueno,
2: per donar un toc diferent, no?
0: Les mandonguilles de carn, amb què les maridem?
1: Jo ara aniria, com que hem vingut a parlar de caves, aniria amb un cava.
0: Sí, no sé si arribarem a parlar de caves.
1: Bueno, no es donava temps.
2: Vale.
1: Anirem amb un cava,
0: sí.
1: Però un cava rosat.
0: Ah.
1: Per exemple.
2: Vale.
1: Un cava rosat, a Sant Sadurní, no direm d'on, però... Vale. Que tingui una criança... que sigui un cava reserva, amb una criança una mica llarga, no gaire, però una miqueta, perquè així li té una mica més de cos i és més gastronòmic, per dir-ho així.
0: Molt bé. Més gastronòmic.
1: Penso que funcionaria bé.
0: De la guitarra a l'artesana.
2: A l'artesana.
0: Allà al costat. Aquesta potser és la més difícil de maridar, no? Aquest salmorejo de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins?
1: No.
0: O la més fàcil, no sé.
1: A veure, se m'acudeixen unes quantes coses, però la primera que m'ha vingut al cap és un palo cortado.
0: Un què?
1: Un palo cortado.
0: No sé què és un palo cortado.
1: Saps el que és un palo cortado?
0: No, per això et tinc a tu, al programa, Jordi.
1: És un vi de xerès.
0: Uh-huh.
1: És un vi de xerès fortificat, i dins de les diferents varietats de vins de xerès n'hi ha una que és el palo cortado. És molt llarg l'explicació. És molt llarga, llavors ho deixaríem aquí, però...
0: M'apunto això, t'ho recordaré un dia que tinguem més temps.
1: Sí, però la zona que és a Andalusia, que prenen molt salmorejo, aquesta barreja d'ingredients i la contundència del palo cortado, l'aroma que té, funcionaria superbé. A banda de tot aquests vins de xerès, penseu que els grans xefs ara mateix estan fent maridatges amb tot.
2: Sí.
1: Perquè tenen una versatilitat molt gran. Llavors, li donem aquest toc. M'agradaria agafar algun vi català, però m'ha vingut aquest vi al cap.
0: Sí, no passa res. De tant en tant, recomanar un vi que no sigui català,
1: també,
0: no passa res.
1: També hi ha vins bons fora de Catalunya.
2: També
0: et perdono, Jordi. Val. Artesana, Laró.
2: Laró.
0: Te'n recordes de com es deia la tapa al Laró?
2: Laró, espera que ho miro aquí amb la xuleta de la Marta. Marta, digue tu.
3: La minixapa de reina papiada i formatge de mano veneçolà.
2: I tu vols que me'n recordi de tot això?
0: No, per això t'ho pregunto.
2: Ah, ja.
0: Ja sabia que no. Que és aquesta que només li dones la volteta, així.
2: Sí, sí, sí.
0: Què és això?
1: Formatge, no?
3: Sí, veneçolà.
0: Això, per donar-te una mica més d'idea, això entra dolç, perquè el pa és de blat de moro i porta mel, entra dolç.
2: Molt
0: bo. I surt salat, o sigui, surt
1: salat,
0: tirant a salat perquè arribes al formatge.
1: Doncs tenim el formatge, vi blanc, aniria fantàstic, i estic pensant ara en una pansa blanca d'arella, perquè té també aquest toc salí, no?, de prop de la costa, llavors funcionaria perfecte.
2: Molt bé.
1: Penso que sí.
2: Vale.
0: I acabaríem a la sushiteca, on vam fer un sando... Vaig dir sandokan tota l'estona, però era el sandoforai de salmó trufat, que entrava molt cruixent i el salmó estava molt marinat amb aquesta mena de salseta així que portava trufa.
1: Aviam... aquí ens podríem anar a França.
0: Veus?
1: Ens podríem anar a França, la trufa, tòfona a França, aquella zona és molt important, i podríem fer un Riesling de la zona de prop d'Estrasburg.
2: Genial.
1: Que té aquesta acidesa que funcionaria superbé i que no és gaire alcohòlic, llavors no ens molestaria, amb el que és el plat, no?
2: Molt bé.
1: Penso que

0: Podríem anar per
1: aquí. Amb un regent.
2: Molt bé.
3: Genial.
2: Ja per acabar això, ara posarem Oasis i un tema musical que es diu Champagne Supernova, oi? Que quedava com bé per lligar-ho amb el tema del cava. Però abans d'escoltar el tema, et preguntaré a veure en què apostaries. D'aquestes 10, quines serien les 3 que més hem valorat?
4: D'acord.
2: I a tu, Jordi, et faig partícip del nostre entrenament. Jo, per mi, el més dur va ser el tema de la beguda, o sigui, perquè ens oferien cervesa. Tothom vol quedar bé amb el jurat, ojo, que ens han tractat tots molt bé. Oh, demana, vinga, cervesa, no? Posa'm 2 ditets. Vinga, dius que no, que són 2 ditets. Que et demano 2 ditets perquè n'haig de fer 10 més. No, no és broma, el meu, saps? Haig de reconèixer que vaig demanar Coca-Cola en una ocasió.
0: Fatal.
2: Ja.
1: Però fatal, eh?
0: Sí,
2: ho sé. No, però... Hola, soc la Mariona, vaig ser jurat i vaig demanar una Coca-Cola, concretament al Laró, perquè és que no podia més amb la meva ànima. Sí, no, era un tema de... Així, doneu-me una mica d'energia i una mica de sucre que m'apugi això, perquè si no, no.
1: Quin encara ens en falta. Vale.
2: Quin consell ens pots donar? Perquè clar, això ho hem de fer cada dijous del mes de maig. I en 40 n'hem de tastar 10 cada dijous. I hem tastat les 10 primeres, però això vol dir que dijous se'n tornem-hi. Quin consell ens donaries perquè jo acabi la ruta primer, bé, amb, no?
0: amb
2: dignitat.
0: Amb dignitat. Com una persona, no?
2: No, exacte, amb dignitat i amb capacitats valoratives. I amb més o menys aquesta setmana vam quedar dignes, eh? Això i per totes les imatges de Tomàs Falses que no has posat.
1: No, però... això no es posa.
2: Quin seria el consell?
0: Aviam, primer de tot de beure aigua.
2: Aigua.
0: I punt.
2: Això bé.
1: Anem bé.
0: Punt. Aigua i ja està.
2: I ja està.
0: Val? I a l'hora de tastar, com passa amb els vins, jo he fet de jurat de diferents premis i llavors no ens bevem tot el vi.
1: No, per descomptat.
0: Perquè ens porten 50.
2: Ja.
0: Per valorar. Clar. Llavors, sortiríem...
1: En vi és més fotut que en menjar.
0: Clar, sortiríem malament del tast. Ja. Llavors, tastem una miqueta i escupim.
2: Ja.
0: Llavors, amb el menjar no...
2: No escupim.
0: No està bé escupir. No cal. Però sí que faria que un platet per tots 3, tots 4, i només una miqueta. No. Llavors, podeu prendre 10 tapes sense cap mena de problema.
2: No funcionarà això. O sigui, l'essència mateixa del primer, segon i postres és no deixar res al plat. No. Clar, costa molt això. Va contra...
0: Nivell professional. Ho heu de fer a nivell
2: professional. Ja, però va contra natura això, saps?
0: Ja, és difícil, eh?
2: No es pot. Tu què? Però ho tindrem en compte. Sobretot el tema de l'aigua, sí, ho tindrem en compte. Quines diries que són les 3 tapes que més hem valorat, Marta?
4: Que més bé heu valorat?
2: Sí. Nosaltres no direm res, aquí, no, cara de pòquer, cara de pòquer, res. Què diries?
4: Jo potser diria la del Laro.
2: Aquesta mini xapata...
4: Sí, perquè amb el fusionat aquest de dolç i salat, potser és com la que més heu destacat per aquí, no sé.
2: Una?
4: Llavors, potser diria també alguna de carn, tipus la dels pebrots del piquillo o les boles de carn.
2: Tindríem 2. I...
4: Una d'aquestes. I no sé si potser el brioix de còctel de marís.
2: Això perquè t'ha agradat a tu, eh? Has dit, això crec
1: això
2: que sí.
1: Això m'agrada.
4: Sí, no ho sé.
2: No podem dir res.
1: Vale.
2: No podem dir res. Ens en queden 10 aquest dijous. Veureu un altre joc de tapes com aquest, diferent, però no sabem com sortirà, dimarts que ve, dins de l'edició del primer segon i postres. Fem aquesta pausa musical, aquests... Oasis, que ens feien això del Champagne Supernova i denominacions d'origen de cava, però de fora de Catalunya.
0: Perfecte.

0: Ara sí, saludem de nou el Jordi Rustanazo per fer-lo parlar una mica d'allò que havia vingut a parlar avui, que de fet no eren les tapes, sinó eren aquestes denominacions d'origen de cava, però fora de Catalunya. Amb el que deduïm que això de denominació d'origen no vol dir un lloc.
1: No. Hi ha molta gent que no sap que es fa cava fora de Catalunya. Llavors, pels que no sàpiguen, ara mateix, obertes les orelles, perquè...
0: Això és el que
1: perquè
0: avui desvelem.
1: Exacte. Perquè el cava no només es fa a Catalunya. I el cava, és, tu has dit molt bé, denominació d'origen cava, però curiosament sí que és denominació, però no és d'origen.
0: Exacte.
1: Exacte. Llavors li han posat això perquè per vendre fora entenc que si a França és appellation d'origen, a Itàlia també es funciona igual, llavors havien de fer alguna cosa. I tota la resta de denominacions o distintius d'origen porten la de O. Val? Però cava és un mètode d'elaboració. O sigui, defineix un mètode d'elaboració, que és el mètode tradicional, que és el mètode champenois, que és com es fa el xampany. Abans aquí a la península es deia... A tot era xampany.
0: La iaia brindava amb xampany.
1: Exacte. Xampany aquí i fora xampany.
0: Ja està.
1: Llavors, què va passar? Que els francesos, el 1972, van dir... Ei, el xampany es fa a la zona de la Xampanya. Vale. La resta de zones, ni tan sols de França, es pot dir xampany. Es diu cremant. Llavors, no van poder seguir utilitzant aquí xampany i... Com que va sortir del Penedès la paraula cava, es va utilitzar cava. Però el 1985-86 es va crear la DO Cava més o menys com la coneixem. Què passava? Que, clar, n'hi havia diferents municipis i zones de fora de Catalunya que ja feien aquest tipus de vi. Llavors no els podien deixar fora. I es van integrar. Llavors, per això tenim cava, encara que la paraula és de Catalunya, ve de Sant Sadurní, es fa fora. Llavors tenim aquest... Bueno, és un grigall.
0: És un grigall,
1: És un grigall. No ho entén ningú, però és un grigall. Llavors, venim a parlar d'escumosos, de caves, de fora de Catalunya, i hem d'identificar tota una sèrie de zones. Llavors, n'hi ha una primera, que serien Requena, cava de Requena, València. És el municipi de Requena, que és un municipi que està a la zona interior de València i la seva influència. Llavors tenim també el Valle de l'Ebro, que es diu. Llavors aquí tenim caves a Euskadi, a Navarra, a La Rioja, a Saragossa, que per exemple a Carinyena, que a l'Ajut tenim cava.
2: Vale.
1: I a la Guàrdia Àlava tenim cava.
0: A la Guàrdia hi ha de tot.
1: Sí. Després, el més curiós de tot, tenim cava a Almendralejo.
0: Això sí que no m'ho esperava.
1: Sí, tenim cava a Almendralejo, a Badajoz. Llavors, és el més curiós. I aquí tenim un mapa per la gent que pot veure el programa, on surten les zones, però encara hi ha més curiositats, perquè tenim cava que no surt ni tan sols al mapa de l'ADO. Tenim cava a Burgos, al municipi, Aranda de Duero.
2: Aranda.
1: Poden fer cava. I tenim també cava a Valladolid, a dos municipis que són de la DO Rueda.
2: Vale.
1: O sigui, tenen vi de la DO Rueda, però poden fer cava.
0: Però també poden fer cava.
1: Exacte. Dos municipis petits. Curiosament, un dels municipis i on es fan, i un dels cellers és de Codorniu. Curiositat.
0: Ahí està.
1: Ahí està. Ahí ho deixem, no? Llavors, penseu que el cava arreu d'Espanya són arxipèlags. Van tacant el que és el mapa amb zones absolutament diferents.
0: Però llavors, si tu fas servir aquest mètode tradicional per fer el teu escumós... li pots dir cava ja o
1: no.
0: Has d'estar apuntat amb...
1: La DO Cava té un plec de condicions que ha establert unes zones que són aquestes que us ho he explicat.
0: I prou. O sigui, ara si algú es desperta a Salamanca i vol fer servir el mètode tradicional de cava, pot fer el que vulgui, que no li podrà dir cava.
1: No li podrà dir cava, o ho pot demanar, però segurament li diran que no.
0: Exacte.
1: De fet, per exemple, a zones de La Rioja, per exemple, on fan cava, a Aro...
0: Sí.
1: Fan cava, però hi ha un poble que està al costat que, sí, que fan escumosos amb mètode tradicional, però estan emparats per la DO Rioja.
2: Vale.
1: Perquè no poden ser cava. Veieu que és un grigall?
2: Sí, un grigall total.
1: Que és el mateix tipus de producte.
2: Quin embolic,
1: amb diferents denominacions d'origen en diferents zones. És a dir, no ens posem d'acord en res.
0: No, però ni en broma.
2: No.
1: Per això tenim un problema.
2: Ni amb el cava.
1: Penseu que el cava porta ja 2 anys seguits baixant vendes. Aquest any em sembla que ha baixat un 23%. L'any passat un 18%. I va això a tota velocitat en picat. I bona part de les causes d'això...
0: És la fragmentació del sector.
1: És tot aquest guirigall que no sabem ben bé per on anem.
2: Déu-n'hi-do.
1: Llavors,
0: o sigui, aquí hi ha hagut com un afany... Ara ho diré malament, eh? O sigui, ho diré a lo col·loquial i tu em dius si m'equivoco, no? Però hi ha hagut com un afany de protegir lo mío, no? Que això no... Que m'ho reivindiquin i cuidar-m'ho. I una mica això està aconseguint l'efecte contrari, que la gent acaba no comprant. I si no compren cava, què compren?
1: A veure, penseu que, en principi, el que volien els cellers de cava era poder competir amb el xampany.
0: Amb xampany, sí.
1: Objectiu no aconseguir.
2: Vale.
1: Llavors, què passa? Com que no podem competir amb la màxima qualitat, alguns sí, eh? Llavors anem a treure producte barat.
0: D'acord. Malament, aquí.
1: Malament, res.
2: Quina pena.
1: Llavors ara estarà competint el cava amb el Prosecco Italia, per exemple.
0: Home!
1: Sí. Fins i tot es ven moltíssim, el Prosecco. I és molt més econòmic de fer, molt més fàcil de fer. Llavors, el cava ho pateix, però a dures penes, eh? Aguanta. Llavors, el que passa és que no hi ha una mena d'unió, una mena de control, una mena d'intentar ajuntar esforços i canviar aquesta visió. Això li passa també, per exemple, penseu que la gent del cava ara s'ha anat Jovell Camp, s'ha anat de cava i s'ha anat a Corpinat.
0: Sí, això és un altre.
2: Sí, és veritat.
1: Per què? Perquè a Corpinat estan englobant els caves de qualitat, els que volen competir amb el xampany. Llavors, això ho reivindicaven des de fa molt de temps i ja que no els hi feien, la DO Cava no els hi feia ni cas i han marxat. I aquest sí que competeix amb el xampany.
0: Que al final Corpinat és el mateix mètode.
1: El mateix, exacte.
0: O sigui, el què tota l'estona és el mateix.
1: El què tota l'estona és el mateix.
0: L'única cosa és que li diem diferent.
1: Canvia el nom. Només canvia el nom. Exacte.
0: Sí, només canvia la manera en què volen vendre el producte.
1: Sí, pensa-hi que, per exemple, per vendre fora, sempre tenir DO, el que sigui.
2: Sí.
1: Per això es va crear DO Catalunya, per exemple,
0: sí,
1: que és un calaix de sastre.
0: Sí.
1: Això ven. El que no ven és... pensa un americà o un suís o un suec. Volen saber. I evidentment, la DO et dona uns mínims de qualitat.
0: Un prestigi.
1: Exacte. Saps que hi ha uns mínims que s'han de complir. Llavors, això ven.
2: Vale.
1: I per això, llavors, la gent intenta aglutinar-se entorn de les DOs. Però què està passant ara? Que, com al Cava o a La Rioja, per exemple, n'hi ha vins de La Rioja. La Rioja és DOQ. És denominació d'origen qualificada. Només n'hi ha dues a Espanya.
2: Ostres.
1: La Rioja i el Priorat. Són al top. Però n'hi ha vins de La Rioja que pots trobar malauradament per 3 euros.
0: Sí.
1: I dius, no pot ser.
2: No pot ser, no hauria de ser. Vale.
1: No pot ser, no? Perquè és DO. Sí, és el top.
2: Clar.
1: No podem fer vins a 3 euros. No podem fer cava a 2 o 3 euros.
0: No. Sí, la cuia és el Mundial, la Champions.
1: No pot ser.
0: No?
1: Exacte, no pot ser. Llavors, per això tenim aquests problemes.
0: I quan dius que baixen les vendes de cava, dius que baixen les vendes de cava o d'escumós? O sigui, el Corpinat, per exemple, aguanta?
1: El Corpinat està creixent.
2: Està creixent, eh?
0: El Corpinat creix.
1: Sí. Penseu, les vendes de vi en general han baixat.
2: Vale.
1: Però les vendes de vi de qualitat estan pujant.
2: Estan pujant, vale.
1: Aquesta és la diferència. És el que segurament ben bé no es veu. És a dir, s'ha de veure menys, però amb més qualitat. Això és el que està demanant el consumidor.
2: Poc i bo.
1: Exacte. Llavors, per això està passant tot aquest fenomen de escumosos, i no sé ben bé com acabaran, perquè...
0: Això, ni Saga de Poder acabaran.
1: Sí, ja. Sí. Penseu que amb el problema que vam tenir a Espanya, Catalunya i el boicot del cava, va ser el boicot del cava català.
2: Clar.
1: No va ser
0: el del Mendralejo, no?
1: No,
2: clar.
1: No. El Mendralejo
2: va ser el cava català.
1: Va pujar. A La Rioja va pujar. A tota la resta de llocs, és que era el cava no és català només.
2: Vale.
1: Va ser el boicot del cava català. Llavors, tota la resta de llocs va pujar.
2: Vale.
1: I llavors ara...
0: I aquests caves de Requena, del Valle de l'Ebro i del Mendralejo, què?
1: Mireu, aquí us he portat una mena d'imatge amb diferents caves que us explicaré ràpidament. Per exemple, el primer es diu Via de la Plata.
0: Sí.
1: És un cava d'Extremadura. El primer cava d'Extremadura.
2: Hosti.
1: Val? És un cava, és un brunature jove, vull dir que té mínim de 9 mesos de criança, amb un preu supereconòmic, en torna a 7 euros.
2: Vale.
1: O sigui, prou bé, llavors venen molt. Venen molt. És un producte que es ven molt.
2: I per 7 euros, tu diràs si tens un bon producte. Perquè
0: tu el compres, Jordi?
1: No.
0: D'acord. Vinga, anem a l'altra ampolla.
1: L'altra sí que la compro. La següent sí que la compro. La següent ampolla. Es diu el cava es diu Tantum Ergo. Són dues paraules llatines que em sembla que diuen así de grande o una cosa així, no? I és això és de les bodegues hispano-suïces de Requena. Abans hem parlat de Requena, sí. València. Llavors, aquest cava està fet amb un cupatge Chardonnay Pinot Noir, que és el cupatge del xampany.
2: Vale.
1: No és el del cava. Aquí el cava que nosaltres coneixem, el cupatge és Macabeu Xarel·lo Parellada.
2: Vale.
1: Però el xampany no. Llavors, aquí utilitzen el cupatge del xampany. Fan una criança molt llarga, de més de 44 mesos, és a dir, és com els caves que tenim aquí de grans reserves.
2: Vale.
1: I amb un nivell molt alt. Vull dir, aquest cava sí que el compro. És a dir, fan un molt bon producte a Requena amb bodegues hispano-suïdes amb Tantum Ergo.
0: Ara mirava això que volia dir Tantum Ergo, que vol dir, sí. I por lo tanto tan grande.
1: Sí, sí, una cosa així, no? Així tan grande.
0: I és de missa, és del...
1: hi ha un Can Gregorià.
0: Correcte, és de missa. És una cosa de...
1: Sí, però aquí ja no hi entrem.
0: Sí, una cosa d'una celebració eucarística, hi ha un vers.
1: Santo Tomàs d'Aquino, una cosa d'aquestes, em sembla que és.
2: Vale.
1: Llavors, aquest sí.
0: Aquest si el veig, el pillo, eh?
1: Sí, però aquest, preparar la cartera, perquè estem pagant 30 euros.
2: Vale.
0: D'acord.
1: Ja està en un nivell...
0: Una vegada a la vida es pot comprar.
1: I més. Llavors, el següent, Conde de Aro. Això és de la Bodegas Muga. No sé si coneixeu Bodegas Muga,
2: sí.
1: De La Rioja.
2: Sí, sí, La Rioja.
1: Llavors, aquest també el compro. Aquest també, perquè a Bodegas Muga fan un treball...
0: Xulo, eh?
2: Vale.
1: Brutal. Llavors, això és un Conde de Aro Brut Rosé. Està fet amb garnatxa negra. Tampoc és molt habitual aquí a Catalunya un cava amb garnatxa negra, però allà com que tenen força,
2: vale,
1: l'aprofiten. I també és un reserva, tindrà uns 22 o 23 mesos amb rima, i la veritat que té una qualitat molt alta. Són 16-18 euros.
2: Vale.
1: Vull dir, està al nivell de molts caves d'aquí de Catalunya.
0: I l'últim, molt ràpid?
1: L'últim, Aranda de Duero, Burgos. Vale. Peñalba López, és un cava Brut Nature, biodinàmic, cosa fantàstica. El cupatge és, si no m'equivoco, és Chardonnay Parellada. Són uns 16 euros, però és un producte fantàstic. Vull dir, fantàstic.
0: D'aquests 4, 3 has dit que molt bé.
2: Sí.
1: Vull dir, que la gent per fora estan fent les coses bé.
2: Vale.
1: I nosaltres ens pensem aquí que som els més llestos de la classe.
0: I potser no tant, eh?
1: I potser no tant.
2: Potser ens equivoquem.
1: I potser no tant.
0: Vols dir que potser seria hora que ens poséssim les piles una mica, no?
1: Segurament. Vale. Segurament, com que aquesta gent, amb menys història, menys trajectòria, es posa al nivell dels productes que tenim aquí, llavors ens ho hem de fer una mica...
0: I ens ho fan més barat.
2: Mira una mica.
1: Sí, possiblement la relació qualitat-preu és més econòmica. Podríem dir que sí, però més o menys. Vull dir que tampoc és massa diferència.
0: T'esperem, taula, sintonia de programa. Això vol dir que ens queda menys d'un minut. T'esperem, taula, que es fa tard. Ja sabeu que aquest programa el fem des de la taula del Blai Ferran, la Marta Castany, i que us ha parlat la Mariona Álvarez. Des dels fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, bebeu millor, i que tingueu molt bona setmana.
3: 1er, 2er i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
3: Ràdio Rubí, 99.7 FM.

0: Són les 10 de la nit.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
4: Bona nit, en punt les 10 del vespre. Salutacions de qui et parla davant d'aquest micròfon i produint aquest el teu programa Long Play. Soc en Xavier Baltà. But must admit, the sleepless nights I've had. Una setmana més som preparats per oferir-te una hora intensa de bona ràdio, de bona música, de cançons seleccionades i cercades, cançons que habitualment serà difícil que les puguis escoltar a les FMs convencionals, però no aquí, en el Long Play, a la sintonia de Ràdio Rubí. I avui, per obrir el programa, el tema principal de la pel·lícula L'amor és quelcom meravellós, de la mà de dos grans del cinema, William Holden i Jennifer Jones, escoltada aquesta cançó de la mà de la formació The Four Ace.

Doncs sí, senyor, l'amor és quelcom meravellós. Estem escoltant aquesta cançó dels Fursays, que es va llançar en el juliol de l'any 55. Va ser el tema principal de la pel·lícula homònima, traduïda al castellà com La colina de la Dios, i va ser un dels grans èxits del grup. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i el Kraftwerk l'any 1955. De fet, va ser la primera cançó en encapçalar la nova llista del top 100 americà del Billboard. S'estrenava i va guanyar l'Oscar a la millor cançó original del 1956. Ara en passem a una del 57.

Sonant a la ràdio ara mateix, Pat Boone amb aquesta cançó Love Letters in the Sand, cartes d'amor a la sorra, és sens dubte la cançó més famosa d'ell mateix, publicada a l'any 57. Va ser un èxit acablador que va estar setmanes al número 1 de les llistes d'èxit. Va formar part de la pel·lícula Bernardine del 1957, protagonitzada pel mateix Pat Boone, i ara la gran formació de Platters.

Amb un estil elegant de dub-pop i harmonia vocal, estem escoltant els The Platters, Remember When, Recordes Quan? Una balada romàntica icònica de l'any 59, escrita pel mànager i mentor Samuel Buckram, juntament amb Mick Andy. Tot i que aquest grup és conegut i recordat per cançons com Only You, The Good Pretender, aquesta realment és meravellosa. S'inclou en el seu àlbum homònim del 59, on també destacava la gran cançó Smoke Gates in Your Eyes, el fum que cega els teus ulls.

Sonant a la ràdio Dean Martin amb aquesta cançó Gentle on my mind, publicada originalment el novembre de l'any 68 com a part del seu àlbum homònim. Tot i que la versió de Glen Campbell és la més famosa en els Estats Units, aquesta versió, la de Dean Martin, va ser un èxit massiu en el Regne Unit, arribant al número 2 de les llistes del 1969. Suau a la meva ment ha sonat aquí a la ràdio.

El somni impossible d'Impossible Dream és una de les cançons més potents i inspiradores interpretades per Andy Williams, inclòs al seu àlbum Honey de l'any 1968. La cançó prové del musical de Broadway del 65 Man of La Mancha, l'home de la Manxa.

En aquesta nit de Long Play estem fent un repàs de cançons memorables de la dècada dels 50 i els 60. De moment, ara mateix, sonant un dels èxits més internacionals de la gran Petula Clark, concretament del 67, aquesta cançó, This Is My Song. I el que fa que aquesta cançó sigui realment especial és el seu origen. Va ser escrita per la llegenda del cinema mut, el gran Charles Chaplin. Chaplin la va compondre, la cançó, per la seva darrera pel·lícula anomenada La Comtessa de Hong Kong, protagonitzada per dos grans del cinema, Marlon Brando i en Sophia Loren.

Estem escoltant una adaptació del Killing Me Softly with His Son de la mà de Ray Conniff Singers, amb aquesta cançó adaptada original de Lori Lieberman. Si us escolteu bé la versió, doncs realment té una semblança, res a veure amb la versió que es va fer famosa de la gran Roberta Flack. Destacada aquesta versió per una veu femenina solista sobre les harmonies corals típiques de l'artista. Aquesta adaptació, que dona títol al seu àlbum del mateix any 1973, que portava per nom You Are the Sunshine of My Life.

A Ràdio Rubí, a Long Play, sonant aquesta cançó Enamorada del 73, va ser el primer gran èxit en solitari de Kiki Dee i és una de les balades més sofisticades i recordades dels anys 70. Va ser publicada pel segell

I és que et faré una oferta que no podràs rebutjar. Estem escoltant aquesta cançó de l'any 73, el gran èxit del cantant de soul nord-americà, com et deia abans, Jimmy Helms. És una peça clàssica del Philadelphia Soul, que va arribar en el número 8 de les llistes del Regne Unit. Tot i que va ser el seu únic gran èxit en solitari, Jimmy Helms va tornar a triomfar als anys 90 com a membre de la formació London Beat amb el famós tema ben recordat segurament per molts de vosaltres, I Be Thinking About You.

Era el 1980 quan en l'àlbum Voices incluïa aquesta cançó de Derry Halls i John Oates, Every Time You Go Away, cada vegada que te'n vas. És una cançó icònica escrita per Derry Hall, que va aparèixer, com et deia originalment, amb aquest àlbum Voices del 80. Tot i que la versió més coneguda és la de Paul Young, del 85, aquesta famosa versió, en aquest cas, no té res a desmereixer en aquesta versió original, que té un so solt molt més cru i autèntic. Rescatant cançons que potser no has escoltat mai o simplement no te'n recordaves d'elles, és el que fem cada dimarts aquí en el Long Play. I la que anem a escoltar ara, aquesta segurament que sí que l'has escoltat alguna vegada, és el gran èxit del grup britànic de synthie pop The Corgis.

Una cançó que destaca per la seva atmosfera melancòlica i el seu so eteri. El grup britànic The Corgis, amb aquesta cançó del 80, tothom ha d'aprendre en algun moment. Anem a escoltar-ne una altra d'important, Don McLean i aquest tema.

Castles in the Air, Castells en l'aire, va ser el primer senzill de Don McLean publicat originalment als 70 a l'àlbum Tapestry, tot i que va tenir més èxit per tot el 81 quan la va tornar a gravar amb un estil més suau que justament la versió que estem escoltant. Tot i compartir nom amb l'àlbum de Carole King, que també es deia Tapestry, és un disc de folk més minoritari, fins que va arribar al seu segon àlbum, el més important de la seva carrera, American Pie, que el va fer estrella mundial. Curiosament, tots dos àlbums es van publicar amb molt pocs mesos de diferència i tots dos es consideren obres mestres del moviment de cantautors d'aquella època.

Boníssima cançó de l'any 81 de Ray Parker Jr. i Radio. Una dona necessita amor igual que tu. A Woman Needs Love Just Like You Do. Va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues i va marcar la transició de Parker cap a una carrera en solitari encara més exitosa, abans de fer-se mundialment famós per la versió de Ghostbusters. Sintonia 99 en 7 FM fins a les 11, compartint tu i jo la millor música a Long Play. Ara són 3 quarts d'11 de la nit. Com sempre, tota la música en el teu programa.

Aquesta balada del 86 va arribar al número 1 de les llistes del Billboard i es va incloure en el treball Love Song de la mà de Billy Ocean. Hi haurà cançons tristes que et faran plorar. És el títol d'aquesta peça musical. És una de les cançons més sentimentals i recordades de la seva carrera, juntament amb clàssics com Suddenly o la més marxosa, Caribbean Queen. I love you, 6 minuts i les 11 de la nit, ara mateix, Michael Bublé, amb aquesta cançó.

0: Lou Rawls la va publicar l'any 76 i és un dels exemples més brillants del Phil Soul. Va ser escrita i produïda pel mític tàndem de Kenny Gamble i el Lil Huff per al seu segell discogràfic Philadelphia International Records. I aquí Michael Bublé s'atreveix amb aquesta versió d'aquest tema Mai trobaràs un altre amor com el meu. I així, a poc hem anat arribant al punt de les 11. Ha estat un plaer com cada nit fer-te costat. Soc Xavier Baltà, produint i preparant aquest programa per vosaltres amb la millor bona música. Us desitjo que passeu bon vespre, que descanseu, i si voleu dimarts vinent ens tornem a escoltar aquí a la 99.7 a Ràdio Rubí. Que descanseu, gràcies.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Ràdio Rubí.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
5: Són les 11 de la nit.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
7: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
4: La Lliga Elite baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda al 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A peu de camp. Tots fem esport.
8: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Que galeros que reciben el canción y la tiene ya toda así, va bien para...

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 12 de maig del 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Avui parlem d'un tema que ens afecta a tots, però del qual no sempre es parla prou, la derrota. Per reflexionar-hi, avui ens acompanya la Lorena Cos, psicòloga esportiva i autora del llibre Perder también es de campeones, lo que las derrotas pueden enseñarte, on ens convida a veure el fracàs com una oportunitat de creixement. En futbol de primera divisió, el Barça ja és campió de Lliga, després de conquerir el títol en un partit on va vèncer el seu etern rival, el Real Madrid. L'Atlético de Madrid, en canvi, va perdre contra el Celta i sembla que hi ha una temporada per tancada. L'Espanyol continua sense estrenar el caseller de victòries i la situació es complica amb una segona volta sense precedents i per un duel directe contra el, i per un duel directe contra el Sevilla que el deixa en una situació ja molt difícil. Pel que fa al Girona, aquesta jornada es va enfrontar al Rayo Vallecano i va aconseguir un empat que els torna a deixar en una part complicada de la taula. A la Champions League ens quedem sense representació espanyola, ja que l'Atlético no va ser capaç de superar les semifinals contra l'Arsenal. L'equip anglès jugarà la final contra el PSG, que va aconseguir superar el Bayern de Múnich. D'altra banda, el Rayo Vallecano ha fet història classificant-se per la final de la Conference League, on s'enfrontarà al Crystal Palace.

0: ara passarem a la segona part de futbol, que hem parlat de la derrota i aquí tenim els derrotes hoy per
1: dar-hi regal.
0: Vinga, aquí a aquesta taula, aquest cap de setmana, excepte

0: cosas. Y bueno, pues nosotras... Sí,
1: no es tan descabellado, al final son 6 puntos de Europa.
0: No, o sea, no.
2: Ya poca diferencia entre el
1: SATE
2: y la resta.
1: Sí, realmente donde más lo podemos ver, que realmente es ahí el corte, es el Valencia. El Valencia estaba llorando hace 2 semanas y realmente está a 2 puntos de poder jugar Europa, y más con esto de que se ha aumentado una plaza, así que ya veremos, a ver. Pero bueno, el Español, pues ya lo llevamos diciendo, al final yo creo que necesita 3 puntos como el comer, pero es que realmente tampoco sé si visto lo visto te da con 3 puntos. O sea, le quedan 2 partidos, no van a ser fáciles precisamente.
0: No,
1: sí, así que
0: ahora todos son playoffs, o sea, ho hem de pensar en guanyar y listos, y ya veurem.
2: Se la juga amb equips del nord.
0: Però, sí, todo norte, es todo allí, o sea, es una fantasía pura. Bueno, amb equips que en principi demà juguen contra l'Atlètic, que bueno, pues ahí está, però ahí está que no está, perquè sí que es juga. És a dir, guanyar...
2: L'Atlètic Club ara porta una dinàmica... Ha estat una temporada no molt bona, però els últims partits sembla que s'està despertant, o sigui que...
0: Bueno, va y viene. El problema som nosaltres, que no sabemos dónde estamos. La resta, pues anem tirant. Ja veurem. Juguem demà contra l'Atlètic.
1: Tiene mala cara, l'enfermo.
0: Sí, sí, se nos ha puesto... O sigui, si demà perdem, ja està. Que me digan el precio del abono en segunda y ya veré qué hacemos.
2: Té mala pinta. Si demà per l'Espanyol, té mala pinta.
0: Per patir, no estem. Un altre equip que va perdre també, però ja les iguals, a l'Atlético contra el Celta. Ell ja ha cerrado por vacaciones.
2: Puedes pasar.
0: Ell ja ha chapado, ja està. Vull dir, després parlarem, però bueno, després de perdre la Champions... O sigui, és que és fotut, eh? Perdem una cosa, perdem una altra. Al final no.
2: Classificats bueno. Ja per la propera Champions, o sigui que ja...
0: Ja ho hem fet tot. Bueno, ja veurem. Creus que el Xolo la temporada que ve continuarà?
2: Sí, jo crec que continuarà. Crec que continuarà.
1: Sí, jo crec
0: que després
1: també.
0: Hi ha poc per elegir. O sigui, és que hi ha poca cosa per escollir, d'entrenadors.
3: Jo crec que també continuarà, i sobretot després de la temporada que ha fet amb els jugadors que té, que són jugadors amb molta qualitat ofensiva, que en teoria no casa, no?, amb la idea del Xolo, però sembla ser que el Xolo aquesta temporada pues igual ens va millor jugant d'aquesta manera. I malament no li ha anat. Final de Copa, semis de Champions, i a la Lliga sí que una mica pitjor que les altres competicions, però jo crec que el Xolo s'ha donat compte de que jugant d'una altra manera doncs es poden fer grans coses quan tens grans jugadors, tot i que sembla que Julián Álvarez no hauria de seguir la temporada que ve.
2: No, sí, hauria de seguir.
3: Home, si jo fos ell, buscaria un altre equip.
2: Sí, ja...
3: Que no fos l'Atlético. Si jo fos ell...
2: Però jo crec que continuarà, eh? Penso que continuarà.
3: No sé què passarà, finalment, però jo des d'aquí, des d'aquesta taula, que no tinc cap tipus d'influència de res...
0: Cuidado, el nen no tiene...
3: Jo, si fos ell, marxaria, sobretot, pues, per poder competir realment, per guanyar títols importants. Jo crec que l'Atleti no podrà tenir aquesta oportunitat com la pot tenir, per exemple, en un PSG o en un... jo que sé, en un Bayern, si Kane se'n va. Bueno, veurem com acaba.
0: Veurem què tal.
2: No ho sé. Ara diuen que hi ha una ampliació de capital de 100 milions d'euros del grup Apollo. A veure què fitxen, què volen fitxar, però al final la persona que hi ha a la banqueta és la mateixa i la idea que té és la que té. Sí que jugarà més ofensivament, segurament, vist aquesta temporada, però... A veure.
0: Jugueu avui contra Osasuna... A mí me interesaría que los mandaréis ya a la puntuación de no vais a hacer nada con vuestra vida. Porque si guanya l'Osasuna, os posaría a 45 puntos ahí en esa zona guapa amb la cual le interesaría guanyar l'Espanyol després. Y entonces yo que estoy haciendo ya mis números, ¿eh? Yo estoy aquí ya. Pero bueno, juguen allá, camp d'Osasuna. No sé quantes vacances està l'Atlético ja.
1: Sí. No, però l'Osasuna no juega, no? Contra l'Espanyol, juega la Real.
0: Juega contra l'Atlético.
1: La última jornada.
0: Sí, però si hoy, si esta semana ganan, Europa, se puede meter en la pomada
1: Pero la Real es que se va jugamos. La Real se va a jugar Europa en la última jornada.
0: Claro, igualmente. Contra nosotros, pues por eso.
3: Bueno, pero la Real la ha guanyat la Copa.
1: Sí, ya va a Europa igualmente.
3: Va a Europa igualmente.
0: Sí, por eso. Pero por eso, que a mí me interesa ya que como que cuando vayamos contra l'Osasuna ya diguin, va, ya no tenim res a fer. Però com pensin que encara tenen possibilitat d'alguna cosa, pues entonces ya ahí estamos.
2: Crec nosotros. Que encara no hi ha aliació de l'Atlético. La miro i te dic si juga amb el cadet o juga...
1: el juvenil.
0: Si juga contra el B o...
2: Sí.
0: Però bueno...

0: Després doncs, va haver el clàssic Barça-Madrid. ¿Vols dir alguna cosa?
1: En palabras de mi presidente, estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA. No hay precedentes en el fútbol mundial.
2: Y me he dado de baja de la ABC.
0: La setmana que ve parlarem bé, perquè avui no tenim talls i ho ha fet ara una roda de premsa on el senyor Florentino ha dado señales de vida.
2: Ha dissociat totalment. Ha dissociat
0: ha donat senyals de vida i ha demostrat que té l'edat que té, vull dir.
2: Jo crec que ha de ser un alter ego de Florentino.
1: Jo lo sigo pensando, creo que es un guiñol.
0: La seva teoria.
1: Creo que Florentino ha entregado la cuchara y hay un guiñol en su sitio, porque no es ni medio normal estos circos que me monta. Pero bueno, nada que decir. Se veía venir que iba a pasar. Después, además de una semana que ya sabemos todo lo que ha pasado en el vestuario del Madrid, para colmo Mbappé se borra, para colmo sube una historia con el 2-0.
0: Que ahí está ya con Expósito, viendo el fútbol en casa.
1: Sí, se le hizo tarde, sí, lo puso ya con el 2-0. Y nada que nos esperara. Realmente un Madrid sin tensión en un clásico, me parece eso una vergüenza, realmente. O sea, porque al final al menos tienes que sacar un poco de garra y de ganas, y al final el Madrid se le veía que no tenía eso. Ya lo lleva diciendo aquí Rullé hace varias semanas, que el Barça va a ir a por los 100 puntos y creo que lo va a conseguir tal y como está, porque al final es que le sale todo. O sea, si ya Rashford te mete ese golazo, Ferran haciendo de Ferran, que para mí que está súper infravalorado, porque ya lo estamos viendo, la de puntos que le ha dado el Barça este año es para hacérselo mirar. Y el Madrid, pues eso, creo que están deseando que acabe el año, que haya los cambios que tengamos que tener, que creo que van a ser muchos, y veremos a ver quién viene también de entrenador, si es que al final Arbeloa se va, si no, si vuelve Mourinho, si no vuelve, pero bueno, creo que Florentino se va a tener que rascar el bolsillo si quiere que el Madrid haga algo el año que viene, porque ahora mismo hay para mí es abismal la diferencia que hay.
2: Jo crec que ara l'únic que pot evitar els 100 punts del Barça és la ressaca amb la que arribin al partit de demà. I si demà no el guanyen, doncs ja abandonen aquest objectiu i ja està. Però si demà guanyen, és que aniran a per totes, pels 100 punts.
0: No ens interessa,
3: Roger.
0: I a
3: sobre, demà a la vés...
0: No ens interessa el més mínim a que vagin ressacosos.
2: No.
0: Perquè un a la vés que ha tret la puteta i com li doni per rascar 4 punts, és capaç de sortir... i ens fica aquí a algun de nosaltres dos que estem mirant cap a baix, vull dir...
3: I crec que no és un camp fàcil pel Barça, no, últimament, Vitoria, Mendizorroza?
0: No, tot depèn, vull dir, ja, és a dir, si tenen l'objectiu de guanyar i o sigui, no fan com el Madrid, que ja et dic, van quedar 2-0, i perquè suposo que el Barça va dir, bueno, ja està, tampoc hace falta que...
1: És un camp al que tienes que ir al 100%, o sea, sí, realmente, sí, sí, sí. Porque el Alavés, bueno, en general contra los equipos grandes suele dar bastante la cara, aprieta mucho además el campo, y como te despistes es muy complicado. Sí que es verdad que el Barça, a poco que juega a su 100%, da igual quien juegue, creo que es bastante superior y debería ganar el partido, pero sí, bueno recordemos que el Alavés está jugando la vida.
0: Sí, sí.
2: Y que el Barça estaba en la festa ahí.
0: Exacte, vull dir.
2: A veure com arriba.
1: Ja estava el Pitis, ojalá jugué mañana de titular.
0: El Pitis guardat, no sé, Pitis, que le tiraban. Qué bonic, això.
1: Yo lo amo, a Chesney, de verdad.
3: Pel que he vist, sembla ser que l'Atlètic de Madrid jugarà amb el juvenil.
1: Sí, ¿no? Estamos para sorpresa de nadie. Para sorpresa absolutamente nadie.
0: Nada, pues patirem, com sempre. Ja està, és que voy a perder años de vida aquí. I el Girona, que bueno, jugava contra el Rayo, que potser estaven de ressaca, però bueno, un empat i gràcies.
2: Sí, no vaig entendre què va voler fer Mitchell al partit, perquè vam jugar sense davanter, fins que va sortir Stuani al minut 82. El davanter era Unaji. Unaji que per molt que ens ha donat moltíssim, però ara està pensant en el Mundial, clarament. No és el d'abans, ja no fica el peu, ja no trenca línies com abans, no busca les mateixes jugades. Jo crec que està fora de l'equip. Jo crec que ell va pensar, bueno, vaig al Girona, me luzco contra Barça, contra Madrid, un parell de partits més, i ja faig el Mundial i me'n vaig a un altre equip, millor, i a competir de veritat. Jo, si fos Mitchell, doncs no sé si l'hagués posat de titular. Al final és ell, qui està als entrenaments i qui el veu entrenar, però veient el que es veu al camp, és que poses mil vegades abans a qualsevol xaval del filial que saps que com a mínim et correrà les pilotes, i després pues, entres tu en el minut 82 mig lesionat i et marca un gol que, pues, que et salva la vida, jo crec, perquè la derrota ahir a Vallecas era mortal, et quedaves com mitjanament despenjat ja, estaves com un esglaó per sota i estaves al límit. Jo crec que Stuani, pues, evidentment se l'ha de fer l'estàtua a Montilivi quan marxi. L'estàtua a la porta de Montilivi, a la porta 7.
1: Ya la lleva reclamando hace tiempo, ahora yo creo que ya.
3: Ya está.
2: Ahora ya.
1: Y todavía, espérate, que todavía le queda un gol más mínimo, ya verás.
2: I de veritat que m'agradaria entendre que va intentar Michel el jugar sense davanter, que veies als extrems fer la seva jugada, arribar a línia de fons i buscar una centrada als centrals del Rayo, perquè no hi havia ningú per rematar.
3: Michel bueno, és de Vallecas, no?
1: Eso sí. Lo llevo viendo en el Madrid.
2: No, però...
0: Estàs insinuant alguna cosa?
2: Espero que no tingui res a veure, perquè llavors...
1: No, porque al final el Rayo realmente tampoco... Mucho que rascar el Rayo, yo creo que ya pensando en otras cosas también. Sí. Y sí que dijo ayer también, al finalizar, que ojalá les den la alegría a la gente de Vallecas.
3: Bueno, no vull ficar-me amb el Girona, però l'entrenador del Rayo marxa al Villarreal, segurament.
2: Sí.
3: Está buit de la banqueta del Rayo, ¿eh?
2: Ya. Pues nada, pues...
0: Hi ha algun currículum por ahí, ya.
2: Pues tocarà buscar un altre entrenador.
0: Ja està. Ostres, ja veurem el joc d'entrenadors, perquè la cosa està... A veure, per equips, diguem-ne, més modestos, segurament hi ha entrenadors, No parlem del Madrid, que le está dando calabazas todo el mundo, pero...
1: Ahora suena Mataracho, que no lo conocía nadie hasta hace un año.
3: Mataracho para Madrid.
0: Clar, bueno, ara Florent està desesperat, és a dir, que bueno. ja li ha dit tothom que no. O sigui, ha fet una llista, incluido Pochettino.
1: Topuria, sí, Topuria
3: suena. Topuria, suena Topuria.
0: A veure qui es vol ficar aquí, Vull dir, qui es vol ficar amb aquest vestuari,
2: Ha de ser algú amb...
1: Mourinho. No. Es que solo creo que lo puede cambiar Mourinho. Realmente, o sea, me fastidia,
3: O Zidane.
1: Sí, pero Zidane creo que es más, le cuesta más, tiene menos...
2: Zidane es francès i amb Mbappé ahí...
1: Sí, jo crec que...
0: Sí, tenint en compte que ja han fet, diuen que hi ha clans francesos, lo mismo...
1: Yo creo que el único que puede, y si le dejan, porque al final también te tiene que dejar trabajar el presidente, porque con Xavi Alonso se criticó mucho eso, que al final el presidente le da la razón a los jugadores, no apoya al entrenador y eso es heavy. Sí, yo creo que si trae a Florentino lo va a apoyar 100% y creo que también es a Mourinho, creo que es importante que sea eso, que al final un tío que ya lo veníamos escuchando a la radio, creo que lleva 10 años sin ganar nada o no sé cuánto. Mm.
2: Pero es que Mourinho no vendrá si no es a mal total y absoluto soporte de Florentino.
1: Sí, por eso digo, que al final... No vendrá. Eso es importante, porque al final el grupo de jugadores que tienes y lo que te vayan a traer es para ganar cosas. Entonces, a poco que venga un entrenador que con cara y ojos y que sepa poner a los jugadores en su sitio, yo creo que el Madrid puede hacer cosas grandes, pero mientras se sigan riendo de todo el que pase por el banquillo con amiguismos o me pongo en contra o no quiero jugar de lateral o no, al final eso es lo que no puede ser, pero bueno.
0: Doncs veurem qui ve i què fa.
1: Antes de passar a Champions, que quiero saber tu opinió sobre Monchi.
0: Ah, sobre Monchi, que llega 6 meses tarde, però no, és que ara que li volem demanar a Monchi ara.
1: No, bueno,
0: vull dir, no, a mi, o sigui, em sembla superbé, no em sembla tan bé l'entrenador que se rumorea que va a venir.
1: ¿Quién?
0: El del Getafe.
1: Ah, Bordalás.
0: Bordalás.
1: Esto es fútbol,
0: no
1: papa.
0: Perquè no, ojo, cuidado, no perquè no m'agradi Bordalás, però no m'agrada el futbol que fa i llámame...
1: Tiene el Getafe séptimo, con una
0: sí,
1: banda...
0: Sí, no, que a ver,
1: recordemos
0: especifiquemos.
1: Que empezó el año sin fichas,
0: Especifiquemos.
3: Y tenen problemes amb el Cristiano Buche, que no el volen, no l'han enviat.
0: Però especifiquemos. No vull dir que no m'agradi no m'agrada el futbol que fa. Llavors, jo no sé si tinc ganes de tirar-me una temporada
1: yo creo que diez,
0: viendo ese tipo de fútbol.
1: 10 minutitos de fútbol, veis.
2: No, però el derbi, si ja de per si escalen al derbi Barça-Espanyol...
0: Claro, es que puede ser mortal. Es que el circo que podemos liar es complicat. Bueno, sí que el que sí m'agrada és Monchi, perquè sí que és veritat que Monchi és un tio de...
1: No, claro, que hi va jo, que a mi me parece...
0: És un tio de també és de vestuari, és de despatxos, és de vestuari. Dic que baja el vestuari, a dir-li a la penya que són una pandilla de mantes, baixarà. Y yo creo que aquests nanos necessiten també algú que els digui ojo, cuidado, que està passant.
1: Es que a mi me parece un fichaje realmente, no lo digo de broma, me parece un fichaje estelar. O sea, porque Monchi ha demostrado que es un director deportivo, si no el mejor de España, de los mejores. O sea, que...
0: Sí, a més tenia en compte, a ver, tampoc és que tingui el llistó gaire alt, tenia en compte el listado de personatges que hemos tenido ahí en la direcció deportiva. Però és veritat que des de la baixa del Garganza per la malaltia, que, ostres, ha quedat com un buit
1: i no governa nadie
0: i tens un president que, pues, si Florentino no està, pues imagínate el otro que està en su casa,
1: está otras cosas.
0: En otros sitios, pues no hi ha ningú i de vegades ha d'haver algú i no prendre decisions, ha dit, tu no pots tenir un entrenador, o sigui, expliqueu-me a mi quin de vosaltres tindria en el seu equip, pues, un entrenador que porta 18 partits sense guanyar res, ni un partit.
1: Però és que eso lo dije yo en el cuarto, que perdió seguido, que no ganó, vamos. Llevo yo desde pidiendo la dimisión o que echen a Manolo desde
0: o alguna cosa, o segurament el Nadal tampoc s'ha fet cap reforç i no pots mantenir aquest nivell. Vull dir, hi ha moltes coses que no s'han fet bé, no només l'entrenador.
3: Si us recordeu, l'Oviedo va echar el Paunovic i no estaven descens.
0: Exacto.
1: Tenir mal lejos.
0: Al final tampoc les ha servit, però veure algun moviment. No sé, a mi no em sembla malament, el que passa que, pues, no sé si arriba...
1: Todo esto era para retrasar que Chema no hablara mucho de la derrota del Atlético, ¿eh? Me sabía mal.
3: No pasa res. Parlaré en vez del Atlético, a la Champions.
0: Ya lo podemos introducir. Bueno, el PSG...
3: Dóname el teléfono de la psicóloga, por favor.
0: El PSG va a pasar. Bueno, supongo que aquí no había gaire sorpresa, pero bueno, podía haber fet una mica de canvi, però al final és el que es classifica i l'Arsenal, pues bueno, l'Atlético va fer el que va poder.
3: Jo crec que l'Atlético va perdre una gran oportunitat d'estar a la final de la Champions i guanyar la Champions.
0: Ja està, corte.
3: No.
0: Boom.
3: Penso que la segona part al Metropolitano va ser clau. Va tenir moltes ocasions, ahir havia d'haver...
1: Perdonó demasiado.
3: Va perdonar. Sí. I al camp de l'Arsenal, tampoc és que l'Arsenal hagi estat superior a l'Atlético de Madrid, però al final va ser més efectiu que la porta i l'Atlético de Madrid a partir del minut 60 amb els canvis, quan va treure Julián Álvarez per lesió, Griezmann, Lookman, que havia tret abans, que tampoc és que estigués fent un bon partit.
1: Sí, però són jugadors que te poden canviar una eliminatòria realment.
0: Però hi ha aquesta sensació que tanca l'Atlético.
3: Però és la sensació de que a la final podria haver arribat.
0: No ha sabut en els moments clau, en totes finals, semifinals o partits importants, no ha sabut rematar el que ho ha tingut. És a dir, no és que diguis, ostres, ha anat sempre darrere i ha fet a cap... No, potser moments que podia haver dit, ostres, pues en comptes d'un empat a un, aquest dia te podia haver metit un camión i te'n vas a casa amb quatre, tiro cap enrere, vull dir...
3: Sí, moments claus. El dia de la Copa, la primera part la va regalar, no era l'Atlético de Madrid que venia de jugar a l'eliminatòria contra el Barça, la segona part sí que va estar a punt de marcar un gol, que era campió de Copa del Rei, va anar a la pròrroga i al final se va portar a la Real Societat. Arribes aquí... El Metropolitano, la segona part amb l'Arsenal, que estaven dient abans, va tenir oportunitats per marcar, no vas marcar, arribes al camp de l'Arsenal i l'Arsenal sense fer res en la primera part, va tenir una ocasió, la va ficar i ja saben com defensa l'Arsenal, defensa molt bé. Va tenir alguna ocasió a l'Atlético de Madrid, però ja està.
0: Sí, però no pots anar tan justet, perquè al final no. Si vas tan justet anem així.
1: ¿Alguien tiene duda de que va a ganar el PSG la Champions?
2: No.
3: Alguna jugada clau, el penal aquell, la falta de Puyol...
0: Ja, però quan rasquem així és complicat.
3: Però per això no dir res. I ja està.
2: Ara la pregunta que queda a la Champions és si la final serà igual de desigualada que l'any passat o tindrem una mica de...
1: Ojalà que no, però tiene pinta.
0: Ja, però tenia en compte... Exacte, l'Arsenal tampoc és que estigui fent un futbol com per tirar-se los pelos.
1: Lo veo muy superior.
2: L'altre dia l'Arsenal va guanyar de mirar.
1: Sí que és verdad, també se juntan para mí uno de los equipos que mejor defiende Europa contra el que mejor ataca.
3: Yo tengo favorita al PSG, pero yo creo que ha de vigilar al PSG.
0: Doncs ja veurem què tal. El efecto Mbappé te va si lo voy a ganar todo, ojo, bueno. Cuidado.
3: Luis Enrique sería buen entrenador, pero el Tita Madrid, lo dejo aquí.
1: Y para el Madrid.
0: Pero no sabem si s'aniria,
1: ¿eh? Y para el Madrid. Otra vez se va Mbappé el año que viene.
0: Y otra vez. Al que sí tenim en una final és el Rayo, que, míralo, aquí sense parlar molt i amb poqueta cosa... ha guanyat i arribarà a una final, vull dir que està molt bé.
1: Voy a hacer el anti-mufa, favorito el Crystal Palace.
0: Pa, por si acaso.
1: Y a las armas, el Rayo. Yo ya lo dije aquí, que iba calladito, sin decir mucho. Y para mí es más que merecido que esté ahí en la final. Y ojalá nos dé una alegría. Yo creo que toda España va con el Rayo.
3: Sí. Pero clar, el favorit és el Crystal Palace, com diu el Dani.
0: Doncs veurem la setmana que ve si el Roger i jo venim o no. Tot dependrà. Sí. Doncs moltes gràcies, sí. Roger, moltes gràcies, Xema, moltes gràcies, molt bé, Dani, gràcies a Lorena per l'entrevista, gràcies a Àlex a la part tècnica, i ara us deixem amb l'informatiu de la casa.

Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. Els hits d'ara i de sempre a Fórmula Rubí.

amb alguns dels docents que estan justament a Barcelona preparats per la manifestació que tindrà lloc aquest migdia. I a partir de les 11, recta final del programa, ja sabeu, amb accent cultural, avui presentat per l'Albert Soler, el director de l'emissora. Parlarà, entre d'altres coses, amb la Marina Porres, que condueix el Club de Lectura de Poesia que es fa demà a la ciutat i, a més, acaba de rebre el Premi Muriel Casals de Comunicació. És una de les llibreteres de la ciutat, però també escriptores, Amb ella parlarem a partir de les 11 del matí. I com dèiem, molt pendents avui d'aquesta vaga de mestres que també té el seu ressò a la nostra ciutat.

0: Avui hi ha una nova vaga de mestres, la primera aturada del tercer trimestre, que ha convocat el sindicat USTEC, però també els professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Com dèiem, al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però des de primera hora del matí ja trobem problemes de trànsit pràcticament a tot el país. S'han produït talls de carreteres a la Ronda de Dalt de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet i també a la C32 al Maresme. En el cas de la nostra ciutat, els mestres s'han citat a la plaça de l'estació ara mateix a les 9 per anar junts a la manifestació de Barcelona. Com dèiem, és la primera jornada de vaga d'aquest trimestre i la primera de 17 jornades entre aturades territorials i d'àmbit nacional. S'han establert uns serveis mínims obligatoris, són els següents: a infantil, primària i secundària ha d'haver una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol ha d'haver un membre de la direcció i el 33% de la plantilla. Als centres d'educació especial, el 50% del personal, i el mateix a menjadors i activitats de lleure, un 50% del personal dels serveis de menjador, acollida i cuina, i també això inclou a aquells professionals que es dediquen a l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials. I per veure com s'està vivint aquesta jornada de vaga a la nostra ciutat, ens anem a la plaça de l'estació. Com dèiem, allà estan citats els docents rubinencs per anar junts a la manifestació de Barcelona, i allà està també el nostre company David Fernández. David, quin és l'ambient a la plaça?
1: Doncs bé, comencen a arribar alguns dels professors que estan convocats avui per anar a la manifestació de Barcelona, com bé deies, Belén, i perdona que no t'he saludat, dia. Estem aquí amb el Manel Díaz, que ha accedit a fer-hi algunes preguntetes. Bé, per què us torneu a protestar? Quina és la nova reivindicació? Per què esteu tan descontents?
2: Bé, la reivindicació al final continua sent la mateixa. El món està sent canviant i els recursos que ens dona educació no s'adoquen a la nostra realitat de les aules. En aquest sentit, volem continuar reivindicant fins que hi hagi una resposta que sigui adequada a totes aquestes gestions, demandes que estem fent des del col·lectiu dels diferents docents. Al final, sempre rebem diferents respostes que no donen una resposta crítica ni del que nosaltres necessitem. Simplement ens donen llargues i estem una miqueta cansats. Al final, les situacions de tensió de l'aula han fet que tota aquesta situació, tot el conflicte d'educació, s'hagi transformat en un conflicte polític.
1: Per què creus que és tan important? En què creus que pot afectar, diguem-ne, aquesta mala qualitat de l'educació que s'està oferint degut a aquestes tensions polítiques?
2: Al final pot afectar directament el que jo crec que és les persones més importants de l'educació, que els infants de les nostres aules. La falta i la manca de recursos afecten directament en el suport, en l'atenció d'aquests infants. No donem a l'abast. La realitat és aquesta, no donem a l'abast. Tenim situacions i mons totalment diferents dins d'una aula, en el qual cada vegada els recursos són més minoritaris i la demanda cada vegada és més gran. Al final, els perjudicats no només som els docents, sinó principalment els infants.
1: Doncs les paraules del Manel Díaz, que com ja veieu, existeix un gran desconcert i una gran incertesa per part dels docents i sobretot dels grans afectats, que en aquest cas són els alumnes de tots els instituts i escoles

0: públiques de la ciutat. Així que ja veieu que comencen a arribar cada cop més docents que aniran cap a la manifestació de Barcelona i seguirem informant en els informatius de les dues del migdia.
1: Gràcies, David, per aquesta connexió i per fer-nos 5 cèntims de com està l'ambient en aquest inici de vaga d'aquest tercer trimestre a la nostra ciutat. Com dèiem, això afectarà, sens dubte, el trànsit, també els moviments per la ciutat, per descomptat a les famílies. Algunes d'elles no hauran portat avui els nens i els nois a l'escola, als seus centres educatius. Per tant, com dèiem, estarem molt pendents del que passi a Barcelona, d'aquestes reivindicacions, i ho seguirem al llarg del programa. Després de la tertúlia en tornem a parlar del tema.

0: Vagues a part, avui ens fixem en una realitat educativa que sovint passa desapercebuda, però que té un paper clau en la formació de moltes persones, és l'aprenentatge d'idiomes a través de les escoles oficials d'idiomes. Aquest divendres, l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí obre les seves portes amb una jornada pensada perquè qualsevol persona pugui descobrir-la. Volem parlar de tot plegat amb la seva directora, amb la Maria Antònia Rus, que ja ens acompanya. Molt bon dia, gràcies per venir fins a la ràdio.
1: Ah, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Per començar, explica'ns quin paper juga dins el sistema educatiu públic una escola oficial d'idiomes, ara que l'educació està en boca de tothom i els professionals de l'educació esteu en boca de tothom. Jo no sé si coneixem per què serveixen les escoles oficials d'idiomes, més enllà d'aprendre un idioma, que ja el propi nom ho diu, però tenen un paper dins el sistema educatiu, oi?
1: Doncs sí, és important l'aprenentatge d'idiomes, especialment a les escoles oficials d'idiomes, que tenen un rol públic en l'ensenyament d'idiomes. Les escoles existeixen a Espanya, a l'Estat, i a part d'Europa no hi ha altres, aquest sistema no existeix, per tant hauríem d'estar molt contents de tenir les escoles oficials d'idiomes per ensenyar idiomes amb preus públics, essencialment. Llavors, abarca a tothom, no? Li dona l'oportunitat d'aprendre idiomes a moltíssima gent, no? Que en una altra situació doncs, no tindrien aquesta oportunitat.
0: I com el seu nom indica, són oficials.
1: Exacte.
0: Que tothom o alguna persona que hagi en algun moment fet algun curs d'idiomes, sigui idiomes més llunyans o el propi català, sap que el fet de que sigui oficial és determinant per després obtenir un títol oficial, eh?
1: Correcte. Nosaltres, els nostres títols són oficials i, per tant, qualsevol persona que estudia amb nosaltres i es tregui el títol, per exemple, el B2 o el B1 o el C1, són titulacions oficials i, per tant, qualsevol ciutadà que vulgui accedir a una plaça pública per treballar per l'administració o per l'Estat, els nostres certificats els donaran punts mèrits per poder accedir a aquestes places. Per tant, sí, són títols reconeguts a tot l'Estat, sí.
0: L'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí és encara força desconeguda. De fet, jo crec que hi ha gent que li dius, saps que tenim una escola oficial d'idiomes i no ho sap?
1: Sí.
0: Per què creus que passa això?
1: Doncs nosaltres portem, de fet, el curs vinent farem 15 anys que estem a Rubí, i sí que és cert que malgrat fem campanyes publicitàries importants perquè ens coneguin, sí que encara tenim persones que no ens coneixen, i és per aquest motiu que hem decidit doncs fer una jornada de portes obertes enguany. Esperem que tingui molt bona acollida entre tothom. Hem fet una, vull dir, avui estem aquí, però hem fet publicitat arreu, a través de mailings, en paper, a les xarxes, i esperem que tingui una molt bona acollida aquest divendres. Però sí, malauradament, encara hi ha gent a Rubí que no ens coneix. Sí.
0: Per aquells que ens estan escoltant i que es troben en aquest cas, dir que l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí està a l'Institut Doctor
1: Correcte,
0: Montblanc,
1: sí, sí.
0: I et volia preguntar, perquè en altres ciutats de la comarca, per exemple, tenen un edifici propi, etc, etc. Creus que això determina que la gent tingui més consciència de que aquesta és l'escola oficial d'idiomes que està situada en tal lloc, etc, etc? O...
1: Suposo que és important tenir el teu edifici propi. És una cosa que estem demanant fa anys, des de que vam començar. Estem ubicats a l'Institut de Montblanc, que també està bé perquè tenim no només alumnes que venen de Rubí, sinó que venen d'altres dels voltants de Rubí, persones que treballen a Rubí però viuen a Barcelona, i per tant el fet d'estar al Duc de Montblanc i tenir una zona que la gent té accés per poder aparcar el seu cotxe és positiu. Però és cert que si tinguéssim el nostre edifici propi, la visibilitat del centre seria molt més gran i segurament ens coneixeríem més, perquè és cert que vinculen l'escola oficial amb el Duc de Montblanc. Clar. I no té res a veure, són dues institucions totalment diferents, no? No tenim res a veure amb secundària, som un sistema educatiu, som una part diferent de lo que és secundària, sí.
0: Què trobarem si venim a la jornada de divendres? Perquè teniu previstes fer sessions informatives i tastets, sí, d'idiomes.
1: Sí, doncs hem pensat, doncs, igual que altres escoles oficials d'idiomes d'arreu de Catalunya, també ho han fet, hem pensat, doncs, fer dues sessions informatives, una a les 5 de la tarda i l'altra a les 18:30, i entre una sessió informativa i l'altra farem tastets d'idiomes. El tastet zero, que vol dir, doncs, que una persona pot entrar en una aula i li faran, doncs, un tastet del que és aprendre un idioma des de zero. Seran uns tastets d'uns 35 minuts, 40 minuts, en la qual veuran, doncs, quin tipus de classes fem, com són les classes, i un altre tastet d'un nivell entre un A1 i un A2, que també tenim molts alumnes que moltes vegades no saben ben bé si començar de zero o són false beginners, que són falsos iniciants, que ja tenen coneixements i que, per tant, veient què fem a A1, A2, doncs podrien pensar, doncs, mira, poder millor quan em matriculi o em preinscrigui al setembre, doncs podré accedir a un A2 o a un B1, sí.
0: Després parlem, perquè suposo que feu proves de nivell, sí, perquè ho necessiti.
1: I tant.
0: Però parlem dels idiomes. Quins idiomes es poden aprendre a l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí?
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí impartim anglès i francès. Impartim anglès des del nivell A1 fins al C1. I en el cas de francès, des de A1 fins a B2-2. Fins a cinquè, el que és cinquè, sí.
0: Anglès i francès. I feu una prova, sobretot amb l'anglès, no? M'imagino, sí, que és allò que deies, que cada vegada hi ha falsos nivells, perquè, sí, no tenim, de vegades tenim una percepció pitjor del nostre nivell, o a l'inrevés.
1: O a l'inrevés.
0: O millor, no? Sí. Jo controlo molt l'anglès i resulta que després et fan una prova i estàs una mica més baix. Sí. Com va això de les proves? Explica'ns.
1: Les persones que vulguin preinscriure's a l'escola oficial, que de fet la preinscripció per al curs vinent, ja sabem les dates, són del 31 d'agost fins al 7 de setembre, la preinscripció es fa telemàticament, és a dir, han d'entrar a la nostra pàgina web, hi haurà un blog que hi ha amb totes les instruccions i un enllaç per poder fer la preinscripció. Llavors, les persones que tinguin coneixements hauran de fer un test de nivell. O sigui, una persona no pot inscriure's a un A2 o un B1 sense tenir un certificat oficial. Si tenen aquest certificat oficial per accedir a aquest nivell, podran fer-ho adjuntant aquest títol o certificat que els eximeixi de fer la prova a nivell. En el cas que no tinguin res oficial o siguin antics alumnes, aquestes persones hauran de fer un test. Aquest test serà un test telemàtic. És un test telemàtic que entren en diferents blocs, els alumnes o les persones candidates que vulguin accedir-hi hauran d'entrar i anar, doncs, contestant aquestes preguntes. Depèn del nivell, tindran alguna comprensió oral i hauran de fer una petita expressió escrita. I després, doncs, passat uns dies, hauran de mirar a quin nivell se'ls ha col·locat i quan sàpiguen a quin nivell se'ls ha col·locat, poden escollir els grups que els anirien bé i llavors, doncs, ja fer la preinscripció i esperar sorteig. En el cas d'anglès, que sí que el tenir més demanda que en el cas de francès, hi ha un sorteig i després han de mirar, doncs, a on se'ls ha, si han estat admesos o no, etc.
0: Quin és el perfil d'alumne que teniu? Joves, gent de totes les edats?
1: Doncs tenim alumnes de totes les edats. Tenim alumnes, doncs, de fins i tot 80 anys, vull dir que sí, i alumnes de 14, perquè en el cas de francès, un alumne pot accedir a fer francès a l'escola a partir de 14 anys. És a dir, el requisit per entrar a l'Escola Oficial d'Idiomes al mínim són 16 anys. Però si un alumne està estudiant secundària, que la majoria està estudiant anglès, se'ls permet fer accedir a l'escola oficial a fer francès a partir de 14 anys. En el cas de que fessin secundària, que la seva llengua estrangera de primera opció fos el francès, que no passa, llavors podrien entrar a fer anglès amb 14 anys. Però això ara ja no passa. Habitualment tothom fa anglès com a primera opció i, per tant, podrien entrar a partir dels 14 anys.
0: Dèiem en començar. Feu aquesta jornada de portes obertes perquè tothom sàpiga que existeix, quina formació feu. I deies, tenim molts, o sigui, una varietat d'alumnes enorme. De fet, aquest seria l'objectiu, que la gent entengui que es pot anar a l'escola oficial d'idiomes tant si ho necessites per una feina que deu passar, tant si ets un noi, noia, que porta doncs, uns anys fent estudis en una acadèmia privada i pots doncs, també fer el teu nivell. O, per exemple, el que deies, no? Gent gran que es planteja, ostres, ara que m'he jubilat m'agradaria aprendre idiomes. Fes-ho de forma oficial. Correcte. Perquè a més tindràs un títol que et servirà, no?
1: Sí, sí. Bé,
0: en aquest cas no per la feina, sí. Però...
1: No, tenim molta gent, especialment a francès, gent més gran, perquè són persones que possiblement els seus estudis s'hi van començar a fer francès, estudiar en francès a l'escola, i els hi fa il·lusió doncs, tornar a refrescar aquells coneixements de francès. En el cas d'anglès sí que és cert que tenim més gent jove, sobretot a nivells alts, perquè avui en dia la gent jove doncs, té més, estan més, tenen l'anglès més accessible a tot arreu, a internet, miren sèries en anglès, per tant, el seu nivell, al contrari del que passava anys enrere, aquestes persones accedeixen a nivells elevats, alts. Sí. Però amb nivells, ja dic, en edats, perdó, doncs, tenim gent de molta veritat, des de, ja et dic, 14 fins a 80. El guru sí que és cert que és entre 30 i 50, el gruix dels nostres alumnes, però tenim alumnes d'edats variades. Sí.
0: Com feu les classes? Quin enfocament pedagògic teniu?
1: L'enfocament pedagògic de les escoles oficials d'idiomes és essencialment comunicatiu, és a dir, les classes, els alumnes es passen una bona estona, la major part del temps, doncs, practicant l'idioma, és a dir, treballen a partir de gamificació, de jocs, i molt treballar amb grups, amb parelles, però és essencialment comunicatiu, no és com anys enrere.
0: T'anava a preguntar, això ha canviat, eh?
1: Quan jo estudiava, que era com tot escriure, el professor estava escrivint pissarres i tu passaves l'estona escrivint en lloc de parlar i practicar, no? En el cas de les escoles oficials d'idiomes, és essencialment comunicatiu. Sí.
0: Tot i que, en definitiva, s'ha d'aprendre la gramàtica, s'ha d'aprendre el lèxic, el que passa és que la tècnica per fer això ha canviat.
1: Sí.
0: Al final, els alumnes sí s'hauran d'enfrontar a un examen més tècnic i més teòric, no?
1: Sí.
0: Però estan preparats per fer-ho gràcies a aquesta fórmula.
1: Sí, sí, sí. Sí. Més teòric, vull dir, per exemple, a l'examen de les escoles oficials, a l'ús de la llengua, que seria el que era la gramàtica d'abans, ha desaparegut l'examen que només avalua el que és la gramàtica, perquè de fet la gramàtica ja l'estem avaluant quan una persona està fent l'expressió oral, perquè ja fa errades gramaticals aquí, no? O l'expressió escrita, que també passa. Per tant, ja estem valorant a l'alumne la part gramatical en aquestes dues en destreses. Per tant, aquesta part del que era l'ús de la llengua ha desaparegut a les nostres proves. Però això no vol dir que els alumnes no estiguin fent gramàtica, i tant, fan. Però d'una altra manera, no? Jugant, parlant, d'una manera molt més activa. L'alumne doncs, té un rol molt més actiu a l'aprenentatge de la llengua.
0: Abans ho deies una mica, no?
1: Sí.
0: Que el nivell de la gent més jove és més alt.
1: Sí.
0: Feia referència als que estudiàvem anglès fa 30 anys, que ens ho sabíem de memòria tot, però després ens costava la pràctica.
1: Correcte.
0: Tu creus que hem elevat el nivell, sobretot d'anglès, que és la llengua més universal, en general, amb les noves generacions?
1: En el cas de l'expressió oral, sí, però ens trobem que molts alumnes d'aquests joves parlen molt bé l'anglès, però no escriuen tan bé.
0: Bueno, però això també passa en el català i en el castellà.
1: Correcte. Sí, és que de fet, és que va lligat, eh? Una persona que escriu malament en castellà o català li costarà més escriure en anglès, no? La falta de la manca aquesta de lectura, d'escriure, doncs es nota molt a les generacions joves, sí.
0: Hem començat el programa parlant d'aquestes vagues educatives. De fet, vosaltres també formeu part d'aquest sector.
1: I tant, sí.
0: Quina és la situació, diguéssim, laboral, dels mestres i dels equips de les escoles oficials d'idiomes?
1: Doncs en les escoles oficials tenim un problema greu en el fet de poder aplicar una llei que diuen que a partir dels 55 anys el professorat té dret a tenir una reducció de 2 hores lectives. En el cas de les escoles oficials d'idiomes és inaplicable. Llavors estem lluitant perquè trobin la solució, perquè les persones que tenen 55 anys o més tinguin aquest dret i puguin tenir aquesta reducció d'hores lectives. Les escoles que tenen aquests docents amb aquesta edat han de buscar maneres per poder-los donar aquest dret, però és que ho tenim molt complicat i estem lluitant perquè això canviï. Estem parlant amb el Departament d'Educació perquè facin alguna cosa, perquè a secundària sí que se'ls pot aplicar, però nosaltres a les escoles oficials és molt complicat.
0: Entenc que per una falta personal, perquè heu d'estar tots alhora...
1: Per la manera de les nostres classes, és a dir, un docent té 2 classes, un docent amb jornada completa pot tenir 4 grups, d'acord? Aquests 4 grups són de 2 hores i 15 minuts, cada grup. Llavors, si tu redueixes a un docent 2 hores, li estàs dient que pot fer una classe de 2 hores i 15 minuts, i aquests altres 15 minuts qui els fa? I a més, en el cas que tinguem, per exemple, el nostre centre, que som un centre petit, si tinguéssim una persona d'anglesa amb 55 anys i una persona de francès amb 55 anys, tindríem reducció de 2 hores lectives de francès i 2 d'anglès, i prou. Llavors, el Departament d'Educació hauria d'enviar algú al nostre centre per poder impartir 2 hores únicament d'anglès i després algú altre per impartir 2 hores de francès. És molt complicat, però han de trobar la manera de que puguin gaudir-ho, ja que és un dret, no?
0: En definitiva, el sistema educatiu que tenim és fantàstic, sí, sobre el paper, però cal ser més imaginatiu a l'hora d'aplicar tota la normativa en benefici dels drets dels mestres com a treballadors i treballadores, i també quan parlem, per exemple, de l'aplicació de la normativa per l'escola inclusiva, etcètera,
1: etcètera. Sí, sí.
0: Cal una mica més d'imaginació.
1: Sí, sí.
0: Divendres, tothom que ens estigui escoltant, que s'acosti a l'escola oficial d'idiomes, l'informaran de les passos que ha de seguir, fins i tot pot fer un tastet d'algun idioma,
1: sí, sí,
0: i potser se sorprèn,
1: sí,
0: del seu nivell, i a partir del mes d'agost, de finals d'agost i al setembre, es pot ja apuntar. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, per acompanyar-nos avui.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

Passant gairebé dos minuts de dos quarts de deu del matí, seguim endavant amb aquest Rubí al dia avui, canviant d'horari i canviant de presentadora. Avui tenim secció de ciència. El biòleg Sergi Corral ens descobreix les roselles i alguns dels seus cosins germans, unes plantes molt, molt delicades, volem dir, però també molt tòxiques, que, per cert, decoren ja des de fa dies els camps de tot Catalunya.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui parlarem de botànica, de plantes i plantetes.
1: Som-hi. Hi ha alguna planta en concret?
2: Sí, de les roselles i els seus cosins germans, podríem dir.
1: La rosella és aquella que fas gall, gallina, pollet?
2: Sí, és aquesta. Però atenció, l'oro, com deia aquell, perquè tenim rosella, ruella, rovella, gallaret, piripipi, quiriquiqui, caracaquec, puput, badabadoc, caputxí, babol, galls, gallarets, abba, bol, i així fins a 100 noms més populars que té aquesta planta.
1: 100 noms té aquesta planta?
2: 100 noms.
1: Ara m'has deixat una mica parada, eh?
2: Sí, sí, té registrat 100 denominacions, en català, evidentment, els països catalans, d'aquesta planta tan, bueno, tan característica, no? Tan típica, tan clàssica, i segurament que degut a la flor que té, crida molt l'atenció, i per això hi ha molta etnobotànica, que se'n diu, etimologia popular relacionada amb aquesta planta.
1: De fet, ara la primavera es veu molt sovint als camps, La rosella creix a tot arreu.
2: Creix a tot arreu. És una herba, i això també suposa certs problemes i una mica d'amor-odi entre, podríem dir, les persones, la pagesia, etc. Perquè, clar, com bé tu has dit, molts camps i marges surt, no?, catifes vermelles de la flor d'aquesta planta, i això a mig camí de l'apreci popular i l'odi agrícola, podríem dir. Per tant, és una planta, podríem dir, anual, d'aquelles que creix un any, es mor i es reprodueix i es mor. És de la família de les papaveràcies i té de nom científic Papaver roeas.
1: O sigui, tenim 100 i pico noms per denominar-la, però el seu científic és Papaver roeas, eh?
2: Això, els científics ens aprenem els noms en llatí, perquè normalment tenen un nom. És veritat que potser cada certs anys els van canviant, perquè és allò de qui no té feina, el gat pentina, i els taxònoms van canviant el nom. Per exemple, el romaní era Rosmarinus officinalis, i ara és Salvia rosmarinus.
1: I això? Perquè
2: l'han canviat. Perquè fan anàlisis genètics i cosetes i veuen que no està en aquest gènere, sinó que està en el gènere sàlvia, i qui no té feina, el botànic pentina. Va.
1: Som-hi, tornem a les roselles.
2: Sí, tornem a les roselles i ens posem en termes botànics. La rosella pertany a l'ordre de les ranunculàcies i a la família de les papaveràcies, una família que agrupa més de 1.000 espècies i 43 gèneres arreu del món. Té una distribució cosmopolita, podríem dir, això traduït pels de l'ESO, és que habita arreu, a tots els continents, pràcticament a tots els continents del món mundial.
1: O sigui, no la podem trobar només a tots els marges, sinó que a tots els marges de tot arreu.
2: De tot arreu. I aquesta família va ser descrita per primer cop l'any 1789 a l'obra clàssic de clàssics, Genera Plantanum, del botànic francès Antoine Laurent de Jussieu. Espero no haver matat cap gatet francès anomenant el nom d'aquesta persona. Espero haver-ho dit bé. Va, un dels trets més particulars d'aquesta família és la presència del làtex. És a dir, quan trenques una branca, una fulla, etc., pot aparèixer un làtex blanc, grogós, que és molt ric en alcaloides. Una substància, que després ja en parlarem, que és tòxica.
1: Per tant, les roselles tenen substància tòxica, hem d'anar al tanto, eh?
2: Ah, exacte, hem d'anar al tanto, perquè tenen substància tòxica, i algunes ja veurem que molt tòxiques.
1: Ui.
2: Molt tòxiques. A casa nostra destaquem els gèneres Papaver, Glaucium, Chelidonium, Ipecum i Fumaria, com a principals, dels que són les principals espècies dintre d'aquesta gran família de les papaveràcies. En general, es tracten totes d'elles d'espècies adventícies o arvenses, és a dir, una categoria que engloba totes aquelles plantes que creixen vora de camps i camins i poden envair zones de cultiu.
1: Allò que dèiem al principi, que els agricultors estan una mica enfadats amb la rosella.
2: Ah, exacte, d'aquí ve el nom aquest arvense o adventícia. Són plantes anuals o bianuals, és a dir, amb cicle d'un o dos anys a tot estirar, i que tenen una estratègia clau, produir moltes llavors per conquerir nous espais. Si tu has obert una capsuleta, se'n diu càpsula, de l'evolució de l'ovari quan es madur i conté les llavors, no, de les roselles, veurem que en surten moltes llavors de color negre, molt petites, que fins i tot hi ha algú que les utilitza medicinalment o les utilitza per posar damunt d'algunes amanides i aquestes històries que es fan ara, no? Això és una estratègia de la planta per conquerir molts espais.
1: Clar, per poder ser tot arreu has de tenir moltes llavors.
2: Exacte, has de tenir moltes llavors. La flor presenta entre dos o tres sèpals i dos o tres pètals, podríem dir. I ara que ja hem vist una miqueta la característica general d'aquesta família de les papaveràcies, anem a repassar quatre de les espècies que podem trobar aquí en el nostre territori, és a dir, la rosella i aquests cosins germans.
1: Doncs som-hi.
2: Comencem per la rosella, que ja hem dit que tenia el nom Papaver roeas. Roeas fa referència al vermell, de la flor. És una planta anual, ruderal, a les vores dels camins, de flors vermelles, habituals en camps cultivats. És una planta herbàcia i, com hem dit abans, es troba gairebé present arreu del món. A Àsia, Amèrica del Nord, Europa i Àfrica.
1: Pràcticament a tot arreu, menys a l'Antàrtida.
2: Menys a l'Antàrtida, que la pobreta amb el fred no podria sortir, però distribuït en climes temperats d'arreu del món. Destaca la seva flor vermella, que té una part interna negra. Els pètals són caducs, o sigui que cauen ràpidament, i molt fràgils, són una mica com un paper de fumar, d'aquest paper finet, paper matxer, no? I, per tant, és una flor força efímera, dura molt poquet, dura molt poquet. Ara, el vermell és espectacular, el tint aquell de vermell dels camps que ens deixa és molt cridaner. Degut a la presència aquesta dels alcaloides, d'aquestes substàncies, la rosella té propietats medicinals, concretament sedant i relaxant, antitussígena i expectorant, presència de la codeïna, que és un dels alcaloides que té. Quan tenim tos, ens recepten pastilles de codeïna, que és antitussigen. Doncs la rosella en té. Té funció analgèsica i també nutricional. Per allò que hem dit abans, que les llavors sempre s'utilitzen per
1: amanir una mica les amanides.
2: Per amanir una amanida, exacte. Inclús algun postre. A la cuina d'ara, que es posen aquestes coses, d'això se'n fa servir molt.
1: Per tant, té moltes propietats, aquesta rosella.
2: Sí, té moltes propietats. Ara, hem d'anar al tanto, com sempre, amb la dosi. Si conté productes tòxics, si conté aquests tipus d'alcaloides, doncs hem d'anar al tanto.
1: Doncs ara hem vist la rosella, anem a una altra.
2: Anem a una altra. Aquesta ja veuràs que és una miqueta més complicadeta. No és tan amable, És el cascall. El Papaver somniferum. El nom ja ens ho diu moltes coses,
1: Sí,
2: Això... Adormidera.
1: Sí, exacte.
2: Adormidera.
1: Aquesta sí que és tòxica.
2: És tòxica de veritat. I fins i tot... Bueno, ara parlem de toxicitat i després us direm una curiositat. El cascall, a diferència de la rosella, és una planta anual pròpia de l'est d'Europa i de l'Àsia, de l'Europa Oriental i de l'Àsia. Floreix al maig, amb unes flors molt vistoses, des del violeta, el rosa, blanc, vermell o porpra, unes flors grosses, més que la rosella fins i tot, i molt d'allò. Presenta unes fulles, una tija i un calze més engruixit, d'un color verd, però tirant més a blanquinós, d'un verd una mica més apagat. La rosella, les fulles de la rosella, també són d'un color verd una mica més intens, també són més tovetes, com tota la planta, més delicada, no? El calze és més engruixit, el calze de la flor, i d'aquest en surt un làtex abundant de color blanc. Normalment a la càpsula, que és la càpsula on hi ha les llavors, el que hem parlat abans mateix amb la rosella, és on hi ha més contingut de làtex i on, fent un petit tall, se n'extreu aquest làtex per emprar-lo com a opiaci. L'opiaci ja sabem que és el grup aquest de substàncies, o bé en medicina o bé en droga, no?, que s'utilitzen. D'aquí se'n deriva, per exemple, la morfina, la codeïna o la heroïna.
1: Ah, carai, per tant, si et vas col·locar un cascall també va bé.
2: Sí, però et pots passar molt. Et pots passar molt. El que passa que en petites, fins i tot les llavors, en nens, en mainada, antigament, s'havia fet servir per fer-los dormir.
1: carai,
2: per fer dormir la mainada.
1: Somníferum,
2: Somníferum, i que també se'n diu dormidera o adormidera. Se'n deriva d'això. I és una planta que, sobretot a l'Europa de l'Est, és cultivada precisament per ser, pel seu ús per la droga.
1: Uh-huh.
2: Veient les informacions, per exemple, de la guerra en aquests països, en aquestes contrades, quan veiem a la guerra a l'Afganistan, el principal comerç de l'Afganistan és el cultiu d'opi,
1: uh-huh.
2: el cultiu de cascall.
1: Sí.
2: Per tant, aquí estava unes coses de les estratègies també amb les guerres i referents en aquesta planta.
1: Uh-huh. Però com deies, hem d'anar en compte,
2: sí.
1: perquè sempre amb les dosis.
2: I havia estat plantada, o jo l'havia vist plantada així per decoració o por ahí, a molts horts. Era un clàssic tenir algunes plantes de cascall al teu hort. Jo al poble ho havia vist.
1: Uh-huh.
2: I l'últim, això no ho diu a ningú, l'últim cascall que vaig veure en un escocell d'un arbre en un pàrquing municipal. No
1: Ui.
2: Sé qui l'hauria plantat.
1: Potser va venir amb el vent.
2: Potser va venir amb el vent. Potser va. La resposta està en el vent.
1: Exacte, ho deixarem aquí. Anem a veure'n un altre.
2: Un altre. El germà d'aquest, el cosí germà del Papaver somniferum, però un que viu arran de mar.
1: Uh-huh.
2: Cascall marí, Glaucium flavum.
1: Mm? Uh-huh.
2: Aquest és el germà, podríem dir, una mica rarut de tota la família.
1: Ah, carai, què li passa?
2: Sí, és l'aneguet negre, en aquest cas aneguet groc. No creix ni als camps ni als marges, sinó a la duna litoral, enmig de la sorra.
1: Ah, carai.
2: I hem parlat, no?, d'aquest hàbitat, que és una mica força més complicat, perquè reté poc l'aigua i ha d'estar adaptat a la salinitat.
1: Clar.
2: Per tant, les fulles i la tija són més engruixides per acumular, no làtex en aquest cas, sinó per acumular aigua per aquest hàbitat, no? Per aquestes condicions.
1: Per poder-se alimentar.
2: Per poder-se alimentar. Tenen un color glauc, molt maco, i una flor groga molt maca. Qui l'hagi vist, una flor groga, també floreix cap al maig, podríem dir, finals d'abril, maig, fins i tot al juny. I a l'igual que totes les altres espècies dunars, es tracta d'una espècie protegida.
1: Mm-hmm. Clar, per aquesta inestabilitat que tenen aquests
2: Exacte,
1: espais.
2: Exacte,
1: no?
2: I és un hàbitat d'interès. És un hàbitat protegit a nivell europeu per la normativa Marc, per tant, és un hàbitat on la flora que hi creix no es pot tocar de cap de les maneres. Mm-hmm. Per tant, una espècie protegida.
1: Per tant, no l'arrenqueu, és
2: No l'arrenquem. Ni per flors, Les roselles, en principi, és allò que l'arrenques, però com la flor també és tan efímera, no en pots fer rams, tampoc, perquè caduca al cap de 3 segons. Vull dir, no arrenqueu les plantes. Va.
1: I l'última?
2: L'última. La herba berruguera.
1: Ah,
2: carai. Que li dona majús. És un altre dels gèneres que hem dit abans. Aquesta també és un pèl estranya, perquè és una planta perenne, a diferència de les altres. I és l'única espècie del gènere a Catalunya. És un gènere gairebé monospecífic, que en podríem dir. Passem de terra baixa a contrades interiors i de mitja muntanya, és a dir, contrades humides. És una herba ruderal, és a dir, que li agraden les vores dels camins i ambients molt nitrogenats. Forma del part del conjunt de flora que abans a les vores del camí passaven els cavalls, els burros, el bestiar i tot això, i s'hi pixaven i s'hi cagaven. Per tant, aportaven una part de nitrogen molt important. I hi ha totes unes plantes que estan adaptades o que els hi va bé tota aquesta quantitat de nitrogen provenint de l'orina, dels nitrats, tan important. I per tant, són plantes ruderals que aprofiten aquests sòls rics en nitrogen per créixer. Però aquí tenim també una planta tòxica.
1: Carai, aquesta també,
2: Tota ella.
1: Aquesta tota, o sigui, aquesta no la podem ni tocar.
2: Fins i tot el contacte, fins al punt que et pot provocar certes dermatitis.
1: Vale?
2: És com aquella planta que veiem al Pirineu, o que hem dit alguna vegada, de la tora blava, que era tòxica inclús al contacte, que també pertany a la família de les ranunculàcies, en aquest cas, i amb el caloides a saco. Doncs, en aquest cas, igual. Té unes flors petites, de color groc, i un làtex també de color groc. Què passa? Que aquest làtex, aquests alcaloides que porta, són tan potents, en podríem dir, que actuen com a anticel·lulars, o sigui, provoquen la mort de les cèl·lules. Ara tu em diries, on dia, si provoca la mort de les cèl·lules, podria ser utilitzat com anticancerigen, etc. És massa potent.
1: És fins i tot massa potent,
2: És fins i tot massa potent. Però s'havia utilitzat tradicionalment quan tu tenies una berruga, que una berruga és un creixement benigna, però és un creixement anòmal, no? Et sucaves, et tallaves la tija, t'untaves la berruga i te la cremava.
1: Ah, carai.
2: Per això se'n diu herba berruguera.
1: Clar, d'aquí el nom.
2: D'aquí el nom.
1: Uh-huh. Però aquesta és una mica com els museus, eh? Mira'm i no em toquis.
2: Ah, exacte, mirar i no tocar. Al camp, generalment, quan aneu a mirar les coses, s'ha de saber el que mires i el que toques i el que et menges.
1: Uh-huh. Molt important, sí.
2: És molt important, perquè tu et pots trobar una planta que et pot donar un mal tanto. Ah, això no es fa res, va al camp, allò típic, posar-te una tigeta a la boca. Ojo, el loro el que et posis, perquè alguna vegada et pot sortir malament la jugada, perquè, evidentment, i n'hi ha moltes plantes que són tòxiques.
1: Uh-huh. I avui n'hem descobert una, la rosella.
2: La rosella.
1: Doncs...
2: I el cascall.
1: I el cascall, sí, bueno, sobretot.
2: La rosella d'aquests cosins germans que hem parlat avui.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per presentar-nos avui la rosella i tots els seus familiars aquí
2: parents,
1: al Guaita que tenim.
2: Parents perillosos, atenció per aquesta família.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, i ens retrobem un altre dia al Guaita que tenim.
2: Fins la propera.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Lliga Elit baixa el taló amb una gran actuació. La Unió Esportiva Rubí aspira a la promoció d'ascens. Per aconseguir-ho haurà de guanyar el Sabadell B i esperar la punxada del Castelldefels. A Ràdio Rubí t'ho explicarem en directe. T'esperem el dissabte a les 4 de la tarda en 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: Pràcticament són, falten 10 minuts per les 10 del matí, moment que començarà la tertúlia. Abans, però, el Toni Bravo Rodríguez ens fa 5 cèntims de l'actualitat esportiva de la ciutat. Hola, Toni, bon dia.
1: Bon dia, Belén. Comencem per Tercera Catalana, amb futbol.
0: Comencem per on tu vulguis.
1: Vinga, anem a Tercera. Mira, ja que estava la promoció que estava escoltant de punxades, no? Esperem que punxi el Castelldefels per veure's la Unió Esportiva. Doncs hi van haver dos equips de Tercera que van punxar, nostres. Per una banda, el filial de la Unió Esportiva Rubí, que va guanyar la jornada passada, que els hi va donar 3 punts importants perquè estan intentant mantenir-se, doncs van perdre, van caure en aquesta jornada del passat cap de setmana 1-3 davant del Sant Andreu de la Barca, i això implica que estan pràcticament fregant la zona vermella i que s'ho juguen tot a la propera jornada. Han retrocedit fins a la 12a posició. Qui també va perdre? La penya blaugrana Ramon Llorenç. Però aquí no jugava res. I l'equip amb el que s'enfrontava, que és l'Ingrés Atlético Club de Futbol, tampoc es jugava ja absolutament res. Total, que es van relaxar i l'Ingrés va guanyar per 7-4. 11 gols en un partit. Allò una mica, saps?
0: Pues sort que s'havien relaxat.
1: Sí, per això, justament, no? Nota positiva. Va arribar al grup 7 de Tercera. Olímpic de Can Fatjó B, que està a la zona alta, es va imposar 1-3 al camp de l'Escola Pia Terrassa. Els de Fran Moreno, doncs, es mantenen quarts. Estan a 3 punts de la penya blaugrana Castellbisbal, que ocupa la tercera posició, que han fet una temporada, els de Fran Moreno, l'Olímpic B, boníssima. Anem a l'handbol, que va començar la temporada molt bé. Han estat molt més irregulars al final. Derrota del Joventut 25 de setembre a la pista del Sant Andreu B per 44-37. Continuen a la zona mitjana. Són 7ens de segona catalana. El que passa és que estan encadenant una sèrie de derrotes que han guanyat només un partit dels darrers 5. Boli Rubí, una de freda i una de calenta. Els nois d'Anthony Chacón perdien a la pista dels Cuers, el Sant Martí, 3-1. Acaben la fase regular, aquest era el darrer partit, i acaben en 14 punts tercers. I, en canvi, les noies que s'estan jugant la permanència van tenir una victòria que va ser molt important contra les Cues, que és el Canet, que els fa escalar a la quarta plaça. Estan empatades a 21 punts, però si són quartes ja no han de jugar aquesta promoció de permanència. És a dir, a veure, les hi queden 2 jornades si la poden mantenir. I anem al bàsquet, anem bé de temps. Anem al bàsquet. Fem Sant Jordi, que ha estat gran part de la temporada a baix, però ja fa unes quantes jornades que han millorat molt en el seu joc. S'enfrontaven els líders, el Barça, a la seva pista, i van fer un molt bon partit. Van perdre només de 10, 72-62, però van arribar a la meitat del temps, pràcticament, a la meitat del partit, molt igualats al marcador. O sigui, van fer molt bon partit. S'ubiquen a la penúltima plaça de Copa Catalunya. Doncs encara jugaran la permanència en el duel directe de la pròxima jornada contra l'Almeda, que també està baix. I les noies es van proclamar campiones de segona catalana després de guanyar el Castellet 61-45. Per tant, promocionen a primera la pròxima temporada. I aquest cap de setmana encara tenim temps, no? Tenim un minutet, no?
0: Justet.
1: S'ha celebrat el 12è Open de Primavera d'Escacs Cova Solera, 174 inscrits. Doncs triomf per Miguel Muñoz, del Club Badia, segon Yuri, a veure si ho digo, Solodovinichenko, de Figueres, i el tercer, Carles Díaz, de la Societat Coral Colón Sabadell. Doncs aquests són els guanyadors.
0: Toca patir els esports, en aquest final de temporada, a veure qui fa què, per veure on queden els equips de la ciutat. Gràcies, Toni. T'escoltem en 10 minuts mal comptats a la tertúlia.
1: I després tornem amb tu.
0: I acabem aquesta primera hora d'avui del Rubí al dia amb música, com sempre, la recomanació del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Avui la recomanació musical és que us deixeu emportar per la música electrònica, per la música de pista de ball dels The Chainsmokers. Sí, el duet de DJs i productors newyorkesos retornen amb força amb la publicació d'un nou EP, Love is Kind, un treball on col·laboren doncs directament amb Oux, que és la veu femenina que estem escoltant ara mateix, l'alter ego de la cantautora sueca Winona Oak. Ens asseguren que en aquest nou treball el resultat és una barreja de pura nostàlgia i energia renovada al més pur estil de Chainsmokers. Des del primer senzill fins al tema que dona títol a l'EP, Love is Kind, el projecte es va concebre amb un únic objectiu, que aquests temes doncs poguessin funcionar de meravella en els seus concerts. És melòdic, és emotiu i just el que necessitàvem per la temporada de festivals del 2026. Són declaracions dels mateixos productors newyorkesos, els Chainsmokers. A més, asseguren que gràcies a Winona i la seva veu hipnotitzant que està en el centre d'aquest projecte, doncs van construir tot un món de producció al seu voltant. L'únic criteri era assegurar-se de que fos extremadament divertit d'interpretar aquestes cançons en viu i en directe en els lives dels Chainsmokers. Doncs escolteu el tema 5 past 3, un dels temes que podeu trobar en aquest EP, i ara mateix us deixaré en companyia d'un altre autèntic pilotasso omple pistes que deixarà segurament bona empremta doncs en el proper estiu i en les properes sessions de DJs que doncs busquen, cerquen música de qualitat electrònica. Us deixo en companyia del tema que dona nom a aquest EP, Love is Kind.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Catalunya torna a tenir vaga d'educació, mestres cremats, experts parlant d'inflexió, que és aquella paraula fina amb vocació per dir que el sistema aguanta amb cinta adhesiva i resignació. I clar, després surt allò de la infiltració. Polis infiltrats en assemblees de docents, com si la gran amenaça del país, sincerament, fos una professora de català amb megàfon i indignació. Però tranquils, des de la conselleria revisaran l'oportunitat, la proporcionalitat i tota la teoria, que és com dir, potser ens hem passat, però amb informe, segell i solemnitat. I parlant de supervivència, habitatge protegit, les sol·licituds s'han multiplicat a Rubí per 9. He dit per 9? Per 9, des del 2019. Això ja no es demanda, és gent fent cua emocional amb les butxaques buides, això sí, una butlleta per entrar a la rifa d'un pis mig normal. I entre vaga, acomiadaments i pisos impossibles, encara queda espai pel sopar solidari d'Oncolliga, perquè la gent d'aquesta ciutat mai no es deslliga i acaba tapant forats que